Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser soc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
3: iCat, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
4: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe algebrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
8: Creu com una mena de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a escuchar el discurso.
12: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats, que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat. I és que ahir la tarda vespre el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta.
1: En el primer dia de precampanya pel 29N, alguns dirigents del PP han continuat escampant dubtes sobre el vot per correu. Ahir el primer dia va hàbil per sol·licitar el vot postal de cara a les eleccions, però dirigents territorials de PES sospiten que aquest mètode és procliu al frau. Ho deien la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
4: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
5: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
3: Aquest matí hi ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
6: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen en preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
3: Tinc una trucada prevista, molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
7: Funny how I have that effect on people. It's something about my face.
8: It's a nice face.
1: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentim tots dos, ha perseguit per la mort.
3: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock, amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci, d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves... en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
9: Toma poca distancia, va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio, iluminate Leo, iluminalo Diego en su último partido, Messi le pegó.
1: Així narrava la ràdio argentina el moment en què aquesta matinada Leo Messi marcava de penal el 3-0 del partit d'Argentina contravenint en el seu comiat de la selecció albiceleste. Ha marcat de penal al minut 70 de partit, tot i que ha donat, això sí, dues assistències. Així doncs, Leo Messi, el tern 10 de la selecció espanyola, argentina, deixa l'albiceleste després d'haver aconseguit l'últim Mundial.
3: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
1: I amb aquests partits acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
0: Fins aquí les notícies.
10: Bon dia, matiners. Són les 5 del matí, 5 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant l'Eloi Cordomí, perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Com anem?
10: Hem tornat a tenir una tarda, vespre, nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
11: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre al sector de Lleida, i a la tarda sí que hi haurà més ruixats. Però, insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres mitja hora tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa, aquesta es desplaça cap al nord-est, en principi no preveiem que arribi a la costa, això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora, però els models no ens ho marquen.
10: Perquè un dels fets que extraordinaris, no sé si dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no?, que de cop i volta hi ha una tempesta, un temporal sobtat.
11: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir. És a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que es reforçarien a la costa. Segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia. I llavors, com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Insistim en això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
10: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bon dia.
12: Bon dia.
10: Ho avançarem d'aquí uns moments. Avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa. Ara parlem, Eloi.
13: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Curado i Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc, sí. Quin dia ens espera? O millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix, molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59 minuts. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Buhos, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buhos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta, també al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
0: Doncs tot això, avui, dia de ràdio pública, amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el Matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: És Pupí de Circ, Pupí de Son, interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Pupí de Circ, Pupí de Son, parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018. I avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormia amb Quim?
2: Doncs mira, una notícia que és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units doncs va sobreviure a l'execució?
0: Sí.
2: Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si se li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna de cadena perpètua perquè està acusada de matar, a més amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella en tenia 18, l'any 95. És a dir, feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, ara s'ha obert un panorama difícil de predir que pot passar, però de moment la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, està, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona
0: nit. En només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, aquí passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta, però no us preocupeu que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: Tant és així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu, cuina, territori, producte, oficis, restauració i sobretot una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreueng del barri de Sant Andreu, de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un 7 d'octubre de 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deutes.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Eh, Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de sis del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio i també, per cert, en emissió conjunta Pericat, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: Desde el regreso de Belén Esteban.
4: No he visto nada, no, ni me gusta, no, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien, que todo el mundo sea feliz.
3: Récord d'audímetres.
4: Sí, no? Guai. Enhorabuena. Però la cadena també.
6: Se li ha entès tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però ha dit que sea feliz, eh?
6: Sí.
2: I que todo el mundo sea feliz, no?
1: I que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco, al programa de Viernes.
6: I torna per tercer cop, ja?
1: I no, el primer no hi va anar en directe.
6: No, per això, però el segon
1: sí. Sí, clar, home, tal com els està funcionant,
6: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també a aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es Mou.
6: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es Mou de la Minero i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
7: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No. No tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
8: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
7: Sempre, sempre. El que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24-48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius m'he fet mal.
8: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
7: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, al activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, en petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-la reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: que bien, diu.
1: Aviam, cantaven bé. S'ho havien preparat, això sí, eh?
2: A un grup de nens tu no els hi pots dir que mal.
3: Exacte.
2: Imagina que acaben de cantar, dius, que mal que lo hagi
1: fet. Igualment.
2: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis. A mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
1: Sí, sí, no? És així, és així.
2: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
4: Els actors Elijah Wood i també Shane Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 €.
2: Apa.
4: Una foto, 225 €.
2: Apa.
4: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
5: No sé, hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo. Sí. Y hemos salido los tres con el anillo. Muy simpático.
6: Muy simpático, sí.
7: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido a la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío súper majo.
6: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
7: Es de esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
8: ¡Una puta mela!
2: Quina manera més fàcil de guanyar diners, t'ho dic.
1: Espero que acceptessin Bizum o alguna cosa, perquè jo ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
2: Suposo...
1: 225 no m'arriba.
2: Home, suposo
1: veure,
2: que per
1: 220,
2: per legalitzar 25, una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Si no, ja a sobre, tot en negre, almenys que paguin impostos. Ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
1: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
9: Expats que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? Jo els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? De res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, oh, clar, benvingut. O sigui,
10: benvingut
9: ara...
10: a Barcelona.
9: Ah, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
11: No. Estan patint ja ells també.
9: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
2: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. A aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
13: 4 minuts seran 3/4 d'una tensió perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre de detenció. Paula Brujats.
14: Sí, perquè, dit i fet, Ricard, Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
13: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4 d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
12: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
15: No dels crocs.
16: Per què t'has dit? Estic segura que anem amb uns crocs.
15: Sí. Gràcies, Cristina. Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
13: Ai! Llavors...
15: Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
1: Ah, que sí que porten crocs!
15: De fet,
1: sí,
15: és que porten crocs!
1: Tenim
13: crocs,
1: de la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
15: No, però no? Bueno, ara anem cap a la Raquel.
1: Sí, però té, és veritat, tot aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires dins l'armari, té unes crocs negres, que suposo que és amb això, amb el que
15: baixa,
1: normalment, no?
12: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera ja començava a donar instruccions a la dreta per treure Pedro Sánchez de la Moncloa.
17: Este tipo tiene que ser desalojado y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
2: Els matiners. I quan falten 5 minuts per 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera, enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
0: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat. Perquè, de vegades, una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres.
2: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Maria, què li diem anys i anys per molts anys avui?
9: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marc Coma.

0: També felicitem Simon Cowell.
1: Espera, que Marco, me'l felicitem perquè avui fa 50 anys, home. Nosaltres aquí el número rodó, 50. El número rodó del Marc. Qui més?
0: També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67. I acabem felicitant la cantant Toni Braxton.
1: Pot haver-hi una cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart, de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual.
0: Avui arriba el 59, per molts anys, i sempre amb tu cantant Unbreak My Heart.

0: Ai, quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Bon dia, matiners.
1: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors. I es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
1: Els matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Són 6:15, bon dia matiners i matineres i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
2: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
3: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, i fins la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
4: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim, i la veritat és que pues, jo el que he vist avui, i com jo amb els veïns que m'he anat trobant, no ho havien vist mai.
2: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
1: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
2: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar, i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
1: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
2: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que costa el final de la repressió, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
2: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre-la al Palau de la Generalitat.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions el 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
2: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
1: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
2: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: Ni pas acceptable.
2: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
1: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
2: Sí, és el de la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ell, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Morreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
1: Passat del Canal al Morreig.
2: Correcte.
1: Molt francès, molt cruixent, d'escorça
2: i tendre per dins.
1: I tendre per dins. Talment com un Morreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Ja els tinc per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem, o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
9: Sí, tant els titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
10: Un Carles Puigdemont aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
9: També avui en portada, la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions de Gimalara.
10: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
1: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
10: La Vanguardia considera una molt bona...

0: Pull, per fi, diu, els anys perduts del procés.
1: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana.
0: En canvi, l'editorial del Mundo es titula La legislatura de la impunitat.
1: Diu que l'amnistia, la llei fundacional de la legislatura, suposa un intercanvi inacceptable d'impunitat a canvi de poder.
2: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, qui ja puc saludar aquestes hores perquè crec que ets a la carretera. Ricard, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Avui camí de Xerta.
3: Avui camí de Xerta perquè aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, sortim de l'estudi, anem cap al Baix Ebre. Cap a Xerta és un dels punts on ahir la pluja va deixar una de les imatges més impactants d'aquest episodi i perquè l'aigua es va convertir de nou en el protagonista del dia. Avui serem allà per acompanyar els veïns. Ara mateix la C-12, recordem que va quedar inundada, sí. Va haver-hi vehicles també atrapats. Hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. I a Xerta els bombers doncs, van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera. Per tant, hi ha una feina important dels bombers. Volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja. Tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
2: Estarem pendents, com sempre, del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard. Carretera i manta, com s'acostuma a dir.
3: Sí, gràcies.
2: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital, un altre robatori en un museu francès.
1: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
2: Caramba.
1: En aquest cas, sí, el robatori va ser al centre d'art contemporani a la ciutat francesa d'Issoaga, Alvèrnia, jo també, al centre del país.
2: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
0: Aprendre a pilotar drons.
2: Molt bé.
0: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país fins i tot han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
2: On hi ha alerta, un baby boom?
1: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest any 2026 hi naixeran 8 criatures.
2: Molt
1: una
2: bé.
1: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3cat.info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001 i encara una altra des del 2017 només hi havien nascut 2 nadons.
2: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
1: Això mateix.
2: I ja està, ja muntarem aquest baby boom. Qui és el Premi de Gastronomia 2026?
0: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 anys de trajectòria entre els fons. Va començar a treballar amb els seus pares al negoci familiar, a Can Bosch, i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de la Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
2: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio, sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix ho acabeu de sentir, camí de Xerta, avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí. Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul. Et dic aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre, no s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
1: Sí, sí, això que sentim és Oques Grasses. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem-ho, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà el del 10 d'octubre.
2: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
1: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer publicar al febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: I avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt.
1: Quaranta editorials catalanes participen a partir d'avui a la 68a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La Fira congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama, Fomo, Fum

0: Mu, de la companyia El Dente. Es podrà veure fins al dia 18 al Festival de Jazz Costa Brava, al Palafrugell fins diumenge, i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea, també fins diumenge.
1: Marc, no te'n vagis, eh?
0: No te'n vagis,
1: perquè falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Arriba un moment tens, un moment que es posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi, també, per aquí, em sembla.
2: Sí.
1: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
0: I som tots.
1: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi, perquè avui tenim una dada, Maria, completíssima. Quants participants? Tothom vol participar a la dada, Maria.
3: Sí,
1: també els oients que ens esteu escoltant en directe des de casa mentre feu el primer cafè. Per tant, alerta, perquè de què parlem avui, Maria?
3: Avui, per començar, una mica de música. Thanks for the times that you've given me. Aquest que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
1: Ja hi som.
3: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada, Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Han quedat 3-0.
1: Vinga, molt bé. Doncs gràcies, Messi, per tot. Un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta'm, podrà viure còmodament el que li queda de vida.
3: Però pots tenir sort, encara que en el
1: lloc... Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
3: El cas és que el de Rosario ara té 39 anys, en porta 21, vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto...
1: A veure...
3: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
1: Wow. Vinga, va. Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai.
3: 21 anys ha estat.
1: 21 anys, eh?
3: A la selecció.
1: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
3: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
1: Ricard Ostrell.
2: Clar, és que... 200.
3: 200.
2: Ricard, 180, 180.
1: 180.
2: 180. 180.
1: Molt bé, perquè ets el qui mana, eh? Però no es pot canviar la dada Maiol. Ai, la dada Maria, jo dic dada Maiol. Eloi Cordomí.
4: A veure, quants partits juguen cada any a la selecció?
1: A veure, hem d'anar una mica endavant.
0: Hem d'anar una multiplicació, no diré quina.
4: 250.
1: 250. Marc Curado.
4: Això són molts anys.
0: Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
1: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que... demana el
0: moment. De menys a més, veig.
1: A veure, Nilvia, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Curà, 264. Macià Closes, 222. I jo dic 325. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
3: Macià Closes!
1: No m'ho puc creure!
3: Perquè són 208. Ricard, no hauries d'haver canviat. Haguessis guanyat tu.
1: Mira que Ricard la fina, amb aquestes coses.
2: Depèn de quina, però sí.
1: Sí, exacte. Digue'm, Maria.
3: Doncs sí, ha marcat 176 gols, comptant el d'avui, que avui n'ha fet un, i ha tingut un palmarès d'un total d'una Copa del Món, dues Copes d'Amèrica, una finalíssima, un Mundial Sub-20 i una medalla d'or als Jocs Olímpics de Beijing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt, perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
1: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
3: Fins demà.
1: Fins ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran fins des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93-201-7474, 93-201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
1: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
5: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta, parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Paüls i a Jesús, que estan al costat de Xerta, i també hi va haver fortes afectacions. Us explicarem què està passant, per què aquests models predictius dels que ens parla l'Eloi no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats, perquè aquestes pluges venen tant de cop. Parlarem també, els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins, què podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
1: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la ràdio pública i nacional, d'aquí res, mira, 12 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
6: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
7: No me quiere llamar, que poca me llamo también.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: Por qué? Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
2: No entiendo.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
6: No.
5: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
7: It's the moment to believe in the project.
5: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
7: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
8: Pràcticament amb 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant, com cada dia, de dilluns a divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Hola, bon dia.
8: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
9: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc, aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu, hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior, i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem de tenir aquests últims dies, amb previsió que es produeixin sobretot a les comarques de l'interior, a punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu, el prelitoral és on creiem que poden ser més forts. Aquí avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40, i alguns ruixats també en llocs de muntanya de l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Així que va canviant el panorama meteorològic.
8: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
9: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges i pluges que podrien ser fortes en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector i llavors de partir divendres hi ha molta més calma.
8: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
9: Vinga, fins ara.
8: Bon dimecres, adeu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
8: Molts de vosaltres penseu que regalar teatre és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat. Regalateatre.cat. I d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç les persones més estimades. Avui, des de Regalateatre, us conviden a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona. Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932-207474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
10: De moment bé.
8: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
10: Sí, sí, sí.
8: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
10: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
8: Ah, cafè amb llet. No te'l prens sol, pel que veig?
10: No.
8: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot, cafè amb llet i després
10: hi ha
8: persones,
10: el primer que em llevo, me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
8: Ah, tornes cap al llit després del cafè amb llet?
10: Sí, ara us estic parlant des del llit.
8: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
10: No, ja no m'adormo.
8: Ja no t'adorms, però fas el ressupó, que se'n diu.
10: Doncs és que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
8: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. T'envio una abraçada.
10: Gràcies. Vinga, una abraçada.
8: Adéu, adéu,
10: adéu. Adéu, adéu.
8: No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
11: Bon dia, bona hora.
8: Com va el matí, Toni?
11: Re, a punt de començar a treballar.
8: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
11: Sí, correcte.
8: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
11: No, vaig directament al lavabo. No m'agrada gens el cafè.
8: No t'agrada gens el cafè, eh?
11: Gens.
8: Curiós.
11: Soc dels pocs, suposo.
8: Exacte. I què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
11: No, prenc un got de llet.
8: Mira, de tota la vida, eh?
11: Un clàssic.
8: Tu et despertes, gotet de llet escalfada, la llet, entenc.
11: Correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer fresqueta, estic engustipat i és el que toca.
8: Molt bé. Doncs escolta'm, Toni, tens el número 2, a veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
11: Molt bé, gràcies.
8: Que vagi molt bé.
11: Bon dia.
8: Una abraçada, adéu, bon adéu. Dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments també escoltem la reflexió de l'Agnès Marquès i tornem a connectar amb el Ricard Ostrell, que ja és a la carretera camí de Xerta.

0: Walk Like an Egyptian, la música que ens empeny ja pràcticament fins les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar-la al cel, no? Tots plegats, a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa, no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambientràs amb què tot el país doncs afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi, al final, al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs, no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja, en aquest sentit, a la selecció argentina, perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió, el pensament de l'Agnès Marquès també els matiners de Catalunya Ràdio i camí de Xerta, Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic. Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges, i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies, sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir, i per tant pot ser que avui també hi hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no vegin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre...
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: Escoltes Music Calaix.
1: Okay. Yeah.

0: escric per no oblidar-les i torne a ser aquella que es va cosir dos ales per volar i escapar de ma casa en flames.
1: Portons auriculars com si foren salvavides i aprenem les cançons. Aprenc a sobreviure i quan et trobe al parc, entre silencis llargs, xiulen melodies.

0: En la teua bici, fugint pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria, entenem que ser nosaltres ja és una victòria.
1: La vella alqueria és el nostre amagatoll, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia amb tres acords, jonquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor.
2: I ara que torna a obrir-me, et troba a l'interior i ens curem les ferides amb mil trossos de cançons. I veiem, i vibrem, i riem, i tornem a ser qui som.

sóc un podrit en un lloc avorrit. Maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta una estetat. Estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor que hores de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movimata bala, però jo crec en el destí.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Passen 4 minuts de les 8. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana amb tot el cúmul d'incidències que hi ha. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant. Encara hi ha unes 6 vies afectades per les pluges. Repassem les que estan tallades, el túnel de les Franqueses, la C43 a Benifallet i la T301 també està tallada, i la T-3541 entre Paüls i Xerta. Pel que fa a l'àrea metropolitana, en aquests moments la situació és molt complexa. Tenim sobretot el problema de la 2, on hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i el Papiol, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i entre Cornellà i Sant Vicenç. També a la part sud, a la B23, problemes a Sant Feliu, és a Sant Feliu del Papiol, d'entrada a Barcelona i de sortida també. I pel que fa a la C32, aturades a Sant Boi, en amb dos sentits de la marxa. A Premià de Dalt hi ha un accident, això hi ha el tram nord. L'àrea, el que són les dues rondes, amb molta, molta mobilitat. Compte, mantingueu les distàncies de seguretat i els accessos nord també van molt carregats. Sobretot, demanar-vos que mantingueu les distàncies de seguretat i no baixeu la guàrdia. La situació és complexa. Bon dia.
1: I un dia més hem d'estar molt pendents de la previsió del temps, que ens acosta, com sempre, en Lluís Miquel Pérez, que ens explica que els xàfecs van a menys, però que no acaben de desaparèixer. Lluís Miquel, bon dia. Tu no hi pots fer res?
4: Bon dia, Helena. La veritat és que, sobretot, no mateu el missatger, perquè si fos per nosaltres, la veritat és que l'atmosfera seria bastant diferent, com a mínim, de la que estem tenint els últims dies, que ja s'ha passat de rosca pel que fa a pluges ja de les últimes hores, a Xerta, 110 litres per metre quadrat, barri del Serrallo de Tarragona, més de 100 litres per metre quadrat, 70-80 litres a Sitges, al Prat, a Viladecans, Castelldefels, barris marítims de Barcelona capital. Per tant, déu-n'hi-do, ja n'hi ha prou. Però compte, perquè encara haurem d'estar pendents d'aquesta meteo. A hores d'ara, de fet, i al llarg de tot el matí, s'aniran formant tempestes sobre el mar, que de fet les tenim a hores d'ara, i que en algun moment fregaran la costa. Per tant, les viles més a prop del mar, especialment des del Barcelonès fins al Baix Empordà, tindran algun patac d'aigua. També aquest matí al Pirineu de Lleida hi està plovent amb gràcia i a gran part de l'interior del país hi ha molta boira, per tant, precaució al volant. Aquesta tarda no desapareixen els ruixats, de fet, apareixeran com a bolets i sobretot a prop de les muntanyes, de les serralades del prelitoral, de les comarques de la Catalunya central, Pirineu, també l'interior de Tarragona, sobretot l'Ebre, tornarem a tenir algun ram. S'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda ja serà molt passatger. No s'hi estarà tanta estona plovent com ha passat les últimes hores amb aquest espectacle de llamps i de trons que ha estat brutal, la veritat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem explicant gairebé des de primera hora, 9 matí, d'incidències generalitzades a Rodalies. Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, explica'ns quina és la situació ara mateix.
5: Bon dia, Helena. Els maquinistes s'han plantat a Rodalies, han anat als seus llocs de feina, però molts d'ells han decidit no agafar els trens, cosa que està provocant un matí de caos i d'enorme confusió aquí a Rodalies, a l'estació de Sants. La confusió per part dels usuaris és total, i també per part dels informadors, que insisteixen que el servei funciona, tot i que aquest ja no funciona ni a la R1 ni a la R4, i s'acumulen fins a 60 minuts de retards i demores a la resta de línies. Què diuen els sindicats? Què diuen els maquinistes? Doncs que no han rebut els informes acreditatius que garanteixin la seguretat a tota la xarxa de Rodalies després de l'ensurt ahir a Vilanova. Acabem de parlar amb Francisco Cárdenas, responsable del sector des del sindicat UGT, que ens deia que volen seguretat. Si aquesta no arriba, no agafaran els trens.
6: Resulta que después de todo lo que de las lluvias y de los problemas, cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien y con unos, tiene que estar certificado por personal de seguridad, por personal de la DIF, y no nos los dan. A más, si todo eso ya es grave, ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y Cubellas, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
5: La La companyia hauria comunicat a través del correu electrònic al maquinista els avenços pel que fa a la supervisió dels diferents trams de la infraestructura, però aquests, els maquinistes, requereixen i reclamen un informe acreditatiu i signat pels responsables.
1: Gràcies, Anna, per aquesta última hora. Et mantenim aquí per al que pugui passar i pel que ens puguis anar explicant. Gràcies i bon dia. Busquem ara un altre punt d'atenció i anem fins a Mataró, on s'acumulen també allà viatgers buscant un transport alternatiu i ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat. Per tant, connectem amb TV Mataró, amb Jaume Dormois i amb la Marta Gómez. Bon dia, Marta, explica'ns.
7: Molt bon dia. Doncs el col·lapse de Rodalies s'ha traslladat en aquest cas fins a la plaça de les Treses, on som i on habitualment ja hi ha autobusos interurbans que connecten precisament la capital del Maresme amb Barcelona, amb aquesta línia E11.1. Però avui la imatge és la que teniu darrerament, amb unes cues quilomètriques que envolten tota aquesta plaça de les Treses, amb centenars i centenars de persones que el que volen precisament és traslladar-se fins a Barcelona, que segurament molts d'ells ho haguessin fet amb la R1 de Rodalies, com dèiem, una de les més concorregudes de la xarxa ferroviària, però que precisament s'han hagut de traslladar aquí en busca d'una alternativa. Nosaltres hem pogut parlar amb Moventis, que precisament el que ens deia i ens confirmava és que han afegit 26 expedicions des de Mataró en direcció a Barcelona i 29 des de Barcelona en direcció a la capital del Maresme en les línies E11.1 i E11.2. També en la línia C10, que recorre la costa de la comarca, i el que es viu aquí és molta preocupació, sobretot també la gent molt enfadada, que veuen que un dia més tornen a tenir problemes amb Rodalies, que s'han de buscar alternatives, i en el fons dins d'aquesta enfadamenta, podríem dir, també hi ha alegria cada vegada que arriba un autobús i poden fer un pas endavant cap al final del seu trajecte.
1: Doncs gràcies, Marta, també. Insistim que quan tingueu novetats, més notícies, més fets noticiables, ens demaneu pas i tornem a connectar amb vosaltres. Gràcies per la fotografia de nou.

0: Tot plegat és conseqüència de les pluges, dels temporals que ens estan afectant darrerament. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs també avui dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar acompanyats, de fet, localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi, el grau màxim de perill serà d'1/6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5/6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir mateix els bombers havien ampliat, de fet, la zona de cerca a regions, a zones boscoses, per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Un quart de nou, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo i és una informació que ara ens amplia en David Amador.
2: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
2: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
3: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Doncs això, hores després de la decisió del Constitucional i de la reacció del jutge Llarena, parlem amb un dels noms propis d'aquesta jornada, Toni Comín, perquè ens expliqui com ha viscut el moment, què simbolitza recuperar l'acta d'eurodiputat i com s'imagina el seu retorn a Catalunya. Senyor Comín, bona tarda. De fet, bona tarda no, seria bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia. Molt bon dia.
0: Ara ho vèiem, la compareixença de Puigdemont, vostè hi era. Què representa, el vam sentir amb ell, no vam sentir-lo a vostè, què representa, doncs, per vostè personalment i políticament aquest moment?
4: Políticament representa el que va explicar el president. De fet, ell va fer la compareixença com li corresponia amb ell, però en nom dels tres, parlava en nom dels tres, I per això estàvem acompanyant-ho ahir, mentre la feia. I políticament és molt clar. Políticament és, va dir el president, ho diem des del respecte i des del diàleg, però és una victòria nostra de l'independentisme i és una derrota de l'estat espanyol, perquè la llei d'amnistia representa una rectificació d'un estat que va decidir afrontar un conflicte polític a través de la repressió, a través de la via penal. I la llei d'amnistia és reconèixer que aquesta via no és la que correspon a una democràcia europea del segle XXI. Per tant, ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
0: No heu concretat...
4: A nivell personal, em preguntaves què representa l'amnistia. Home, ahir va ser un dia molt feliç per la meva família, pels meus amics, per mi. Potser és el dia que havíem estat esperant... No, potser. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides. L'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
0: Segur que sí. Li deia, no han concretat quan pensen tornar. No sé si vostè preveu fer-ho aviat. I què marcarà, en tot cas, el moment del retorn? Aquesta seguretat jurídica, el context polític o el valor simbòlic d'aquest gest en si?
4: A veure, el retorn té moltes cares, perquè també té una dimensió personal. També afecta la família, els amics. Per tant, com que ahir el jutge Llarena ens va descol·locar tots perquè la previsió era que ell trigués encara uns dies a aixecar l'ordre de detenció, no comptàvem que ja puguem tornar tan immediatament. Pensàvem que seria més a finals d'octubre. Per tant, ara encara no hem tingut temps materialment d'acabar de parlar amb els advocats per veure des del punt de vista jurídic exactament quina és la situació i, sobretot, amb la família, per veure exactament quin és el moment també de cara a la família que convé fer aquest moment de retorn. Però el que sí que hi ha és una urgència política, en el meu cas. Jo sóc eurodiputat i, per tant, és important que pugui finalment exercir com a eurodiputat i representar el mig milió de persones que em van votar. Com sabeu, una vegada més l'estat espanyol ha fet trampes, ha impedit que jo exerceixi, i ara jo he de poder agafar l'acta d'eurodiputat i, per tant, començar a exercir. Per tant, amb la suma de tots aquests criteris, a les properes hores, els propers dies, acabarem de confirmar la data del retorn.
0: Acabo ja, Toni Comín, precisament això, la recuperació de l'acta d'eurodiputat és només o serà només un pas administratiu o serà el primer gest d'una nova etapa política per vostè?
4: Home, és una etapa política per mi i pel meu partit, perquè finalment podré exercir d'eurodiputat en un moment que Europa, hi ha un desafiament descomunal, un dels desafiaments més grans que hi ha hagut mai a la política europea, a la societat europea, des del final de la Segona Guerra Mundial, que és aquest auge de l'extrema dreta, que literalment és una amenaça, la primera vegada en dècades que la democràcia europea està amenaçada en els seus fonaments. I, per tant, és molt important que ens puguem implicar tots en aquesta batalla, que té a veure també amb combatre les causes de l'extrema dreta, que vol dir combatre la desigualtat econòmica, combatre la desigualtat social que està a l'arrel d'aquest creixement de l'ultradreta a Europa. I, per tant, és una etapa, no meva, és una etapa de la història d'Europa nova, una etapa molt important en la qual jo vull fer la contribució que em correspon, la que jo pugui fer des del Parlament Europeu.
0: Toni Comín, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i nosaltres ens n'alegrem de saludar-lo per un moment tan especial en la seva vida. Que vagi molt bé, ben aviat.
4: Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.

0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
1: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en aquest context, precisament, s'emmarca l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa, precisament, dels salaris i del dret a l'habitatge. La primera reacció, o una de les primeres reaccions des del teixit empresarial, en aquest cas, la del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que, des de les empreses, també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria de vaga.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Us ho hem destacat en els titulars. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan, amb 12 punts, Witake, amb 11, i Martínez Geben, amb 19 de valoració, van liderar el conjunt de Moncho Fernández. I en futbol destaca Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benin en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
4: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que...
1: La televisió té l'origen en els avenços a la tecnologia a principis del segle XX, combinant descobriments en la transmissió d'imatges i la comunicació a distància. De fet, el concepte televisió significa visió a distància i va ser possible gràcies a diversos inventors i científics. Un dels pioners més destacats va ser l'enginyer escocès Lon Logie-Baird, que al 1925 va aconseguir la primera transmissió d'imatges en moviment a través d'un sistema mecànic. La seva invenció va permetre mostrar imatges rudimentàries mitjançant ones de ràdio. No obstant això, el veritable salt cap a la televisió moderna va passar amb el desenvolupament de la televisió electrònica. Al 1927, el jove inventor nord-americà Philo Farnsworth va transmetre la primera imatge electrònica al seu laboratori, utilitzant un dispositiu anomenat dissector d'imatges. Al mateix temps, el rus nord-americà Vladimir Zworykin desenvolupava l'iconoscopi, una càmera de televisió electrònica, cosa que va ajudar a millorar la qualitat de les imatges transmeses. Durant les dècades del 1930 i 1940, les primeres emissions experimentals van ser provades a diversos països. Al 1936, la BBC al Regne Unit va iniciar la seva primera transmissió regular de televisió. Després de la Segona Guerra Mundial, la televisió es va popularitzar ràpidament i es va convertir en un mitjà massiu d'entreteniment i informació a nivell global.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el nou matí de caos a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. Aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
5: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
4: De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1 i l'alteració del servei fa que s'acumulin cues mai vistes a les estacions d'autobusos de la ciutat. Segons acabem de saber, els maquinistes han rebut ja els informes de les marxes exploratòries i reprendran, per tant, la circulació si consideren que tot està bé. Tot seguit ho comprovarem en directe i anirem també de nou a l'estació de Sants de Barcelona per copsar el desconcert dels usuaris. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. A aquesta hora hi ha prevista una nova compareixença del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya des de la seu d'Interior per actualitzar la situació i connectarem també en directe. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín, amb qui hem parlat en directe fa uns minuts des del Notícies en xarxa.
6: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
4: El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
0: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patint i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
4: El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els vertinegres han sumat una còmoda victòria contra el Bnei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 5 minuts els que passen ara mateix de 8:45, un matí complicat, i volem, per tant, saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem de nou amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia de nou. Doncs seguim recordant que hi ha 6 dies afectades per les pluges i n'hi ha 4 detallades a les Franqueses del Vallès, Benifallet i entre Paüls i Xerta. L'àrea metropolitana avui la situació és complexíssima. Hi ha moltes retencions tant a l'àrea nord com a la sud. En el cas, per exemple, per sud, a la 2 tenim retencions a Sant Vicenç, Sant Joan d'Espí i Cornellà. A la B23, l'entrada i la sortida per la Diagonal, carregadíssima, com la C32 també a Cornellà o, en el seu cas, al tram nord, al tram de Premià o Mataró. Però és que els accessos nord tampoc s'escapen. C58, C33, els túnels de Vallvidrera, la C17, i les rondes van molt, molt carregades. Es nota que la situació és complexa, que no hi ha trens, que hi ha molta mobilitat, i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat i us mantingueu informats. Bon matí.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem, a aquesta hora estem molt pendents també de la compareixença al Departament d'Interior per actualitzar l'evolució dels aiguats que ens han afectat les darreres hores. Per ara, Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat, i és que es preveuen nous xàfecs, malgrat que de menor intensitat que els que hem patit fins ara. Per tant, ens n'anem directament cap al Departament d'Interior. Està parlant Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Avui continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet, amb aquesta vigilància, i en cas que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població. No ho esperem en aquests moments, de totes maneres, per aquesta previsió que tenim, doncs no ho esperem. També ens avisa el Servei Meteorològic que de cara a dijous i divendres entrarà ja vent de mestral i de tramuntana, i que esperen que ja la situació sigui molt diferent pel que fa a les precipitacions. Com afectacions que hem tingut durant el dia d'ahir i durant aquesta nit, per exemple, tenim el nombre de trucades del 112, del número 112, va rebre per aquest episodi d'ahir i d'avui de pluges arreu del litoral 690 trucades. El pic de les trucades va ser sobre les 8 de la tarda. Moltes d'aquestes eren per inundacions, per entrada d'aigua en els edificis, en baixos, també per situació de rescat de persones i també per peticions d'informació i avisos de risc.

0: si volen fer algun desplaçament, i en el cas de que valorin que cal, que no és possible fer-lo, doncs valorin algun transport alternatiu. Com més informació, també podríem esmentar doncs les manques de subministrament elèctric que s'han donat. En aquests moments tenim encara uns 5.300 usuaris sense llum, amb línies de baixa i de mitja tensió. Per exemple, alguns dels municipis afectats són Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Tortosa. S'està treballant, hi ha molts efectius en el territori treballant en aquestes incidències. Alguns ahir tenien dificultats per accedir i, per tant, continuen encara treballant, i hi ha 18 grups electrògens instal·lats en el territori. Tinc el nombre exacte de persones que estan treballant, que són 293, per si algú té interès en aquesta dada. També comentar que, pel que fa a la telefonia, hi ha algunes incidències també en el territori, hi ha alguns problemes de servei en la zona, esdevinguts a millor pel tema de la llum o per una pròpia incidència del servei, però que també s'estan treballant en aquests àmbits. Dir que s'ha recuperat ja la telefonia en el municipi del Godall. En el municipi del Godall s'estava donant aquest servei de telefonia mitjançant una unitat de telecomunicacions d'emergències, que és del Departament de Presidència, que en aquests moments, com que en el Godall ja hi ha llum, ja hi ha servei de telefonia, doncs el podrem passar cap a Xerta perquè pugui donar aquest servei en allà. Hi ha hagut també incidències a nivell de l'aeroport, ens explicaven aquesta nit, per culpa del mal temps i també per incidències tècniques que han tingut que anul·lar alguns vols. Ara estan operant amb normalitat i recuperant doncs tot aquest servei que no s'havia pogut donar. Pel que fa a centres educatius, també el Departament d'Educació ens passa la informació de que tenen alguns centres que no han pogut obrir. Per exemple, a Xerta s'ha suspès l'activitat educativa en el municipi. Hi ha uns 87 alumnes afectats. També a Tarragona, l'Institut de Miami, Platja, Baix Camp, és un centre que ha quedat afectat per les pluges, i per aquest motiu doncs s'ha tingut que fer la suspensió d'aquesta activitat. I després també en l'edifici de la Laboral, al Tarragonès, a Tarragona, hi ha hagut també inundacions i també tenen incidències en la utilització d'aquests centres. Per meva no tinc més informació detallada. Si tenen alguna pregunta, quedo a la seva disposició i passo la paraula a bombers perquè puguin donar la informació del seu servei.
1: Val, bon dia.
2: Era Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fent el recompte, el reguitzell de totes les incidències que s'han produït a casa nostra arran doncs de les pluges de les darreres hores. La bona notícia és que avui sembla que plourà, però no amb tanta intensitat com aquestes últimes hores, com aquests últims dies, i que dijous i divendres, gràcies a l'entrada de vent, la cosa aniria ja d'una altra manera. Per tant, doncs, aquest era el balanç que ens feien des del Departament d'Interior. Ara, però, parlem del transport públic, perquè aquest també és un nou matí d'incidències generalitzades a Rodalies, i també està clar, derivades d'aquest temporal viscut a les darreres hores, Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació d'aquesta manera. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal, i sembla que, segons hauria transcendit fa pocs minuts, aquests maquinistes ja haurien rebut els informes d'aquestes marxes exploratòries i podrien reprendre la marxa de trens si consideren que tot està bé. En tot cas, anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi ha Antoni López i l'Anna Ruiz, que segur tenen informació de primera mà. Anna, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs traslladem aquesta pregunta al maquinista que ens acompanya en aquests moments. Ell és Miguel Huelamo, també representant del sindicat CGT. Miguel, heu rebut algun tipus d'informe acreditatiu que asseguri, preservi i pugui garantir la seguretat de les vies?
4: Pues en estos momentos, yo como maquinista, acabo de mirarlo, no he recibido nada. Como sindicato, luego bajaré porque fue el compromiso de mandarnos también los certificados a nuestro correo electrónico como sindicato. Yo no he recibido nada todavía, a día de hoy.
3: Miguel, a l'espera de conèixer si arriba i aquest informe acreditatiu, què ha passat aquest matí? Què heu fet els maquinistes?
4: Vale, yo, gracias por darme la oportunidad de explicar lo que está realmente pasando, y un mensajito rápido al nuevo director de Rodalías, el señor Óscar Playà, que curiosamente, como fíjate, lo conozco solamente de una vez, y se le llenó la boca de seguridad. Pues nada, esta mañana se ha levantado el señor, que yo lo entiendo, se ha ido a un medio de comunicación, y lo primero que dice es que esto es un conflicto laboral.

0: y no de seguridad. Son mentiras. Aquí estamos esperando, como hasta ahora han estado cumpliendo, que cuando hay una incidencia en cualquier línea, una vez se soluciona, pues nos están enviando tanto a los sindicatos como a los trabajadores un certificado de Adif que certifica que esa línea está correctamente y yo sin problemas a conducir. Pero bueno, el miedo, esta noche ha habido una luz en Vilanova, un árbol y un terraplén se ha caído. O sea, yo no sé, no estamos seguros. Entonces, de momento, hasta que no lo certifiquen, no vamos a salir.
1: O sigui, esteu a l'espera que a través dels vostres correus electrònics arribi aquest informe signat amb els responsables que tot està ok, que tot està bé.
0: En el momento que recibamos el certificado, como hasta ahora hemos estado cumpliendo, pues saldremos a conducir sin ningún tipo de problema. Todos los maquinistas están en su punto de trabajo y nadie ha faltado a trabajar.
1: Tots els maquinistes estan al seu lloc de feina, però no han agafat els trens.
0: En principio es normal, si hasta ahora estaban cumpliendo, nos estaban certificando sin ningún tipo de problema que las líneas están operativas, ¿por qué ahora no? Ahora envían mensajitos o te llaman por teléfono. ¿Quién firma? ¿Quién se pone delante de que eso está correctamente? Nadie. ¿Por qué? Porque no está el tema seguro. Bueno, pues estamos reivindicando eso. Seguridad, pero certificada por Adif o por quien sea.
1: Miguel Huélamo, maquinista, també representant del sindicat CGT. Moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, Helena, a l'espera que els maquinistes rebin precisament aquest informe acreditatiu per part de la companyia que els asseguri que poden tornar a agafar els trens perquè la seguretat és gairebé absoluta a tots els trams de la xarxa ferroviària. Ha estat un matí molt complicat, està sent un matí molt complicat aquí a Rodalies com a conseqüència de la plantada dels maquinistes que se suma a les últimes intenses pluges dels últims 4 dies. Tot plegat ha fet aquesta tempesta perfecta que cau en aquests moments sobre Rodalies i que impedeix el desenvolupament normal del servei de Rodalies. Per cert, a partir de les 10 del matí, Renfe farà una compareixença per explicar quina és la seva versió de la història i mentrestant són els usuaris els que paguen la factura d'aquest conflicte laboral, aquest conflicte de seguretat.
2: Estava parada a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
3: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. No, avui res. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res. Ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
1: A l'espera, Helena, ja de confirmar per part de Renfe si els maquinistes han rebut aquest informe acreditatiu i signat que podria garantir la seguretat de les vies, cosa que afavoriria el retorn a la feina dels maquinistes.
4: De moment, i pel teu testimoni, aquesta informació encara no els ha arribat, com sempre, doncs, contrastant, com és de rebut la informació. Gràcies, Anna Ruiz, que vagi bé. I busquem un altre punt d'atenció. Anem fins a Mataró, on s'acumulen viatgers buscant un transport alternatiu. I ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat, on hi ha molta aglomeració de persones, d'usuaris, de viatgers. Connectem amb TV Mataró, Jaume Dormois i Marta Gómez. Bon dia. La cua continua sent llarga, infinita gairebé.
5: Molt bon dia. Doncs sí, el col·lapse de Rodalies realment s'ha traslladat en aquesta plaça de les Treses, on, com ja veieu, les cues són quilomètriques fins a l'altra punta d'aquesta plaça, en una imatge que costa de poder assumir i realment que només es recorda en grans col·lapses de Rodalies, com quan també es va aturar tot el servei. És veritat que Moventis ha explicat a TV Mataró que han reforçat aquesta línia, aquesta E11.1, però també la E11.2 i el C10 amb 26 expedicions més que surten des de la ciutat de Mataró en direcció a Barcelona, 29 que surten des de Barcelona cap a la capital del Maresme, i entre tots els viatgers malestar, perquè un dia més es troben en haver de buscar alternatives. Nosaltres volem parlar amb la Sílvia. Sílvia, molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
5: En quina situació et trobes buscant una vegada més alternatives per poder anar a la feina?
6: Pues imagínate, es un poco la vida con Rodalies, ¿no? Que es cada día pasa algo, cada día pasa algo. Con Rodalies nunca puedes hacer planes, nunca. Y al final, pues nos encontramos con todo esto, miles de personas sin saber qué hacer, levantándose por la mañana y viendo a ver qué opciones hay para llegar al trabajo.
5: Com viviu amb aquesta incertesa? Com t'organitzes? T'has de llevar abans, mirar o informar-te dels serveis?
6: Es que al final, como se produce un poco el efecto de la habituación, tú ya sabes que puede pasar algo. Ya sabes que puede pasar algo. Entonces tú haces tu vida normal y bueno, y vas aceptando un poco lo que va pasando. Llegas cuando puedes, vuelves cuando puedes, y ese es un poco el tema. Entonces cuando no es un problema, es otro. Ahora es el clima, vale, sí, lo entiendo. Luego los maquinistas, luego la orografía del terreno, luego un desprendimiento no sé dónde. Cada día hay algo en Rodalías.
5: ¿Para on passa la solució?
6: Pues esto lo tienen que buscar los políticos, no nosotros. No nosotros, pero la solución tiene que existir y se tiene que dar. No puede ser, es que no podemos resignarnos a esto. No podemos. Y ahora, bueno, al menos aquí en Mataró parece que hay cierto movimiento, pero como vengas de fuera de Mataró estás muerto.
5: Haguéssiu valorat també serveis alternatius per carretera, potser per part de Rodalies?
6: Pues sí. Pues sí, efectivamente, es que lo que no puede ser es que se encargue Moventis de poner aquí autobuses extras para la gente que sale de Mataró. ¿Y la gente que no sale de Mataró qué? ¿Los que venimos de más arriba qué? O sea, Rodalías lo que tiene que hacer es decir, no hay servicio, yo pongo un servicio por carretera. Ja està.
5: Com la Sílvia, centenars d'usuaris que realment avui es troben en aquesta situació. La Sílvia ho verbalitzava, malestar amb aquest degoteig de realment de problemes que genera aquesta línia R1 de Rodalies, la més concorreguda de tota la xarxa de ferroviària a Catalunya i que una vegada més tots els viatgers que volen traslladar-se han de buscar una alternativa com la d'avui aquí a la plaça de les Treses amb tots aquests autocars que van omplint-se de persones, però que les cues continuen sent llargues i, sobretot, generant molt malestar entre els usuaris.
4: Gràcies, Marta, companys de TV Mataró, per acostar-nos avui a aquest testimoniatge. Que vagi molt bé el dia. Minuts i arribarem a les 9. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà la tornada de l'exconseller Toni Comín, que recuperaria l'acta de diputat europeu. Hem parlat amb ell fa uns minuts des del Notícies en Xarxa.
7: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
4: El butlletí oficial de l'Estat publica ja els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Ens ho explica la Carina Bellvé.
8: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
9: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
8: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
4: I en aquest context marquem l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. La reacció des del teixit empresarial arriba de la mà del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts en Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
10: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
4: Encara temps per afegir que el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
11: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere en nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea.
4: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins, el marcador, va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats del partit. I abans d'acomiadar-nos, us recordem que heu d'estar avui molt atents si sou usuaris de Rodalies, perquè, com us hem anat explicant des de primera hora, s'està vivint avui un dimecres una nova jornada d'incidències generalitzades. Renfe insisteix que, de moment, no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui encara aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
12: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem. Doncs convidarem el nostre company, en Joel Gascón, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat a la nostra ciutat. Després, avui, conversarem amb el president del Centre Cultural Aragonès de Mollet i Comarca, en Josep Antoni Moreno, perquè estem a les portes de la celebració del Pilar, però més enllà del Pilar, doncs volem parlar una miqueta de com està el Centre Cultural Aragonès, ja que sempre tenim aquesta cita anual, doncs una miqueta valorar com està anant a l'inici de curs i totes aquelles activitats que tenen previstes de desenvolupar en aquest curs 2026-2027. Després, parlant de cursos, avui ens visitarà alumnat de l'Institut Aigua Viva. Concretament, ens acompanyarà alumnat de primer i segon de batxillerat que ens venen a parlar precisament de la limitació de l'ús de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i també de fomentar les lectures obligatòries. Ara, doncs, d'aquí una estoneta conversarem amb ells. I a la recta final del programa tindrem l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades i que farem referència a les distorsions cognitives. Aquest és el tema que abordarem en el dia d'avui. Tot això en el Posa't les Piles. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem en aquesta jornada?
1: Doncs avui destaquem que l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la memòria tècnica de resfaltatge i altres millores al carrer Ferrocarril, en el tram comprès entre l'Avinguda Caldes i el carrer de Palau Solità i Plegamans. De fet, estem parlant de banda Can Arimon, i és que es tracta d'una actuació que té com a objectiu principal reparar i renovar el paviment del carrer, que presenta diversos desperfectes. De fet, podríem dir que és un dels carrers més malmesos de la ciutat, i és que la pròpia memòria tècnica assenyala l'existència de fissures, esquerdes, roderes i deformacions de la calçada, així com ondulacions provocades pel creixement superficial de les arrels dels pins, unes obres que preveuen el fresat del paviment existent, generalment amb una profunditat de 5 centímetres i després de fins a 7 centímetres més a les zones que es trobin més deteriorades. Posteriorment es renovarà tot el paviment asfàltic i es repintarà la senyalització horitzontal, i també es contempla l'anivellament de tapes de pous i reixes d'embornals. Per tant, doncs, de fet, és una demanda, podríem dir, de la ciutadania, perquè al final acaba és un equipament esportiu i es trobava molt malmès en aquest pas. Sovint sol passar també amb el tema de les arrels, però si més no, doncs es posa fil a l'agulla i almenys s'ha aprovat aquesta memòria tècnica per després acabar traient aquesta licitació i poder fer les obres.
0: Molt bé, doncs esperem això, doncs, que aviat es puguin licitar i començar aquestes obres que també estan reclamades per la ciutadania. Més coses, Joel.
1: Després us comentem que avui a dimecres també hi ha actuacions i treballs de pintura. De fet, durant tota la setmana ja hi han hagut. Sí que és veritat que per dilluns estava previst el carrer Joan Maragall, que no sabem si es van ajornar pel tema de les pluges, però per avui a dimecres 7 d'octubre, i de fet ja els hem vist venint cap aquí a la feina, doncs les actuacions es concentren als carrers Álvarez de Castro, a la Rambla i al pas sota les vies de Fèlix Ferran. Als carrers Álvarez de Castro i al pas sota les vies, els treballs estan previstos entre 2:15 del matí i les 2 del migdia, i en aquesta franja l'actuació al pas sota les vies comportarà afectacions al servei de bus urbà.
0: Avui moltes obres, hem comentat. Ja veurem què més coses tenim allò al llarg de l'informatiu. Vols comentar?
1: Sí, tenim, ja que eren masses obres, no? Una miqueta us portem una lectura, una presentació d'un llibre, i és que després de guionitzar pel·lícules com A través de mi ventana, Barcelona, Nit d'estiu o guanyar un Goya a millor guió per La casa en flames, Eduard Solà ara ha fet el pas i el salt a la literatura. El de Santa Eulàlia de Ronçana i d'Adopció Mollatà per la seva família política presentava ahir dimarts a la llibreria L'Illa la seva primera novel·la titulada El niu. És una història que se centra al voltant de la Sara, una ornitòloga de 50 anys que, quan el seu fill petit marxa de casa, torna a sentir el buit d'una tragèdia familiar que va passar 12 anys abans al Delta de l'Ebre. És una història sobre la maternitat, les ferides familiars i la necessitat de continuar vivint després d'una pèrdua. Eduard Solà explicava que acostuma a escriure sobre el rol de la mare perquè afirma que presenta una doble cara.
2: El personatge de les mares, per mi sempre acabo escrivint sobre les mares, no sé com ha passat això, però crec que ha passat perquè d'alguna forma és un personatge que té una doble cara molt interessant. En primera instància, les mares totes són un personatge molt reconegut i tothom les coneix i tothom sap com són i tots en tenim una, i per altra banda, és un personatge super desconegut perquè coneixem moltes coses de les nostres mares, però tenen una altra cara, una cara B, que no necessàriament és dolenta, però sí desconeguda, i crec que això sempre per un relator d'històries com jo sempre és interessant. Un personatge superconegut i alhora molt desconegut.
1: I ens explicava també que escriure una novel·la li ha resultat més difícil que fer un guió. Diu que en el cinema, doncs, explica, el text passa per diferents filtres i acaba convertint-se en una obra audiovisual, i que, en canvi, doncs, el llibre són directament les paraules de l'autor les que arriben al lector, i que això li ha costat una mica més.
0: Està escoltant i pensant, dic, clar, és que igual ens fixem en les mares, en aquest rol de mare, i no ens fixem en la dona, no? Que és la que hi ha. Molt bé, Joel, interessant. Escoltarem aquestes notícies i més, com dèiem, a partir de la 1, l'informatiu Mollet al dia.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Una situació encara regirada, traïdora, molt canviant, però ja no tindrem tanta quantitat d'aigua com les últimes hores a gran part del país. Sí que podem dir que també despertem amb molta boira, molt mala visibilitat, un ambient molt humit, i no pas fred. De moment, avui la temperatura no varia, fins i tot puja aquesta tarda respecte a ahir. Amb alguns moments de ruixat aquest matí arran de mar, molt enganxats a la costa, i també al Pirineu de Lleida. I aquesta tarda, més ruixats i tempestes, sobretot a prop de les serralades, on esperem que plogui més, és a l'Alta Garrotxa, l'Alt Ripollès, o cap a les muntanyes de Tarragona i de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Us hem dit que en el dia d'avui, i és el que farem perquè tenim el nostre convidat, que és el president del Centre Cultural Aragonès de Mollet i Comarca, és en Josep Antoni Moreno, i ens acompanya perquè sempre, quan s'apropa el Pilar, ens posem en contacte i diem, escolta'm, heu de venir, ens heu d'explicar, no només allò, com teniu organitzat la celebració del Pilar, que ja ens consta que ja heu fet alguna festa, no?, com ara la cena del jamón,
1: sí,
0: potser?
1: Bon dia, bon dia. Bon dia. I gràcies per obrir-nos els micros per explicar la nostra festa més important. Fa 15 dies vam tenir una festa, vam nomenar els mozos i les mozes, els grans i els petits, la Carlota i el Víctor els grans, i el Dani i l'Arlet els petits. I a ells els fa molta gràcia, molta il·lusió, i a nosaltres ens agrada perquè és una manera de donar continuïtat a la vida de la nostra entitat.
0: Bé, de fet, dèiem que parlaríem de les festes, però que ja que fem aquesta trobada anual, que volíem saber una miqueta com està el Centre Cultural Aragonès, no? Mm. Perquè jo crec que a l'estiu potser baixa l'activitat aquí a la ciutat, però participeu de moltes trobades que, no? O aquest any no?
1: A l'estiu baixa molt l'activitat perquè hi ha molta gent que marxa de vacances. Sí que és veritat que la gent jove es queda al poble, sobretot per la Festa Major, perquè la Festa Major cada vegada aquí a Mollet, gràcies a Déu, trobem a més gent. Però l'activitat durant el mes d'agost és molt baixeta. I el juliol, potser fins al 10 o el 15 de juliol, sí que fem activitats, però a partir d'aquí ja és molt complex.
0: Però les trobades amb altres centres que es fan, per exemple, doncs, a Saragossa, a Terol...
1: Això, l'última va ser el mes de juny, que vam anar a Tamarite de Litera, poble desgraciadament famós pels incendis d'aquest estiu, que ens van rebre molt bé i ens van passar molt bé, i va ser l'última trobada gran que van fer-ne. Prèviament anem cada any a Cerdanyola, que fan una trobada de grups de tambors, que també és molt important, i aquí sempre hi participem també. I ara potser és la part de l'any més activa o més important, sobretot concentrant el tema de les festes del Pilar, que per la gent de l'Aragó és molt important.
0: De fet, nosaltres hem vist que al setembre ja a xarxes socials penjàveu, ja ha començat i hi ha tot un seguit de tallers, no?, de rondalles, de tambors...
1: Sí. Aquest any, diguem que és un any molt especial perquè s'ajunten moltes coses.
0: A veure què passa.
1: Sí, aquest any precisament el grup de tambors s'ha fet el 25 aniversari, que per un grup d'aquestes característiques és molt difícil mantenir l'activitat durant tant de temps i seguint sent un grup de referència amb aquest tipus d'activitats. Aquest any també celebrarem el 45è aniversari del Centro, que això ho farem amb un festival el 28 de novembre, que també per nosaltres és una fita molt important. És a dir, des dels inicis fins ara...
0: Entenc que fareu la celebració en el centre. Ho dic allò. Bueno, és jornada de reflexió, eh?
1: Sí. No ho sé, depèn, perquè com que sabem que el Teatre de Can Gomà és molt difícil estar molt ocupat sempre, tenim les nostres instal·lacions, però si hem d'encabir a molta gent, doncs es queden
0: petites. Igual demaneu,
1: sí. Sí. El que sí que està clar és que el dia 12 a la tarda sí que l'Ajuntament molt amablement ens cedeix al Teatre de Can Gomà per fer l'actuació nostra de cada any de les Festes del Pilar.
0: És a dir, que s'ajunta 25è dels tambors, 45è del centre, alguna cosa més, alguna efemèride també és allò que...
1: Sí, perquè és important i que no és... Tampoc es passa cada dia. A dos dels nostres actuants, amb el Fernando Royo i amb el José Edo, els han anomenat Académicos de la Jota.
0: Això què és? A veure, explica.
1: Sí, és un títol que donen... L'Acadèmia de la Jota és una institució que té seu a Saragossa i que vetlla pues, per el desenvolupament i la difusió d'aquest ball. A tots els que segueixen en actiu tant ballant, cantant o tocant instruments per sobre dels 80 anys, els anomenen. I, de fet, el Fernando i el José encara segueixen en actiu, el Fernando tocant i el José cantant.
0: Mm-hmm.
1: El que passa és que...
0: I superen els 80 anys?
1: Sí, el Fernando en té 83 i el José en té 86.
0: Doni-do, ens traiem allò el barret, nosaltres també, des d'aquí, ni que sigui de forma simbòlica.
1: Sí, cal felicitar tant amb ells dos com els companys dels tambors, perquè són efemèrides que són importants i que no s'aconsegueixen cada dia.
0: Mm-hmm. A més, teniu la formació de la Benjot, no?
1: Sí, els nanos, sí. I aquest any... coincidint amb això, doncs, durant el festival tindrem alguna sorpresa.
0: Molt bé.
1: Anem recuperant ballarins del centro i que no són del centro.
0: El Josep Antoni ens va dient allò al festival, al festival, i és que una de les activitats estrella de la celebració del Pilar sempre és aquest festival folclòric que feu a la tarda, no?, a Can Gomà. Estem parlant d'això?
1: Estem parlant d'això. De totes maneres, el dia comença molt aviat.
0: A les 10?
1: A les 10 sortim del Centro Aragonès caminant fins a l'església, es fa una missa, que és la missa del Pilar.
0: No és la missa Baturra?
1: Sí, sí, es fa missa Baturra, sí, és la missa del Pilar.
0: Espera una
1: cosa,
0: anem a pams. La missa Baturra, perquè la gent digui, no?, la missa del Pilar, quina característica té? Hi ha un ball, no?
1: Sí, diguem que les oracions es fan cantades. Hi ha un grup de música, hi ha els cantadors, que són els que fan... els que donen veu a les oracions. I sí, acostuma a haver-hi un ball. Aquest any no ho sé com anirem del ball, però generalment hi ha un ball al final de l'actuació. De l'ofici.
0: De l'ofici, sí. No, estava pensant allò que totes aquestes celebracions, cadascuna de les entitats, no? Els andalusos, l'Irmandade, també tradicions i costums, quan fan una d'aquestes oficis, no?, de celebració, doncs tenen una significació especial per a aquelles persones que diuen, ai, i què té de singular? Doncs apropeu-vos, perquè doncs és diferent, no?
1: Sí, és diferent.
0: Molt emocionant.
1: És especial perquè al final jo, com que sóc molt torpe amb els temes de música i cantar, admiro qualsevol persona, sigui l'estil que sigui, que es posi davant d'algú a tocar un instrument o a cantar o a ballar. I és digne d'admiració, a més que ho fan molt bé, són molt bons.
0: Molt bé. Sortiu en cercavila, hi ha la missa i toca l'aixada, no?
1: Correcte,
0: suposo?
1: Sí. A la plaça
0: Prat de la Riba,
1: com cada any, i hi ha també una petita actuació, una mostra de folklore, farem l'aixada de les banderes i un cop això, pues, l'aperitiu que oferim sempre a les nostres instal·lacions del Centro Aragonès, serà cap a la una o així.
0: Sí, a les 12 és l'aixada de la bandera,
1: de la bandera
0: i aquesta actuació.
1: Sí, cap a la una o així.
0: Carrer Pamplona, número 10.
1: Correcte, aquestes són les instal·lacions. Sí.
0: L'enveja que tenen moltes entitats d'aquestes instal·lacions, que en el seu moment, doncs, un esforç important per als socis de l'entitat us va comportar, no?
1: Va ser un esforç molt important perquè es van construir totes amb fons dels socis i van haver uns quants socis que van posar diners de la seva butxaca. Va costar, però s'hi va tornar i s'ha d'agrair molt tant a aquests socis com als altres, pues, l'esforç que es va fer per aconseguir aquestes instal·lacions. Que repeteixo, cada vegada estan obertes al poble per activitats culturals i altres, pues, simplement que l'Ajuntament es deriva cap a nosaltres i nosaltres acollim a tothom que vol.
0: Sí, ens consta que hi ha entitats que n'han fet ús d'aquestes instal·lacions i deia jo que són l'enveja, però que també us donen una certa independència, no?, a l'hora de... d'organitzar, fer...
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Diguem que tenim un punt de reunió. És un punt que es fixa, que és un punt de reunió. Sí que ens dona certa independència, però al final som una entitat de Mollet i depenem del poble. Depenem del poble i treballem pel poble.
0: I Josep Antoni, el nombre de socis es manté?
1: Sí, estem estables. Nosaltres ens organitzem per famílies. Som unes 140 i alguna cosa de famílies. N'hi ha baixes, n'hi ha altes, però més o menys estem estables.
0: I en famílies, crec que ens heu comentat en d'altres ocasions, que no és que tinguin les seves arrels a l'Aragó, sinó senzillament que es troben a gust, no?
1: Sí. Hi ha algun soci que ha vingut perquè li agrada les activitats que fem, quan fem dinars o quan fem algun altre tipus d'activitats, que no tenen ni a veure amb el folklore ni a veure amb l'Aragó. Hi ha famílies que no són aragoneses, jo mateix, per exemple, jo és per família política, però bé, al final... és Centre Cultural Recreatiu Aragonès. Aragonès és el cognom que ens agrada posar pels seus orígens, però el significat és un punt de trobada. On rebem a tothom.
0: Josep Antoni, ens hem quedat allò amb aquest vi d'honor, no?, que feu, mm-hmm. no?, aquest, mm-hmm. aquest oferiment que feu després de l'aixada de la bandera, i després a la tarda és a Can Gomà, aquest festival.
1: És a Can Gomà, a les 6 de la tarda.
0: Quines actuacions teniu? Ja ens has dit que hi haurà sorpreses.
1: Hi haurà sorpreses que no es poden mencionar. Tindrem el grup de ball, els cantants, tindrem la rondalla, que és el grup musical, i els tambors també tindran part, perquè d'aquest any és el seu any, és un any molt important per ells.
0: I teniu allò, alguna, no sé si alguna col·laboració d'alguna altra entitat?
1: No,
0: o...
1: aquest any no. Aquest any no, de moment no. Ah, més endavant, no ho sé.
0: A més, entenc que el Dia del Pilar és com molt important, no?, per que totes les formacions que estan vinculades, no?, al centre, mm-hmm. doncs, facin lluïment.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: M'imagino que aprofiteu precisament per això, per mostrar...
1: És la festa gran i a tothom li agrada mostrar les coses que fan. Mm-hmm. Tots. I, de fet, és el moment. Hi ha dos dates les quals la gent que fa alguna cosa ho ensenya. El Dia del Pilar és més tema tradicional, més tema folclòric, que és el grup de ball, el grup de cant, els músics i els tambors. I després, al desembre, fem un sopar de germanor, a partir del 15, un sopar de Nadal, i aquí sí que està oberta a tots els grups que hi ha al centre. Mm-hmm. Fem alguna tarda, passem allà, que, bueno, hi ha de tot, música, ball, cant i alguna altra activitat que hi ha al centre, que està sempre oberta a que la gent, pues, demostri el que fa.
0: La celebració del Pilar la feu aquí a casa nostra. No sé si després hi ha algun tipus de trobada a nivell de centres aragonesos a Catalunya.
1: A Catalunya, no. Aquest any, el que passa és que serà una cosa molt complicada. Cada any pel 15 de febrer a Saragossa, Terol i a Osca, es fa un ball en favor d'una associació de càncer, en favor del càncer infantil. Sempre es fa el dia 15 i hem acudit sempre que hem pogut, però aquest any el dia 15 és dilluns i no hi podrem anar. No sé si podrem fer alguna cosa aquí a nivell català, però bueno, ja veurem què és el que es fa.
0: Clar,
1: això és de cara al 15 de febrer,
0: clar,
1: al 27.
0: És que el 15 de febrer, ara que ho has anomenat, mm-hmm. hi ha una campanya aquí a Catalunya que mm-hmm. és Tacat pel Càncer Infantil, mm-hmm. en el que les diferents entitats, hi ha moltes escoles, també aquí a Mollet, que participen mm-hmm. d'aquesta activitat, que es fa una xocolatada o una cosa així.
1: Correcte.
0: Podria mm-hmm. ser que féssiu alguna cosa vosaltres.
1: Podria ser,
0: si
1: podria
0: no,
1: ser.
0: Si no, el 15, doncs a l'entorn d'aquesta data.
1: Mm-hmm. Sí, sí.
0: Comentaves allò, celebració del Pilar, pel que queda de curs, ens has dit després a Nadal feu aquest sopar de germanor, mm-hmm. després participació a la Cavalcada de Reis, imagino, o no?
1: No acostumem a participar a la Cavalcada de Reis.
0: No?
1: Ai, perdó.
0: Sí, els tambors,
1: perdó.
0: No?
1: Confonia amb Carnaval.
0: Sí.
1: Disculpa'm, en Reis sempre, els tambors sempre participen. Sí,
0: sí, clar, és que jo he pensat, dic, ai, ara...
1: No. Estava pensant, com que ja ens havíem anat al febrer, estava pensant al Carnaval, no? En Reis sempre. A més, una cavalcada que és molt especial, que tots tenim una mica, ens queda una mica del nen que havíem estat, i ens agrada anar a veure la Cavalcada de Reis, i els companys que hi actuen amb els tambors, sé que que s'ho passen bé i els agrada molt, i a la gent els agrada veure'ns.
0: I has dit, tenim dues dates destacades, al Pilar, i l'altra, quina serà?
1: L'altra és el febrer, el dinar del porc.
0: Sí.
1: Celebra es recorda la matança del porc, i fem un dinar on portem menjar fet de, bueno, conserva, i es fa al Centre Aragonès. Sempre convidem a entitats i a la gent de l'Ajuntament, que si voleu ja sabeu que esteu convidats.
0: Ho sabem.
1: Sí, sí. I aquests potser són les dates importants. Després també tenim el Festival de Sant Jordi. Sant Jordi és el patró de l'Aragó, igual que aquí a Catalunya. I també es fan activitats. Es fa un festival, es fan dinars...
0: I es fa també festival literari, potser, o no? Certament literari, o no?
1: No, no hem fet... No.
0: No.
1: Uh-huh. No, certament literari. De moment, fins aquest any, no s'ha fet. Sí que hem fet alguna presentació d'algun llibre o algun documental, però no s'ha fet festival literari.
0: Perquè, escolta'm una cosa, Josep Antoni, teniu allò una comissió de joves, també, en el centre?
1: Sí.
0: Sí? I és activa o aquests joves ara estan allò amb els estudis i les feines molt ocupats?
1: Ja part que estan en els estudis, hi ha part que estan en les feines. La comissió de joves, els estudis són estudis universitaris i tots sabem el que són. Febrer, entre el gener i febrer no existeixen, perquè és normal, són les dates d'exàmens, i després, al mes de juny, pues, lo mateix, és quan són les dates d'exàmens. Sí, ells fan activitats, fan
0: però trobades... Però d'aquest gruix de 140 famílies que comentaves, hi ha una... És a dir, diries que la salut del Centre Cultural Aragonès és important en el sentit de que teniu gent jove? Aquest relleu generacional que reclamen tantes entitats?
1: La salut actual és bona, però totes les entitats tenim un problema que cada vegada costa més que els joves s'impliquin. Estem tornant a una societat molt individual, hi ha altres interessos, i et dic que estem estables, durant molt de temps vam estar creixent. Que estiguem estables és positiu, però no tan positiu com créixer amb el nombre de socis. Sí, hi ha una quantitat de joves important que de moment ens fan pensar que el centre seguirà. Pensa que ens anem discriminant per edats, val? Quan les famílies comencen a tenir nens, els nens petits, això, clar, t'absorbeix. I tenim un gap entre la nostra generació i la generació dels nanos de fins a 20 i pico d'anys, també estan implicats, però de manera una mica més tangent, tot i que quan es demana qualsevol cosa sempre acudeixen i sempre participen. Però amb els òrgans gestors, per exemple, pues, som els que som des de fa molt de temps.
0: Una darrera qüestió, anem a recordar, aquest dia 12, Festes del Pilar, aquí a casa nostra, la ciutadania no s'ha cansat de dir-ho, el Josep Anton, allò de dir, escolta'm, som un punt de trobada, som entitat de la ciutat, el que fem ho fem per la ciutat de Mollet, aquelles persones que vulguin apropar-se, benvingudes siguin, no?
1: Seran sempre benvingudes, sí. Tant ara com quan vulguin venir, sí.
0: Doncs ja sabem, el dia 12 sortiu al carrer, gaudiu d'aquestes cercaviles, d'aquest vi d'honor que sempre han fet l'entitat a partir de la una, després de l'aixada de la bandera, i el festival, no sé si hi ha les entrades, això ja...
1: Això és
0: segurament
1: els socis... Sí. Els socis tenen preferència, per això són socis. Per cert, us hem portat un exemplar de l'Heraldico, que és la revista que publiquem pels socis per les Festes del Pilar, i volíem que la tinguéssiu aquí vosaltres, on s'expliquen coses, i en les salutacions de les autoritats, hi ha articles d'interès que fa la gent precisament del centre.
0: Doncs la veritat és que ho agraïm. Jo crec que allò que cada any al Centre Cultural Aragonès mai ha faltat allò de fer-nos avanç aquest Heraldico. Moltíssimes gràcies, Josep Anton.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bé.
1: Gràcies per rebre'ns. Moltes gràcies. Adéu.

0: Aquesta és la sintonia que ens acompanya tots els dimecres i que dona pas en aquest espai que compartim amb joves estudiants dels diferents centres educatius de la nostra ciutat. Evidentment, la gran majoria són alumnes d'instituts i avui és alumnat de l'Institut Aigua Viva els que ens acompanyen. Són alumnes de segon i primer de batxillerat. Tenim a la Clàudia. Bon dia, Clàudia. Bon dia, tenim a l'Aurora. Bon dia. En Martí.
1: Bon dia.
0: Bon dia. També a la Cristina.
2: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. I a la Maia.
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. En tots cinc anem a plantejar temes que els afecten i que esperem que també els nostres oients parin atenció perquè ja sigui de forma directa o indirecta també els hi pot afectar. I és que anem a parlar d'aquest anunci que s'ha fet des del govern de tornar a recuperar el que són les lectures obligatòries als joves estudiants de batxillerat i, a més, anar cada vegada reduint més el que és les pantalles i l'ús de la IA. Ells s'han preparat aquest tema, després tindrem una petita tertúlia a l'entorn del tema, però comencem pel Martí.
1: Bon dia, què tal? Bé, doncs em dic Martí i avui us parlaré sobre un tema molt parlat dins la nostra societat. Segons ens explica una notícia de la web Nació Digital, s'està plantejant formar una llei en contra de la IA a menors de 14 anys als centres educatius del nostre territori. Segons ens diu, el govern ha impulsat una llei que hauria de concretar-se al març de l'any vinent, amb el fi de poder abordar els problemes que comporten l'ús excessiu de tecnologies a infants i joves. Segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una entrevista a RAC1, diu que s'ha de potenciar la lectura en comptes de la digitalització a les aules. Ho ha justificat dient que les pantalles generen addicció. Segons ha remarcat diverses vegades, totes aquestes mesures són tretes de criteris científics i el seu objectiu és trobar el benestar digital. Això vol dir que hi ha coses bones, però també riscos a l'hora d'utilitzar pantalles i que serà per això que es buscarà un equilibri i el millor pels joves del present com també del futur. Sumat a l'anterior proposta, el senyor Illa, però, lamenta que l'ús excessiu de les tecnologies hagin provocat que els joves no tinguin contacte amb símbols de la literatura, com són Rodoreda, Joanot Martorell, Cervantes o Llull. Per tant, amb aquesta nova llei s'intentaria fomentar i treballar la lectura i pel contacte i relació humana sense que una pantalla sigui intermediada dins el tema. Segons ha destacat, és de gran importància la protecció dels infants pels riscos que poden patir a causa de les pantalles dels mòbils, ordinadors, tauletes o inclús de les televisions. Aquests riscos podrien afectar negativament la capacitat d'atenció, de concentració, com també impactes a la salut dels infants. Tenint en compte aquest sentit, ha expressat que les administracions públiques haurien d'ampliar i adaptar la protecció dels joves perquè, segons ha expressat, l'evidència científica és clara i concloent. Dit això, queda a l'espera aquesta llei per veure si finalment es farà o no realitat l'any vinent. Mentrestant, només queda esperar.
0: Crec que ara és l'Aurora, no?, qui ens ha de continuar jo explicant.
2: Bon dia, doncs jo sóc l'Aurora i he consultat el diari de Lleida, Lleida Diari. Aquest diari informa sobre el plantejament de prohibir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys, de la qual ja n'ha parlat el Martí, i dona a conèixer la nova guia de salut digital del Departament de Salut. Però del que us vinc a parlar jo és de la proposta d'implementar les lectures obligatòries a l'ESO i al batxillerat. Segons Lleida Diari, dimarts passat, Salvador Illa va parlar a favor de tot plegat en una entrevista on va assenyalar la idea de que les pantalles ofereixen avantatges, però també comporten riscos. I va apostar per buscar un equilibri basat en criteris científics i orientar el benestar digital. En aquest sentit, el diari explica que el president va vincular la proposta sobre la intel·ligència artificial amb la necessitat de reduir l'exposició excessiva a les pantalles. A més, va advertir que un ús intensiu de la tecnologia pot fer que els joves perdem el contacte amb la lectura i amb grans i coneguts autors, com per exemple Mercè Rodoreda, Joanot Martorell, Miguel de Cervantes o Ramon Llull. Per acabar, en aquesta notícia també

0: és de 10,8 anys. En nens petits pot causar als infants interferències en l'aprenentatge, més risc de miopia i excés de pes, trastorns del son, malestar emocional i, com a novetat, la relació entre ús de pantalles i càries, associada al consum de productes ensucrats mentre s'utilitzen els dispositius. Per un altre costat, en l'adolescència, de 12 anys a 15 i de 16 a 18, consta una interacció presencial més baixa. Substitució d'activitats, descens de l'atenció, dificultats en l'aprenentatge, problemes d'intimitat, malestar emocional, ansietat, depressió, baixa autoestima i ciberassetjament. També han observat alteracions en el son i violències digitals, impactes en la imatge corporal, promoció d'hàbits poc sans i dinàmiques com patrons foscs, xocs d'atzar i micropagaments. Tot això sota la directora d'Addiccions. Moltes gràcies i us deixo amb la meva companya.
1: Bon dia, sóc la Cristina Ionescu, alumna de primer de batxillerat. Bé, doncs avui us parlaré una mica sobre els resultats de les proves PISA a Catalunya. Per preparar aquest tema he llegit una notícia de 3Cat Info, que es titula «El Ministeri publica els resultats PISA de Catalunya, tot i que no són vàlids ni comparables». La notícia explica que el Ministeri d'Educació ha publicat els resultats de Catalunya, però que l'OCDE ha decidit no publicar-los oficialment perquè hi ha hagut un problema amb la mostra d'alumnes. Per començar, les proves PISA són unes proves que es fan cada 3 anys, alumnes de 15 anys, i serveixen per avaluar 3 àmbits, la comprensió lectora, les matemàtiques i les ciències. El problema que hi ha hagut aquesta vegada és que a Catalunya s'han exclòs molts més alumnes dels que permet l'OCDE. Normalment, el límit és aproximadament d'un 5%, però en aquest cas se n'han exclòs un 23,2%. En total són 591 alumnes. I això és important, perquè si una part tan gran dels alumnes queda fora de la prova, els resultats poden no representar realment com està el conjunt de l'alumnat català. De fet, alguns experts que apareixen a la notícia ho qüestionen. Per exemple, Sheila González Motos, investigadora de la Universitat de Barcelona, explica que s'ha deixat fora una part de l'alumnat que probablement hauria obtingut pitjors resultats. Per tant, les dades poden donar una imatge millor de la situació real del sistema educatiu català. Tot i això, les dades publicades pel Ministeri situarien Catalunya per sobre de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE. Però aquí hi ha un punt molt important. Aquestes dades no es poden comparar de manera fiable ni amb altres territoris ni amb edicions anteriors a PISA. La consellera d'Educació, Esther Niubó, tampoc ha volgut valorar els resultats, perquè considera que fer-ho seria política ficció. Tot i això, ha reconegut que no podem estar contents amb la situació actual i ha decidit que aquest curs es treballarà especialment per millorar la competència lectora i oral dels alumnes. A més, tot això arriba després dels mals resultats de PISA del 2022. Aquell any, Catalunya va perdre 12 punts en ciències, 21 en matemàtiques i 38 en comprensió lectora. Per tant, jo crec que el més important d'aquesta notícia no és quedar-nos només amb si Catalunya està per sobre o per sota d'Espanya, sinó entendre que aquestes dades no són prou fiables per comparar-les. Haurem d'esperar els pròxims resultats, que no arribaran fins al 2029, per tenir una fotografia més clara de la situació de l'educació a Catalunya.
2: Bon dia, sóc la Maya Cano i també alumna de primer de batxillerat. Avui us parlaré d'un tema que ens afecta directament o ens toca ben aviat: treure's el carnet de conduir i, sobretot, el drama de l'examen teòric. Primerament, per preparar aquesta sessió, m'he basat en dues notícies bastant interessants. La primera és la de La Vanguardia i es titula «Rècord de suspensos en l'examen teòric del carnet de conduir. El modelo de DGT ha quedado obsoleto». La segona és una web d'autoescola i diu «Por qué tantos suspensos en el carnet de conducir? La verdad y la solución». Totes dues deixen clar que aprovar la teòrica a la primera s'ha convertit en un autèntic repte. Si mirem les dades oficials de la DGT, la veritat és que fan pensar. L'any 2015, el 71,2% de la gent aprovava el test a la primera. En canvi, ara la xifra ha baixat fins

0: fins a un 58,9%. Això és una caiguda de més de 12 punts en una dècada. I el més curiós és que des del trànsit reconeixen que l'examen gairebé no ha canviat. Així que el problema sembla que està en com ens preparem. Què és el que passa exactament? Els experts diuen que hi ha diversos motius. D'un costat, les preguntes ja no són només de memoritzar senyals. Ara demanen coses més complexes, com els efectes de les drogues, amb uns enunciats una mica embolicats que et fan dubtar. D'un altre costat, hi ha molta falta de personal a les prefectures. A Tarragona, per exemple, hi ha alumnes que s'han d'esperar 2 o 3 mesos per fer l'examen. I, és clar, quan arriba el dia ja s'ha oblidat la meitat del que havien estudiat. Però el motiu principal de debò és la manera com estudiem. Avui dia, molts joves decideixen presentar-se per lliure, fent servir aplicacions gratuïtes per fer milers de tests fins que es memoritzen les respostes. Jo mateixa haig de reconèixer que molts exàmens practico d'aquesta manera i el resultat és molt positiu. Però segons la Confederació Nacional d'Autoescoles, els que van pel seu compte aproven un 20% menys que els que van a classe. Llavors, aquí el que veiem és que el problema real és que s'estudia per aprovar, fent memòria, en lloc d'aprendre com funciona realment la carretera, que és com s'hauria de fer. Per això, el sector demana un canvi a la DGT. Passa de la memorització pura a exàmens més pràctics amb vídeos de preparació del risc, com fan al Regne Unit per ajudar a evitar accidents entre la gent jove. Com a conclusió, crec que la lliçó és clara. Per a tots els que ens examinem ara o aviat, de vegades, per voler estalviar temps o diners, anant pel nostre compte, la jugada surt més cara perquè s'ha de tornar a pagar per repetir. Potser hem de canviar el xip i no es tracta només de passar el test memoritzant com bojos, sinó d'aprendre a conduir de veritat, amb situacions d'exemple que ens poden passar un dia qualsevol, amb la simple finalitat d'anar segurs quan tinguem el cotxe.
1: És curiós perquè ara sentint, primer agrair-vos que hagueu preparat també, que cadascú hagi triat allò un mitjà de comunicació per doncs, aquest fil conductor, no?, de com afecta allò la tecnologia en negatiu, sembla ser, no sé, volem sentir també les vostres opinions. Ara que escoltava la Maia, clar, ella ens parlava del carnet de conduir i potser diríem, i què té a veure, no?, si estàvem parlant d'educació, però és que un dels raonaments que es fa és la manca de comprensió i que també per això hi ha molts suspensos en l'examen teòric de quan et presentes per treure't el carnet de conduir. No sé vosaltres aquestes mesures que estan dient, escolteu, no heu de fer servir tantes pantalles, hi ha coses bones, però no sé, quina opinió us mereix. Martí.
2: Bueno, doncs a mi em sembla bastant bé aquestes mesures que s'estan fent per part del govern, tot i que també penso que també els adults haurien de tenir una mica de consideració, una mica de consciència i no utilitzar tant els telèfons mòbils. De vegades penso i veig al carrer com persones van amb el telèfon mòbil mirant-lo sense tenir en compte com és el seu voltant, i llavors em fa pensar, ostres, no sé què està passant aquí. Però bueno...
1: Clar, si els grans ja no donem allò exemple, no? És lògic que una persona més jove digui, escolta'm, per què em prohibeixes anar a mi si tu estàs fent ús? Com ara comentàvem el tema de la IA, no? Ara moltíssimes persones fem ús de la IA i a vosaltres us està dient que potser no s'ha de fer un abús. També és veritat que en aquests articles que heu comentat, no sé si us ha fet pensar el tema de com us afecta a nivell emocional i físic, Clàudia.
3: Doncs,
1: jo a tu t'ha fet pensar allò?
3: Jo, per exemple, he vist moltes persones que per l'ús de telèfons i tecnologia, tot això, es veuen com tancats en
1: més aïllats,
3: la tecnologia.
1: Sí.
3: I doncs en TikTok, les redes socials, tot això, que et comuniques amb altres persones per anònim, per així dir-ho, perquè no pots veure aquesta persona, de vegades són persones no no respectuoses, pots ser...
1: És a dir, que afecta també en el comportament amb els altres.
3: Sí, de vegades sí, pot ser que afecti el comportament amb altres, o sentimentalment, com tu has dit, també t'afecta perquè aquesta persona pot dir-te coses dolentes, pots rebre ciberassetjament, i aquests comentaris doncs arriba a un punt en el que t'afecten molt i et sents com que no vals res. Moltes persones els hi passa això.
1: Tu, Cristina, quina opinió et mereix aquests articles que heu treballat? Et fa reflexionar, de pensar...
0: Jo penso que no hauríem de treure totalment la tecnologia del nostre dia a dia, ja que la tenim ara molt integrada, però sí que podríem fer un ús fer menys ús d'aquestes tecnologies. Com ha dit la meva companya Clàudia, hi ha molta gent que es tanca a casa perquè amb la tecnologia ja li serveix, no necessiten sociabilitzar amb altres persones. Això, no penso que les hauríem de treure totalment, perquè jo crec que és una cosa necessària que necessitem en el nostre dia a dia, perquè si ara mateix ens treuen la tecnologia, jo crec que faríem un pas enrere amb tots aquests avanços que hem tingut aquests anys, però això, que hauríem de fer un reduir l'ús per no tancar-nos en casa i no tenir aquestes conseqüències.
1: Perquè ara més o menys, tu per exemple, quin temps dediques allò a estar davant d'una pantalla?
0: A veure, jo utilitzo bastant temps a estar davant d'una pantalla, sobretot l'estiu. Ara que hem començat amb batxillerat, sí que faig un ús més reduït, però sobretot també l'uso per poder estudiar amb la IA, o m'ajuda a fer resums o coses que no entenc, li puc preguntar a la IA. I tema xarxes socials lliures a TikTok, Instagram, doncs també les faig servir bastant.
1: La Maia anava acotant amb el cap, crec que ella també fa servir aquestes eines.
4: Sí, la veritat, jo redes socials intento sempre utilitzar el menys possible, ja que, com tothom ens diuen, que són molt addictives i et fan perdre molt el temps, que al final és veritat. Llavors jo intento, sobretot en aquests dies d'escola o institut, utilitzar-lo el menys possible. Això sí, per estudiar o fer resums, com ha dit la meva companya, sí que ho utilitzo bastant, ja que m'ajuda molt a entendre les coses. Abans, per exemple...
1: Tu creus que la tecnologia t'ajuda a entendre les coses?
4: Sí, o sigui...
1: Ho dic allò perquè aquí el que es qüestiona és precisament la comprensió lectora.
4: Tens tota raó. O sigui, és veritat que llegir tot això s'ha reduït molt, ja que, per exemple, en un llibre de text o alguna cosa així, per estudiar ja quasi res... Quasi no llegim els llibres.
1: Quants llibres has llegit aquest estiu, Maia?
4: Aquest estiu, dos.
1: I tu, Clàudia?
0: Jo vaig començar un.
1: I tu, Martí?
5: Un.
1: Tu? T'he dit Clàudia, és sí. Cristina. Clàudia, tu quants has...
3: Jo he tingut un estiu molt ple de coses, però no m'he llegit un llibre sencer. Però he anat llegint perquè tinc moltes coses, activitats per fer a l'estiu i...
1: I no t'ha donat temps allò no. De... I tu, Aurora?
6: Jo n'he llegit un, que el vaig començar a mig estiu, però és que em passa el mateix que la Clàudia, que a l'estiu s'omple tot de coses, de quedar amb amics, de...
1: I a tu això de que doncs, us posin allò lectures obligatòries?
6: Jo ho trobo... Per un costat, ho trobo que està bé, perquè sí que per la gent que potser té més addicció al mòbil i pues, no llegeix, però, clar, del costat de la gent que li agrada llegir, pues, potser el de les lectures obligatòries els ajudaria, perquè tindrien més contacte amb autors importants, però potser pues, no podrien triar llibres que realment els hi agradessin, i podria fer pues, que no els hi agradés tant, que pensessin que no els hi agrada llegir, perquè el llibre que li han posat davant doncs no és del que a ell li agrada.
1: Però llavors, clar, el no tema de si t'agrada o no t'agrada, com ho saps si no ho proves?
6: Clar, llavors per això, això és molt bo, perquè...
1: Clar, ho dic allò. Perquè, de fet,
6: una mica de cada.
1: En el fons, la tecnologia sí que et enganxa, no? És addictiva.
6: Sí.
1: I la lectura requereix més esforç.
6: La lectura és... O sigui, és... No és addictiva, però si t'agrada, quan t'agrada molt un llibre, pues pots, a vegades costa parar, però sempre al costat d'un telèfon, pues, normalment tendim a anar, com que és més fàcil encendre un telèfon que començar a llegir un llibre.
1: És, llavors, és un tema complicat, sí. I a més que us afecta de ple, jo crec que tota la societat, però vosaltres especialment, que us trobeu, com deia abans la Cristina, no? Ja, nosaltres ja som allò digitals, no? I... però de vegades allò tirar enrere i adonar-se de que potser no ho estem fent bé, els adults, facilitant-vos tantes eines digitals, a vosaltres us costarà, però igual tots plegats hem de fer aquesta reflexió, no? Allò de dir, escolta'm, potser heu de començar, doncs això, agafar llibres...
4: Sí, jo crec que tindríem que, o es tindria que encoratjar més a llegir, no només llegir autors que d'èpoques que no siguin les nostres.
1: Clar, també hi ha autors actuals.
4: Exacte, actuals que encara que no ho sapiguem, poden estar explicant històries que també estiguem vivint nosaltres. Vull dir, com ha dit ella... les redes socials són molt addictives i a part no ens aporten en res, però els llibres hi ha molts que sí, també són addictius i sí que ens aporten coses. Llavors, jo crec que el que es tindria que fer és passar d'aquestes redes socials a coses que també siguin addictives perquè ens agradin, però que també ens aportin coses.
1: Està bé, perquè de vegades a mi el que m'agrada és sentir-vos a vosaltres, perquè de vegades els grans, no?, prenen les decisions, i una de les coses que també s'haurien de fer és escoltar la veu dels joves, dels adolescents, els que esteu allò en aquesta situació, per saber-ne què és el que opineu. El temps ens ha tirat a sobre, així que ho hem de deixar aquí. Us donem les gràcies per haver-nos acompanyat i veurem si finalment... Has dit, Martí, cap a la primavera de l'any vinent, no?
2: Sí,
1: és previst que... Doncs veurem si hi ha llei o què és el que passa. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
4: Adéu.
6: Adéu.
4: Adéu. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens mentre prop de 300 operaris treballen encara per restablir el servei. A Xerta, també una de les poblacions més afectades, l'escola no obrirà i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i a Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari després de l'accident de Gelida. Els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per ser. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, es preveu que el servei es vagi recuperant al llarg del matí. Per la seva banda, la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha dit que les vies són segures i que el caos d'avui és intolerable i degut a la vaga de CEBAF.
2: És una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: A banda, també hi ha problemes a l'aeroport del Prat amb cancel·lacions i des de primera hora després d'una incidència greu a la torre de control. Pel que fa a la mobilitat per carretera, continua tallada la C-1415A, la Roca del Vallès, per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions preavisades a la GI-682 a Tossa de Mar i a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I amb tot, també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de Laura Borràs a canvi que faci un curs de prevenció de la corrupció i no delinqueixi durant els propers 5 anys. Borràs havia estat condemnada a 4 anys i mig de presó, una multa i 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental de la Institució de les Lletres Catalanes.
0: Notícies en...
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
5: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
6: Sí. On el puc escoltar?
5: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.

Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.

0: Sabies que...
1: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.

0: us donem la benvinguda al que és ja la recta final del Posa't les piles, el magazín matinal de Ràdio Mollet, que just aquesta recta final els dimecres la compartim amb la psicòloga Teresa Prades. Ella és una de les professionals del Centre de Psicologia Psico 3 de la nostra ciutat. Si encara no sabeu on és aquest centre, us recordem allò l'adreça, carrer Francesc Cambó, número 19, a costat de Correus, si no m'equivoco. No?
1: En el mateix carrer.
0: En el mateix carrer. Doncs ja sabeu, carrer Francesc Cambó, número 19, al telèfon de contacte al 93 170 45 18 i recordeu que podeu consultar els serveis que ofereixen a través de la pàgina web psico3.net, el 3 en número. També són presents a xarxes socials. Benvinguda, Teresa.
1: Molt bé, gràcies. Igualment.
0: Dic jo al carrer de Correus, que no sé si Correus es visita massa ara o no, no? L'altre dia jo comentava...
1: Déu-n'hi-do, hi ha molta gent que porta paquets d'AliExpress, d'Amazon, no sé què, i llavors també els que envien diners a casa... A Sud-amèrica.
0: És a dir, allò de les postals, les cartes, ja no tant, però no, hi ha un no. altre tipus
1: bueno,
0: de servei.
1: Hi ha gent que encara n'envia, eh?
0: Sí.
1: El que passa que si entres a l'oficina de Correus veuràs que això sembla un Toys R Us, perquè venen de tot.
0: Tot. Bé, avui anem a parlar de distorsions cognitives i el primer que li hem de preguntar a la Teresa és de què estem parlant quan parlem d'això.
1: Pues són tots aquests pensaments que generem, que els prenem com a reals i que realment no ho són, no? Llavors ens passen determinades situacions, ens relacionem amb determinades persones i tendem a treure-nos conclusions que no són del tot reals. Uh-huh. I a partir d'aquestes conclusions que no són reals, aquests pensaments, actuem. Clar, si ja pensem equivocadament, pues les conseqüències, la conducta nostra també serà equivocada. Llavors és un peix que es va mossegant la cua, perquè llavors té una conseqüència en aquella persona i arribes a conclusions que no són.
0: Anem a posar exemples, que potser és allò com més entenedor, no?
1: Sí, el primer de tot, per exemple, seria pues, endevinar el que l'altra persona pensa. No? Ens veiem una altra persona, estem en una festa o anem a un lloc nou i pensa, bufa, aquesta persona no li caic bé. Quan encara no has parlat amb ella, no t'ha comentat res, però tu, a partir de la mirada, com que tu tens un sentiment, un millor, d'inseguretat, de poca confiança en tu mateix, autoestima baixa, doncs penses, aquella persona m'està mirant, no li estic caient bé, amb la qual ja no vas a parlar amb aquella persona, o potser quan hi parles, ja el to de veu que utilitzes ja no és l'adequat.
0: És la defensiva.
1: Exacte. Uh-huh. Endevinar el futur, per exemple, també.
0: Com endevinar el futur?
1: Endevinar el futur és, estem pensant, bueno, doncs tenim una entrevista de feina, puf, ja veuràs, m'anirà malament, no sabré què contestar, em diran que no, o has de fer un examen, doncs, o li has de demanar a algú que surti, ja veuràs que em dirà que no, perquè tal, perquè sóc un desastre, tal.
0: I això ja és fas allò, et predisposes a que et vagi malament.
1: Bueno, primer de tot, estàs passant una mala estona, perquè aquests pensaments tan negatius el que fas és encadenar un problema amb un altre, llavors comences a veure-ho tot molt negre i a partir d'aquí doncs tu mateix ja vas patint, pots generar ansietat, pots arribar a fer-te mal, per exemple, o pots quedar-te a casa i no moure't, no relacionar-te, clar, t'estàs limitant. És la por aquesta de que em passaran tantes coses i al final no me'n sortiré, doncs, per tant em quedo a casa, no? O, fins i tot aquests pensaments, quan arriben a ser tan negatius, hi ha persones que poden arribar a treure's la vida, no? Quan l'acumulació de pensaments que dius i situacions que dius no me'n surto, i llavors prens decisions que no toca.
0: Clar, de fet, una
1: això
0: de les distorsions,
1: tot, sí. D'endevinar el futur, estem allà pensant i tal, i el millor...
0: I sempre allò negatiu.
1: Negatiu, sí, clar, sí. Ningú pensa en positiu. Uh-huh. No? Sí, en positiu, i això està bé, perquè, bueno, una pujada d'autoestima...
0: Bueno, també és perillós, eh? Perquè
1: molt,
0: igual
1: molt.
0: Dius, escolta, me'n tocarà la loteria i comences a gastar, perquè com m'ha de tocar, d'aquí no
1: sí,
0: res,
1: sí.
0: No?
1: O interpretar que a una persona li agrades i aquella persona no s'atreveix a dir-t'ho, tu interpretes que sí i anar insistint, no? Fins que arriba... Sí, tots els extrems són dolents.
0: Doncs...
1: La conclusió.
0: Sí. I per què tendim allò a tenir aquestes distorsions? És a dir, no sé, forma part allò de...
1: Per inseguretat, per por, perquè necessitem que sempre el que fem tingui èxit, que no ens volem enfrontar al fracàs. A vegades pensem que el fet de que no ens surti una feina és algo que és imperdonable, no? que no sobreviurem, o que ens deixi la parella, que no sobreviurem en allò, i ho magnifiquem tot molt, no? Llavors, moltes vegades són elements de defensa, per exemple. Jo, si tendeixo a pensar, aniré a una festa, ningú parlarà amb mi, serà un desastre, no em relacionaré, em rebutjaran, què faig? Em quedo a casa.
0: Clar, sí, sí.
1: Amb la qual cosa estic evitant situacions perquè jo ja he decidit que aquella situació m'anirà malament. Llavors tot això et va limitant. O, per exemple, presentat en una feina, si estàs pensant de que no t'agafaran perquè en el teu currículum no és perfecte, perquè, mira, has canviat moltes vegades de feina perquè el teu resultat... Clar, el que fas és dir, bueno, doncs millor no em presento, no? I perds oportunitats.
0: Tornem al de sempre, eh? Baixa autoestima, no? Digues, encara no havia sortit aquest curs, no?
1: No, però... bueno, clar, potser dos dies. No, però més que res és la idea aquesta de que tot el que fem ens ha de sortir bé. I si partim d'aquesta base, doncs, clar, tot surt malament, no? Tots els pensaments poden ser negatius. No ens ha de sortir tot bé. I que, no, que et diguin que no a una feina no vol dir que sigui un desastre, sinó vol dir que aquella feina no és per tu, que potser n'arribarà una altra de millor, no? Però ens han acostumat a tot, de que la societat en general, la imatge que et presenta és que tu ha de ser una persona d'èxit, no? I tenir una casa, tenir una bona feina, viatjar, et presenten una imatge, llavors tu sempre et compares, que és una altra de les coses que fem. Sempre ens comparem amb el que està millor. Però no mirem el que sí que tenim i no mirem, ostres, hi ha persones que no han arribat on som nosaltres, no? O tenen aquesta dificultat. O potser jo econòmicament estic bé, no sóc milionari, però estic bé, no? I llavors això no ho tendem a mirar. Tendem a mirar sempre el que està per amunt.
0: De fet, hem dit allò, aquesta distorsió pot ser allò que els extrems són dolents, no? No sé si sempre és allò minimitzar, maximitzar o blanc o negre.
1: Bueno, al final és fer un balanç, no? Et passa en coses i fer un balanç. A veure, què hi ha de positiu, què hi ha de negatiu? Estic pensant, bueno, aniré i em diran que no a la feina. Vale, jo sé això, puc endevinar el futur? No. Per tant, si no pots endevinar, és una possibilitat de que no te la donguin? Sí, però també hi ha una altra possibilitat de que sí que te la donguin, no? O que en el camí et surti una oportunitat millor. Llavors, és una mica analitzar el que pensem sempre ens pot enganyar, llavors analitzar, bueno, què estem pensant? Realment ho sé, que aquella persona em dirà que no? Eh que no? Doncs anem a veure què passa. Fracassa? Bueno, i què? Si fracassem, però sempre ens mana aquesta por de que tots ens surti malament, no? I és això el que ens va frenant.
0: I pot ser que també allò, si sempre tens com una sensació de que tot són males notícies, no? Allò de, mira, has suspès aquesta assignatura, ara l'altra. Clar, llavors hi haurà una persona...
1: Ho suspendré tot.
0: Va, que dirà, escolta'm, és que
1: pensar.
0: Faci el que faci, per què estudiar si faci el que faci, no...
1: Però clar, això és una conclusió errònia, no? Perquè que hagis suspès dos exàmens, tres, quatre, no vol dir que els suspenguis tots, no? Al final has de dir, bueno, a veure, per què he suspès on he fallat, intentar, pues, bueno, fer-ho d'una altra manera, no? O si veus que ja intentes la mateixa cosa i no t'està funcionant, en comptes de pensar, soc un desastre, soc un inepte, anem a mirar, a veure, totes aquestes vegades que no m'ha sortit, com ho he fet, no? I analitzar la situació i parar-se. No tot el que penses és real. I el que ens passa és que tendim a confondre que el nostre pensament és la realitat i no. El pensament és una cosa que nosaltres generem i que tant pot ser positiu com negatiu. La realitat és que tens un examen. Aquesta és la realitat. La possibilitat que et surti bé hi és. La que et surti malament també. Ja ho veurem. M'haig de preocupar abans de que passi? Què hi guanyes? Res, per tant, i és un emparentatge que es fa, no és fàcil.
0: I de fet, si després et donen allò un suspens, si s'ha provat tot fantàstic, però si et donen un suspens has de tornar a fer aquesta reflexió de dir,
1: bueno,
0: escolta,
1: on he fallat? Perquè he suspès. No. És com, trenco un got, em trenco un got. Soc un desastre? Soc un patoso perquè he trencat un got? No, he trencat un got perquè li pot passar a tothom, no? Vull dir, home, si destrosses tota la casa, potser sí que tens tendència a pensar... motòricament no estic bé, però per una sola cosa, i llavors tendim molt a generalitzar, no? Ens ha passat una vegada, ens passarà sempre. No, t'ha passat aquella vegada, no vol dir que la següent vagi bé o vagi malament, ja ho veurem. Intenta-ho.
0: Sí, comentava la Teresa, és difícil, i és
1: molt.
0: Veritat, no? És difícil perquè bé, hi ha persones que dius, es van anar sortint, i hi ha d'altres que és veritat que van acumulant allò com...
1: També depèn molt de l'educació que hagis tingut. Si tu has tingut persones al teu voltant que t'han donat valor, que t'han donat una autoestima, que han dit vinga, va, i t'han recolzat en el que fas, i davant del fracàs doncs, t'han dit, bueno, escolta, no passa res, això és l'últim malament, t'agraeix molt, no? I llavors tens una tendència doncs, a veure les coses molt més positives. Però clar, si estàs amb una família que per por, això no ho facis perquè anirà tal, això tal, no hi vagis aquí perquè no surtis perquè tal, clar, si et van tallant les ales, el que fan és inculcar-te aquesta por a, uf, què passarà, no? Llavors, l'educació és molt important aquí, a part de la personalitat.
0: No, estava pensant, aquest missatge és important, sobretot allò pels pares i mares, no?
1: Sí.
0: Que tinguin en compte que de vegades...
1: Ja ho faig jo, que vaig més de pressa, sí, clar, tu vas més de pressa, però el que fas és que ell no aprengui, no? Llavors, si tens amb una família que el que fa és recolzar-te, i tant en lo dolent com en lo bo, doncs tu agafaràs més confiança en tu mateix, que pots tenir dubtes, però bueno, que com a mínim ja tens una base més sòlida. Però famílies desestructurades o famílies que són molt pessimistes, que tenen aquella por, que et protegeixen al màxim els nens...
0: No, i a més, actualment allò que hi ha una sobreprotecció, no?
1: Sí.
0: Que de vegades allò ho veus, no? No l'apuntarem a tal activitat perquè ja no sé, no?
1: Sí. Exacte.
0: O és que aquest nen o aquesta nena és que no té por de res, és que hem de vigilar, no?
1: Sí.
0: Puja el tobogan i... Bueno, doncs igual ha de caure.
1: Exacte. No? Però això...
0: Bueno, hem de vigilar que no es faci mal, evidentment.
1: No? Tampoc el posaràs en una situació de risc continu. No. Però bueno, els nens han de caure, han d'experimentar, han de provar que les coses no són sempre positives, no? Que pot haver-hi un fracàs i que, escolta, que no passa res, que això és un aprenentatge, no? Que és una de les coses que no acabem d'entendre. Tots els errors no són fracassos, són aprenentatges. El que està al top 10 de qualsevol especialitat no ha arribat allà sense equivocar-se. Vull dir, és que és impossible, no? No hi ha ningú en el món. Llavors, tots els fracassos previs són motius d'aprenentatge, són maneres de dir, ostres, pues, vaig aprenent i quan arribo a el que ja és en definitiu, doncs això m'ha servit, no? I això és complicat d'acceptar.
0: Mm-hmm.
1: Molt complicat.
0: Es pot treballar?
1: Sí.
0: Sí? És a dir, si una persona se n'adona de dir tinc aquesta tendència de veure-ho tot, no? Allò...
1: Sobretot ser conscient. Quan ve aquesta persona, fer-li conscient de... A veure, quin tipus de pensament estàs fent, no? Per exemple, el fet de doncs, endevinar el futur, no? Fer-li una reflexió de dir, bueno, estàs pensant això, però realment ha passat? No. Val? Llavors, a partir d'aquí anem a mirar, no? El que tu penses determina com actues. Llavors, anem a mirar. Hi ha un pensament negatiu, d'acord? I si pensem el contrari? Què podria passar? Vale, aniré allà i no em donaran la feina. Vale, però si te la donen? Sempre és ajudar a plantejar, de dir, bueno, pues, i fins i tot escriure, no? Els pros i els contres, que sembla una tonteria, però no ho és, perquè el fet d'escriure pros i contres t'ajuda a tu a analitzar la situació i et dona eines per dir, bueno, pues, és molt més fàcil que si vaig pensant això i tinc en compte això, tingui èxit en el que pretenc fer, no? Uh-huh. I això t'ajuda moltíssim.
0: A visualitzar, no?, allò, la situació, no? Uh-huh. I això que deies, no?, que si una persona, no?, que interpreta malament, no?, ai, m'ha mirat malament, qui sap, no?,
1: exacte,
0: si t'ha mirat. Igual és que, bueno, és la manera de mirar d'aquella persona, no?
1: Exacte, o millor, clar, és que a vegades dic, bueno, tu no saps aquella persona...
0: També com ha rebut allò com...
1: I per quin procés està passant. Potser sí que està trista o està enfadada, però no està enfadada amb tu perquè ni tan sols et coneix, no? Llavors, bueno, potser sí que està enfadada, però si tu no la coneixes i no has parlat amb ella, per què ha d'estar enfadada? Per què li has de caure malament?
0: Aquestes distorsions cognitives són més comunes dels que ens pensem?
1: Ho fan continuament.
0: Sí?
1: Tots.
0: Tots. És a dir, no és que sí, tinguem una patologia, que no, hi ha persones que potser tenen més tendència que d'altres,
1: a
0: no?
1: A veure, sí, per exemple, amb un trastorn límit, aquestes distorsions cognitives fan molt, perquè, clar, a partir de que si tu estàs arribant a conclusions de que aquella persona t'odia, aquella persona no li agrades, aniré allà i em sortirà malament, clar, tot això t'està afectant, no? Però normalment a nosaltres ens passa, tenim, jo què sé, tenim d'anar amb un viatge, uf, i si perdo l'avió, i si perdo tal, i estàs millor matxacant en coses que encara no han passat. Mm. Que passa que tu ets capaç de dir, bueno, va, paro, ja està, ho deixo. I tornar a la normalitat, no? Però hi ha persones que els hi costa. Mm-hmm. És una patologia quan aquests pensaments estan determinant tota la teva conducta i la teva vida. Mm. I llavors és el que fas, el que dèiem abans, no? No vaig anar allà perquè no parlaré amb ningú, no cauré bé ningú, per tant em quedo a casa. Clar, aquí sí que és un problema.
0: Mm-hmm. Sí, et provoquen aquest aïllament, aquest, clar, no? Doncs...
1: Si tu ets capaç de dir, bueno, va, mira, és igual, vaig anar allà, si no em parla ningú no passa res, ja parlaré jo. I tires, llavors superes aquesta por i llavors vas cap allà i potser després tot surt bé.
0: I si no et parlen, Teresa?
1: Si no et parlen, parles tu. I si no et parlen, doncs potser...
0: Ells s'ho perden.
1: Exacte. No? I les persones amb les que han allà, doncs no, és difícil que vagis a algun lloc i ningú et parli. Complicat, això, eh? Ni una sola persona? No sé.
0: És complicat. Bueno, estem en una societat molt individualista, eh?
1: Bueno, a no ser, clar, si ets, jo què sé, si ets indepe i vas a la seu del PP, doncs potser sí que... O ets del Madrid i vas a la seu del Barça, potser sí, però, vamos, no creo. Només per insultar-te ja et parlen.
0: Clar, per això t'anava a dir, dic, potser en aquestes situacions límits és el contrari, et parlarien més que no passa allò.
1: De l'actitud que tu vas, si tu vas amb l'actitud de por, de, la gent t'ho capta, llavors, però sempre hi ha algú que ve i et diu, i si no ets tu el que has de fer.
0: I si no, seu en un banc, allò a la Rambla, i ja
1: no,
0: veuràs com
1: llavors,
0: algú...
1: També cadascú ha de buscar els espais on es pot relacionar. A veure, si ets una persona tímida, potser en una discoteca o un bar musical no hi aniràs, però pots anar a fer un curs o una xerrada, i llavors és molt més fàcil interactuar, també perquè els que esteu allà...
0: Hi ha un interès comú, representa, no?
1: Llavors tu has de trobar a l'espai on tu et pots desenvolupar. Quantes persones van a la disco i així surten i millor estarien a casa mirant la pel·lícula. Mm. Però bueno, es va perquè s'ha d'anar.
0: Bueno, perquè toca, perquè ve per edat, perquè van als amics, perquè...
1: Exacte.
0: No? Igual a tu no t'interessa o no...
1: Però millor tu et sents molt més bé en una biblioteca o en una xerrada del que sigui, o fent macramé, i això et dona peu a parlar, no?
0: Llavors has de lluitar contra això de que et diguin friqui o que si ets un bitxo raro. Cadascú és com és i ha de defensar, no? De
1: bueno, és maneres. Que tots som friquis a la nostra manera, no? Tots tenim manies. Tots tenim manies. Ni que siguin petitones... Jo, per exemple, no puc tenir un porró que m'apunti. No puc. Haig de girar el porró.
0: Uh-huh.
1: Això és una mania que és absurda, però...
0: Bueno, i un ganivet.
1: No. Exacte.
0: Trobo que és més perill. Jo, si el metge jo girat cap a mi, dic, escolta'm, posada. No sigui que... Teresa, ho deixem aquí. Gràcies per parlar-nos d'aquestes coses que ja veieu, són molt comunes, les tenim tots, clar, si arriben extrems, com tota la vida, doncs igual tenim un problema i hem d'anar amb un professional a parlar-ne. Que vagi bé, ens retrobem d'aquí una setmana.
1: Adéu-siau. Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Tornem demà amb més propostes. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, ha posat en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe amb la ciutadania i conèixer de primera mà les seves inquietuds, propostes i opinions sobre la ciutat. Sota el lema "et convido a fer un cafè", Suárez convida els veïns i veïnes a quedar per prendre un cafè i mantenir una conversa informal sobre Mollet, allò que funciona, allò que voldrien canviar i les propostes de futur. El candidat ha explicat que es tracta d'una pràctica que ja duia a terme, però que ara ha volgut obrir-la a més ciutadans i ciutadanes. Així ho ha explicat, assegurant que volia obrir el ventall perquè, tot i que ell ja anava fent aquest tipus de trobades, potser hi ha molta gent que per vergonya no li proposaria quedar per parlar. Per aquest motiu ha decidit impulsar aquesta iniciativa i facilitar que qualsevol persona pugui posar-se en contacte. Suárez ha assenyalat que, de moment, la resposta està sent molt positiva.
1: Sí, el per què és perquè fa molt de temps que faig cafès amb molta gent que m'ho demanen i volia obrir el ventall, no?, que més persones que potser no s'atreveixen o no li agrada fer-te un missatge per no molestar o per tal, poder-ho fer, perquè saber que estic en disposició, no? I la veritat que la rebuda ha estat molt bona. Aquest matí justament n'he fet un, allà a la tarda en vaig fer dos, i durant tota aquesta setmana i la setmana que ve ja en tinc alguns de programats i alguns que s'hauran de programar.
0: Per participar-hi, els ciutadans només han d'enviar un missatge directe a través de les xarxes socials o bé contactar amb ell al 689-18-18-14 per concretar una trobada. I l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la memòria tècnica de resfaltatge i altres millores del carrer Ferrocarril en el tram comprès entre l'avinguda de Caldes i el carrer de Palau-Solità i Plegamans. Estem parlant de davant del complex esportiu de Can Arimon. Es tracta d'una actuació que té com a objectiu principal reparar i renovar el paviment del carrer, que presenta diversos desperfectes. La memòria tècnica assenyala l'existència de fissures, esquerdes, rodenes i deformacions de la calçada, així com ondulacions provocades pel creixement superficial de les arrels dels pins. A l'entorn de l'accés a l'equipament de Can Arimon també s'ampliarà la vorera i la llargada del pas elevat. En aquest punt s'hi preveuen places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda i la instal·lació de dos escocells amb arbres. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa, perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens, mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí, no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat SEMAF.
2: Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Junts ha reclamat que ella cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà a DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions de la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions encara per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que val aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
4: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
5: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 718, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matuté. En el darrer programa us vaig dir que parlaria de què passava quan arribava l'hivern i la neu cobria les muntanyes. Caminar pels camins d'alçada, així com les carenes i crestes, no esdevenia una tasca fàcil. El fred i el vent, així com les nevades, posaven a prova el coratge de tots aquells que s'atrevien a acostar-s'hi. Per aquells que coneixien les tècniques que els nostres veïns europeus ja utilitzaven, uns estris de fusta llarg i estret els facilitava la tasca. Els esquís. En un principi, els esquís de començament de segle passat eren de fusta de gairebé 2 metres de llargada i sense gantells metàl·lics. En els països nòrdics, des de feia segles, els esquís es feien servir per desplaçar-se a l'hivern i d'aquesta manera havien desenvolupat unes tècniques rudimentàries. I va ser en aquest context que pels Alps i els Pirineus els muntanyencs varen començar a utilitzar esquís per tal de poder fer muntanya a l'hivern. Per progressar pels pendents de muntanya sense que els esquís recolessin, es van utilitzar pells de foca lligades a les soles dels esquís. Això va tenir una evolució i la pell de foca es va passar al mohair i a les fibres sintètiques, que no solament anaven millor, sinó que evitaven que se'ls tragués l'abriga a les pobres foques. A banda, un austríac anomenat Rudolf Lendner va inventar el 1920 el cantell metàl·lic, que primer eren segments collats a la sola de l'esquí i posteriorment un cantell continu que formava part de la seva estructura. Com a pàgina viscuda us explicaré que jo, quan vaig començar a fer esquí de muntanya als finals dels 60, utilitzava una andròmina que anomenàvem lones i es tractava d'una tira de tela de sac que fixàvem a la sola de l'esquí per tal que no llisquessin enrere, però el cert és que tampoc lliscaven endavant. Era economia de muntanyenc jove i curt de calés. Posteriorment, la cosa va evolucionar i al cap d'un parell d'anys em vaig poder comprar un parell de pells sintètiques a Andorra i això va ser com si se m'hagués aparegut la Verge de Lourdes. I així, aquelles pells que es fixaven als esquís amb tensors i corretges ara s'enganxaven amb adhesius cada cop més sofisticats. Però l'esquí a casa nostra no va abastar solament l'àmbit esportiu. El 1919, en temps de la Mancomunitat de Catalunya, es produeix l'expedició a la Vall d'Aran, encapçalada per Lluís Guilera i vinculada al SEC. L'interès extraordinari de l'episodi és que l'esquí apareix no simplement com a diversió, sinó com una possible solució pràctica a l'aïllament hivernal dels aranesos. La missió tenia un triple objectiu: científic, social i formatiu. L'Aran patia un aïllament sever a l'hivern, de manera que la Mancomunitat va voler ensenyar a esquiar als aranesos perquè disponessin d'un mitjà de transport i comunicació autònom quan els ports es tapaven de neu. Evidentment, el túnel de Villa encara no existia i el port de la Bonaigua esdevenia impracticable bona part de l'hivern. L'encàrrec de la Mancomunitat va recaure en 3 experimentats muntanyencs i esquiadors de la secció de muntanya del Centre Excursionista de Catalunya: en Lluís Guilera, en Josep Maria Soler i en Jordi de Déu. L'expedició anava lleugera. A més del seu material, transportaven 8 parells d'esquís complets, regalats per la Mancomunitat de Catalunya i destinats a ser donats als ajuntaments aranesos. El grup va sortir del Pallars, va pujar cap a Esterri de Neu i va arribar al port de la Bonaigua enmig de condicions meteorològiques molt dures. Esquiant, van baixar cap a la vall i van establir les seves bases d'operacions al santuari de Montgarri i a Salardú. El moment clau es va produir l'11 de març de 1919 al Pla de Beret. Allà es va organitzar el primer curset oficial d'esquí de la història de la Vall d'Aran. Els primers cursets van reunir veïns de Bagerga i Montgarri, que es van calçar aquells estranys taulons sota les instruccions dels membres del SEC. Les cròniques expliquen que a causa del mal temps els dies següents les lliçons van haver de continuar pels mateixos carrers nevats del poble de Salardú i en un prat proper, congregant més de 20 alumnes de Salardú i Tredós. En finalitzar les jornades de formació, Anguilera i els membres del SEC van fer lliurament oficial dels esquís i els bastons a l'alcalde de Salardú. L'objectiu era que fossin un bé comunal de l'Ajuntament perquè els veïns els poguessin utilitzar per emergències mèdiques, correu o desplaçaments entre pobles durant les grans llevantades de neu. Costa no pensar que aquells primers aranesos que el 1919 es calçaven uns esquís per poder desplaçar-se durant l'hivern ho feien en una vall on, 45 anys després, naixeria Baqueira Baret. En el proper programa parlarem de l'expansió de l'esquí a casa nostra i de les primeres estacions hivernals.
4: Pals i botes. L'agenda.
5: El dijous dia 8 anem a Martorell, al Pont del Diable, Torreta Griminella, 7 balcons de Montserrat. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Del dia 9 al dia 12 es celebra el 48è aplec excursionista dels Països Catalans. A Alcúdia, a Mallorca, el vocal és en Lluís Mas. I el diumenge dia 11 hi ha la sortida fotogràfica, encara està per determinar. Els vocals són en Josep Maria Cruz i en Francisco Vera. Per aquestes tres activitats, consulteu la web del club, on us donarà puntual informació de totes elles.
4: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Són 2:15, salutació dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. El candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, ha posat en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe amb la ciutadania i conèixer de primera mà les seves inquietuds, propostes i opinions sobre la ciutat. Sota el lema "Et convido a fer un cafè", Suárez convida els veïns i veïnes a quedar per prendre un cafè i mantenir una conversa informal sobre Mollet, allò que funciona, allò que voldrien canviar i les propostes de futur. Suárez ha assenyalat que, de moment, la resposta està sent molt positiva.
1: Sí, el perquè és perquè fa molt de temps que faig cafès amb molta gent que m'ho demanen i volia obrir el ventall, no?, que més persones que potser no s'atreveixen o no li agrada fer-te un missatge per no molestar o per tal, poder-ho fer, perquè saber que estic en disposició, no? I la veritat que la rebuda ha estat molt bona. Aquest matí justament he fet un, allà a la tarda en vaig fer dos, i durant tota aquesta setmana i la setmana que ve ja en tinc alguns de programats i alguns que s'hauran de programar.
0: Per participar-hi, els ciutadans només han d'enviar-li un missatge directe a través de les xarxes socials o bé contactar amb ell a través del telèfon 689 18 18 14 per concretar una trobada. I dic que l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la memòria tècnica de reasfaltatge i altres millores al carrer Ferrocarril en el tram comprès entre l'Avinguda de Caldes i els carrers de Palau-solità i Plegamans, davant de Can Arimon. Es tracta d'una actuació que té com a objectiu principal reparar i renovar el paviment del carrer, que presenta diversos desperfectes. La memòria tècnica assenyala l'existència de fissures, esquerdes, roderes i deformacions de la calçada, així com ondulacions provocades pel creixement superficial de les arrels dels pins. Precisament un dels elements destacats del projecte és la instal·lació d'una barrera antiarrels al llarg de la zona afectada, amb l'objectiu de reduir el risc que les arrels tornin a aixecar el nou paviment. El pressupost estimatiu de l'actuació és de 257.948 euros, IVA inclòs. Ràdio Mollet, la informació local, als 2:15.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí. On el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: Barretes fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
3: Andalucía, la que divierte.
4: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Ràdio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.
3: Andalucía.
5: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

sola. La miro i em somriu, habita la Casa Blanca. De l'altre costat del riu, li diuen la reina boja, la reina del jardí, la lluna és la seva cova.

quan el sol fatiga. La reina aixeca el cap per mirar. És quan s'adona ferida que els de sempre li van destrossant tot. Callada i sense protestar, ella torna i torna a plantar. La lluna és la seva cova.

terra, plantant arbres i flors, tot i que l'envolten de cucs d'asfalt, de pol·lució. Ella seguirà plantant colors.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i prelitoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també a les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis totals fets pels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i les pluges també han provocat incidències importants al servei ferroviari i després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisada i aprovada aquesta documentació, ja s'està recuperant la circulació de totes les línies. Per la seva banda, el director de Rodalies, Òscar Playà, ha informat que Rodalies reprendrà el 100% diu de l'oferta de la xarxa durant aquest matí.
3: Estan traient els trens a les capçaleres. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal. S'han hagut de reubicar i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies i que, a més, afegim aquestes línies que he dit abans, que ahir no les teníem circulant, que hem estat treballant durant tots aquests dies perquè aquestes línies, que a més són moltes línies, estiguessin ja en plenes condicions de seguretat per poder circular i ja estan circulant els trens ja per aquestes línies.
2: I en aquest sentit, Junts ha reclamat que Salvador Illa cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions encara a la mobilitat, continua tallada la C-1415A a la Roca de Vallès per perill d'esfondrament i també hi ha afectacions per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders, volíem dir, del procés. El text que correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. I treballadors del sector social es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
5: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
6: Som centenaris aquí a Mollet i el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
7: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
3: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
3: Expedient Mollet.
4: Moments d'òpera. Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dissabte a les 8 del matí al 96.3 de la FM.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. L'Ajuntament de Mollet contracta 10 persones en situació d'atur. Durant un any les persones faran tasques de neteja, d'agent cívic i serveis de logística. I l'atur a Mollet baixa en 28 persones durant el mes de setembre. Respecte a fa un any, hi ha 17 persones més en situació d'atur. I el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, posa en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe a través de cafès per mantenir una conversa informal amb els veïns i veïnes de la ciutat. I el guionista Eduard Solà fa el salt a la literatura i ha presentat a la llibreria Lilla la seva primera novel·la, titulada El Niu. Solà ha reconegut que és més difícil escriure un llibre que fer un guió per a pel·lícula. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

0: Hola, molt bon dia a tothom. Un altre dimecres més tornem a estar amb tots vosaltres amb el programa de la nostra gent gran. Avui us acompanyem, com sempre, el Joan Albertí.
1: Bon dia,
0: Joan.
1: Bon dia.
0: I la Magda Parramon, que és la que us parla. Som aquí per parlar-vos de temes que esperem que us resultin del vostre interès. Si teniu interès pel nostre programa, us podreu adreçar a l'Espai Sant Jordi, a la Sílvia Tàbios, que molt amablement us informarà, com de costum, i abans de començar els temes triats, donarem pas a l'agenda d'aquesta setmana. Som-hi.
1: Hola, bon dia. Bé, el 9 d'octubre, a les 6 de la tarda, a la Marineta, hi ha una presentació que es diu A l'hostal que guarda secrets. La Marineta, a l'hostal que guarda secrets. Evidentment ho fan a la Marineta. El dia 10, a les 9 del matí, al mercat de segona mà, a la Rambla de la Unió. El dia 11 d'octubre, des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit, hi ha la festa de l'Oktoberfest. Això caldrà consultar els horaris perquè hi ha actes durant tot el dia, bàsicament al voltant, a la pista exterior del pavelló municipal d'esports de Riera Seca. I també a l'11 d'octubre, a 6:15 del vespre, un ball per la gent gran a l'Espai Sant Jordi. I ara...
0: A l'11 d'octubre, a les 18 hores, Sarsuela, La Villa de la Caja i el Xisme, al Teatre Municipal de Can Gomà. El 12 d'octubre, a les 10, a les 10 hores, a les 20:10, perdó, Festes del Pilar 2026, carrer Pamplona, fins a l'església de Sant Vicenç. Missa i després plaça Prat de la Riba. 13 d'octubre, 18 hores, taller d'escriptura creativa, Biblioteca Can Molà, Jordi Soletura. 14 d'octubre, 17 hores, taller Connecta-te, organitza les teves fotos i arxius digitals a la Biblioteca de Can Molà. Cal subscripció prèvia.
1: Que és gratuïta.
0: Exacte. I avui, us parlarem d'un tema que ens agrada a tots i l'enyorem de vegades de tant en tant, no?
1: Sí.
0: Bueno, el Joan ens parlarà de quan els fills ens deixen per anar a una altra família o a una altra casa.
1: Per fer la seva.
0: Exacte.
1: Els agraïts se'n van per un altre, molt bé que els hem cuidat tots aquests
0: Exacte.
1: Anys.
0: Exacte, sí senyor.
1: A veure, jo la veritat és que l'altre dia em vaig trobar un conegut i em va preguntar, diu, escolta, per què els fills cada vegada ens visiten menys els seus pares?
0: Per què serà?
1: Perquè, bueno, va donar per pensar, vaig buscar informació i bé, us explicaré una mica les conclusions a les que he arribat. Bé, els fills adults visiten poc els seus pares, però no ho fan per egoisme, perquè siguin uns desagarits, ni perquè els hi falti l'estimació, ni molt menys. A veure, a vegades les relacions entre pares i fills, quan són adults i s'emancipen, van canviant amb el temps. No cal una ruptura d'aquelles, una gran discussió, ni una discussió... ni tan sols un petit conflicte. Les visites es van espaiant, això tots...
0: Tenen una altra família, tenen més feina, s'olviden una miqueta de qui els ha portat al món...
1: Es van espaiant, no? Que deia, les trucades més curtes, els contagis de ser tan espontània.
0: Sí.
1: A veure, aquest distanciament passa quan les reunions familiars deixen de ser un retorn a la llar i es converteixen, o així ho viuen els fills, com una evolució constant que els pares l'estem fent. Lògicament, les visites passen de cada setmana, cada mes, només dades assenyalades, bueno, es va
0: no truquen per telèfon i aquestes coses que fan. Sí, sobretot.
1: I ara, per què els fills, quan són adults i s'emancipen, que és el més natural del món, van reduint aquestes visites?
0: Bueno, jo t'ho explicaré. Si és noi, la parella, sigui mascle o femella, és igual, perquè avui en dia s'accepta tot i crec que és el millor, influeix molt en el record dels pares, tant d'uns com els altres. I els hi costa més perquè ja tenen qui l'escolta i qui li soluciona una miqueta el que li solucionaven els pares.
1: En part.
0: En part.
1: Bona part.
0: Sí.
1: Bé, la majoria dels fills adults segueixen estimant els seus pares, evidentment, i desitjarien conservar aquella relació propera que tenien quan eren adolescents o quan eren infants. Però bé, hi ha determinades dinàmiques familiars que són especialment esgotadores per tots, especialment pels fills.
0: Sí, m'expliques o m'ho dius?
1: No, t'ho dic, t'ho dic, vale. Perquè sembla que els dos hi han passat aquesta sí. etapa. Bé, la casa és unes dinàmiques que fan que la casa dels pares deixa de ser un lloc segur i es converteix en un lloc on el fill ha de justificar sempre les seves decisions. Bé, anem a veure comentaris sobre el seu treball, perquè has canviat de treball, per si el que tenies...
0: La crítica
1: sobre la seva parella. Allò, home, és que aquesta nena, o aquest nen que t'has triat, el seu aspecte físic, fill meu, que últimament...
0: No vas al barber,
1: no vas al perruquer, sí. Oi, com vesteixes...
0: Sí, sí.
1: O senzillament sobre la seva manera de viure. Ho fan a la seva manera i els pares tenim tendència a voler que els fills siguin sí. perfectes i corregir
0: sí.
1: una mica.
0: Amb això estic d'acord.
1: Moltes vegades una pregunta insistent... Quan tindràs nens? Quan tindreu nens?
0: O una crítica... sortiu molt de vacances.
1: Sí, tio, que no estalvieu ni un duro. Clar. En fi, crítiques disfressades de preocupació, que poden semblar un tema menor pels pares, però pot modificar molt l'experiència emocional dels fills. Hòstia, que sempre estan con la misma... A veure, poden sentir-se avaluats i corregits constantment com si fossin adolescents, i ja són adults. I això, pues, crea... una sensació de... Sí, hòstia, molt pare, però és que, escolta, és que anant allà, que em torni a treure la cançoneta de sempre de què faig i no li agrada i què faria ell en el meu lloc, doncs, pues, en fi, se'ls fa una mica pesat.
0: Sí, que som criticons.
1: Amb bona intenció, amb tota la intenció
0: sí,
1: del món.
0: Sí.
1: Com quan són adolescents, que els hi has de criticar coses, els has d'aconsellar, però ja són adults.
0: No sabem canviar de rol.
1: Ah, aquí està la... A veure... Això ja dic, en lloc de sentir-se còmodes com tornades, se senten observats, en lloc que els sembla que se'ls està esperant per criticar-los. Bé, bàsicament, això no, a veure, torno, això no significa que els pares actuïn amb una mala intenció ni amb ganes... Els pares ho fan...
0: No.
1: Ho fan normalment, però amb amor, des d'un amor. Des de jo tinc una experiència i m'hi ha fet mal i tu estàs anant pel mateix camí, t'aviso que saps que al final hi ha la paret, no que no vagis massa ràpid.
0: Clar, bueno, això és una excusa, però també

0: pot rebre com una crítica, com un... com sentir-se criticats, avaluats, jutjats pels pares, i ja no són adolescents, ja no ho necessiten. Bé, tots ho necessitem tota la vida, però bueno, això ho aprens quan ets molt més adult. A veure, pot convertir-se que cada visita pot ser un examen silenciós des del punt de vista dels fills.
1: Clar.
0: On li cal mesurar les paraules, a veure què diu. Evitar certs temes, perquè quan parlem de tant tema, el papa o la mama tornaran la cantinela de sempre, no? I es prepara per rebre consells que no demana. I això és el que va fent aquesta... que cada vegada vinguin menys, que siguin menys oberts, que és una conseqüència de tot això.
1: Ja. Us posarem una miqueta de música i de seguida tornem amb vosaltres.
2: Fa masses dies que no sé cap on anar. Fa masses dies que em dóna voltes al cap. Però tu...

0: Bé, per tant, els... Per tant, els...
1: Després d'animar-nos una miqueta amb Mosaic, que té una música molt entretinguda, pots continuar, Joan.
0: Gràcies.
1: De res.
0: Deia que, per tant, des del punt de vista dels fills, redueixen les seves interaccions per protegir el seu equilibri emocional. A veure, ells necessiten tenir la seva autonomia, i això els és molt important, evidentment, i necessiten sentir que són autònoms, que no han d'estar... que no necessiten, no busquen constantment aprovació. Els hi cal percebre que les seves decisions són reconegudes per als seus pares com a decisions que ha pres un adult i tal. I bé, diguem-ho clar, els fills adults no deixen d'estimar els seus pares, però associa les visites al cansament emocional. Quan una broma minimitza un logro que han fet, comparacions constants amb els germans o amb el veí de la seva edat, certa mirada de desaprovació quan diuen en quin nou tema s'estan embarcant, una frase d'aquelles que no és massa ben encertada. Bé, quan un fill se'l minimitza o se'l qüestiona constantment les seves decisions, comença a compartir menys, a explicar menys, a explicar menys detalls, a protegir les seves parts vulnerables. En resum, aquest procés és tan dolorós pels pares com pels fills. Els pares estem notant, hòstia, que el fill no em ve a veure, que... I bé, com canviar la situació? Que això és la pregunta, el que diu la pregunta del millor.
1: Jo crec que una d'elles és aprendre a viure sense els fills.
0: Evidentment. Primer, tenint en compte la seguretat emocional, és essencial per recuperar la confiança. Si a casa dels pares percep com un lloc segur, s'augmenta la bona disposició a venir més sovint, a tenir... I si a casa dels pares percep com un lloc constant d'avaluació, augmenta l'habitació. I a vegades n'hi ha prou. Amb un canvi de to parlant, em pregunta sense corregir l'actitud del fill, amb escoltar el que ens proposen sense immediatament donar una solució, que és el que hem fet d'aprendre a fer de pares des que han nascut fins que s'han independitzat, i mostrar curiositat sense invertir cada resposta en un, sense convertir cada resposta en una lliçó. O sigui, aprendre a respectar-los com a adults que són i evitar aquest instint que tenim de voler-los a protegir, protegir, protegir, protegir. Bé, en fi. I ara...
1: Jo crec que el secret està amb el que hem dit abans, aprendre a viure sense els fills. Quan els fills han marxat, el primer que sentim, els pares, és el sentiment de solitud i buit. El buit que senten és totalment, que sentim, és totalment físic, aguditzat pel silenci i la sensació que la casa és massa gran. Comencem a trobar a faltar els fills, les rutines i els costums. Tenim que aprendre a conviure amb la persona que tinguem al costat i, si no la tenim, amb amistats.

0: El canvi es viu com un autèntic dol, una pèrdua, ja que la situació realment no tornarà a ser com abans. Això és el que dona lloc a la síndrome del niu buit, amb unes sensacions i etapes molt semblants a les que apareixen amb la mort d'un ésser estimat. Negació, tristesa, falta de gana, ansietat, desinterès per lleure. El procés no es viu com una cosa normal i per això brollen en excés les emocions negatives. Què es pot fer?
1: Bueno, això és l'important. Què podem fer per evitar-les?
0: Pues aprofitar el temps per tu i la teva parella. Això primer, perquè suposo que porteu molts anys junts, esteu massa acostumats a l'un a l'altre i tindríeu que obrir una miqueta el ventall de possibilitats que podeu tindre.
1: Vale?
0: Que crec que són moltes. I si estàs sola, el mateix. Amb amigues, amb gent que t'entretingui, que t'ho passis bé, fer moltes coses per tindre la ment ocupada i posar-te una mica de banda a tot el que faci el fill, perquè si estàs molt a sobre acabaràs cremant-lo o perdent-lo.
1: El que dèiem abans, als pares ens queda el síndrome del niu buit i hem d'omplir-lo. Ja no hi són els fills, però hem de tenir moltes altres... Hi ha vida més enllà d'haver criat els fills.
0: Clar que sí, sí.
1: L'hem d'anar omplint. Els fills també es troben... A veure, primer una etapa molt emocionant, que tots l'hem viscut allò, en la prehistèria, de començar de nou amb una altra persona, ser autònom, ser tu ja l'adult que decideixes, i sí que troben a faltar els pares i troben...
0: Sí, però d'una manera diferent. Tot això de que troben a faltar els pares torna amb ells quan tenen ja 50 anys.
1: Sí.
0: Per què? Perquè estan visquent una miqueta la bellesa que poden haver viscut els pares. Llavors ells es posen una miqueta més amb la pell.
1: Tots ho hem vist, tots hem passat per l'època aquesta d'independitzar-se dels pares, de tenir molts projectes nous, d'estar superocupat amb la nostra vida, i cony, si anaves a casa el pare, i et sortia allò de quan penses tenir nens.
0: Sí, bueno, el que hem comentat abans.
1: El que hem comentat abans. Com vesteixes, com no vesteixes? Al final, se't treien les ganes.
0: Clar.
1: I ara hem d'aplicar-nos això, però des de l'altre costat de la barrera.
0: Com aprofitar el temps per tu? Com en tot reajustament i canvi, és important preveure que es necessita temps. Primer, per acceptar la nova situació. El període d'adaptació és fonamental, ja que la rutina s'ha alterat per complet. És una oportunitat perfecta per buscar allò que ens agradaria fer i posar-nos a treballar. És tan simple com apuntar-se a clubs de lectura, moviments feministes, un màster, una carrera...
1: Una coral per cantar.
0: Exacte, com estem nosaltres.
1: Un grup de teatre.
0: Com cantem nosaltres, sí senyora. Sí senyor, perdó. Fins tot aprendre un nou idioma. Jo estic aprenent l'anglès i m'encanta, i m'ho passo molt bé.
1: Jo l'anglès, si és petitet, porto ulleres i es deixa encara, però si no...
0: No, el meu anglès ni és petitet ni és gran, és una petita cosa, ¿vale? És en aquestes activitats, en aquesta reestructuració del dia a dia, on trobem temps per ampliar la nostra vida i guanyar en autoconeixement. Com a pares, tenim el deure de permetre el ple desenvolupament dels fills, de fomentar-ne i l'autonomia, la independència de dotar-los de noves eines i també de recolzar-los en cada nova etapa. I què fer quan el teu fill va viure a un altre país? D'aquest puc explicar moltes coses jo.
1: Sí.
0: Primer, prendre-t'ho amb molta calma i paciència, perquè t'hauràs d'acostumar, no tindràs més remei, ¿vale?
1: I viatjar molt.
0: A les penes punyalars.
1: I viatjar molt.
0: Exacte.
1: Jo també, una filla meva va estar un any que li van donar feina a Alemanya i se'n va anar per Alemanya.
0: Ja, vente a Alemanya, Pepe.
1: No, vente a Alemanya, Alba. Però bueno, vale. T'has d'acostumar. Si la teva economia ho permet, buscant vols baratos, pots fer molta cosa, pues, plantejar-la, que els aniràs a veure cada equips temps, sobretot si ha de treballar les festes de Nadal, pues, anar-lo a veure, etc, etc, i anar tirant endavant.
0: Claro, és que no tens una altra. Diu, el més important és donar suport a la seva independència. Mentre cuides la teva pròpia salut, això sí, és el més important, eh? Emocional, i t'adaptes a la situació. Aquesta etapa genera pors i tristesa, però també és una oportunitat de creixement per tots dos. Reafirma el teu suport. Recorda-li que casa teva sempre, sempre serà el seu refugi, i que pots tornar, que pot tornar si les coses no surten com esperava. Estableix una rutina de contacte. Fixa dies i hores per parlar amb ell o ella. Per exemple, una videotelefonada a la setmana, això quan poden, perquè com que treballen i hi ha canvi d'horaris, és complicat, eh?
1: És complicat.
0: Vull dir, ja us ho dic, eh? Complicat, complicat, sí.
1: També existeixen els whatsapps que te poden enviar,
0: sí,
1: i tu llegeixes quan...
0: Sí.
1: Ells l'envien quan s'aixequen ells i tu llegeixes quan t'aixeques tu,
0: sí,
1: al cap de 3 hores, per la diferència horària i coses d'aquestes.
0: Amb 8 hores de diferència,
1: sí.
0: Els llegeixo jo, sí. Però bueno, ja m'he acostumat, no hi ha volta de fulla.
1: No.
0: Així m'entero si estan vius, si menja...
1: Què faràs? Sí. Que els despertes quan per ells és mitjanit, perquè per tu és l'altre dia.
0: Sí. Quan jo els envio al matí, tenen el telèfon desconnectat, perquè estan dormint. Sí.
1: La diferència horària.
0: I se n'enteren quan surten a dinar, que per mi ja és la tarda.
1: Sí.
0: Vale? Bueno, et tens que acostumar. No hi ha... Tens una nova... Tu no tens una nova vida social. Ells tenen una nova vida social. I tu tens que adaptar a la vida que tenen.
1: A la vida que tenen.
0: No hi ha volta de fulla.
1: I de la teva gestió has d'anar omplint els buits que t'han quedat al no tenir-los a sa casa.
0: Exacte.
1: Has de buscar-te activitats. Això s'enllaça una mica amb el que sempre hem dit de la vellesa activa.
0: Exacte.
1: Has de mantenir-te actiu, tant físicament com mentalment.
0: I tant.
1: Perquè, si no, és molt pitjor.
0: Sí. Evitar carregar les teves pors amb ells, perquè ho passes tu malament i ells també. Mostrar alegria pels seus assoliments i evitar transmetre-li, sobretot, angoixa. Cuida't i retroba't amb tu mateixa. O amb tu mateix.
1: Sí, evidentment.
0: És normal sentir un buit. Dedicar temps a les teves aficions, a la teva parella, si la tens, i o les teves amistats.
1: Sí.
0: Accepta les teves pròpies emocions i prepara't per visitar-lo quan puguis, lògicament, perquè si està a l'altra part del món, imagina't.
1: No, que hagis d'agafar 3 hores d'avió no pots fer cada dia.
0: No, normalment no són 3 hores d'avió.
1: Bueno, en el teu cas, vale? No. A la meva experiència eren 3 hores d'avió.
0: Sí, però és diferent. 3 hores és una...
1: Sí, però bueno, diguem-ne que...
0: Bufada.
1: Diguem-ne cap a la butxaca...
0: Això sí, sempre.
1: A la butxaca potser no et permet anar cada setmana a agafar l'avió d'anada i l'avió de tornada.
0: Sí. Bueno, doncs pues, si vas a visitar-lo, planifica un viatge per anar-lo a veure i reba-la amb il·lusió quan torni de vacances, no? Bueno, una miqueta aquest és el que diuen la pròpia experiència i el que jo aconsello a qui es trobi en aquest circuit, perquè és un circuit, eh? I es té que tindre molta paciència i molta mà esquerra.
1: Evidentment, això, tant si els fills quan s'independitzen es queden en el mateix poble, com si estan... a 3 hores amb avió, com si estan a 8 hores amb avió, com si estan a 12 hores amb avió, perquè estan a l'altra banda, literalment, del món.
0: Sí.
1: Serveix igual. La diferència és que si els tens a la vora, que pots agafar el cotxe i anar-los a veure, diguem-ne que anar-los a veure no surt tan car com que tenir que agafar un avió.
0: No.
1: I ho pots fer qualsevol dia, no has de buscar un dia concret, perquè, clar, estaràs un dia anant i un dia tornant, més el que estiguis allà, que no coincideixi amb una època que estan treballant i que no poden atendre, que pràcticament estàs allà igual d'avorrit que
0: això aquí. Pot passar, no? Això pot passar, però bueno, te'n vas a passejar tu per la teva compte i ja està, o tu amb la teva parella.
1: La parella pel compte.
0: I ja està.
1: Passeges, veus...
0: Veus una cosa nova.
1: Et muntes excursions per fer mentre ells treballen.
0: Fas unes vacances i ja està.
1: Sí, sí, unes vacances. Una part és... Aprofito ja que estic allà per anar a veure el meu fill.
0: Exacte, exacte.
1: O la meva filla, el que sigui.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno, pues, bueno. Esperem que us hagi agradat el programa i el Joan ens despedirà.
1: I tant. Vale? Tots despatxats a la, vale. A la calle. Bé, doncs ja hem arribat al final del nostre programa, com us comentava Magda. I us volem recordar que els podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 del migdia fins a 1:00 en directe, els dissabtes a 11:00 en redifusió o per internet a radiomollet.com, on trobareu el podcast del programa. Bé, moltes gràcies per ser amb tots nosaltres i fins al proper dimecres.
0: Això, bona setmana.
1: Adéu.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 7 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet contracta 10 persones en situació d'atur. Durant un any, les persones faran tasques de neteja, d'agent cívic i serveis de logística per l'Ajuntament de Mollet. I l'atur a Mollet baixa en 28 persones durant el mes de setembre. Respecte a fa un any, hi ha 17 persones més en situació d'atur. I el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, posa en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe a través de cafès per mantenir una conversa informal amb els veïns i veïnes de la ciutat. I el guionista Eduard Solà fa el salt a la literatura i ha presentat a la llibreria L'Illa la seva primera novel·la titulada El Niu. Solà ha reconegut que és més difícil escriure un llibre que fer un guió per a pel·lícula. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergi Guardeño, el control tècnic, Emma Balea, Carla Ramos i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa aquest dimecres un nou pla d'ocupació que permetrà contractar durant un any 10 persones que es trobaven en situació d'atur. El programa, impulsat a través de l'empresa municipal per la formació i l'ocupació, EMFO, ofereix contractes a jornada completa per desenvolupar diferents tasques de servei a la ciutat. En concret, 5 persones treballaran en tasques de neteja, 3 ho faran com a agents cívics i 2 s'incorporaran als serveis de logística, manteniment i muntatge d'infraestructures festives. Entre les persones que avui han començat a treballar hi ha la Sílvia Orcajo, que farà tasques de neteja. Orcajo explica que feia temps que no treballava i que un acomiadament sumat al fet de ser mare va fer que deixés la feina per quedar durant molts anys.
2: Pues llevaba muchos años sin trabajar. Me despidieron hace pues, 13, 14 años. Y luego ya, cuando me despidieron, me quedé embarazada. Y entonces luego ya, claro, al tener el niño también, bueno, ya sabéis, ¿no? Tener hijos conlleva... Sí, además, mi pareja trabaja a turnos, entonces es muy complicado la conciliación. Y no tenía nadie que nos ayudara. Entonces el niño ya va al instituto y entonces como que ha cambiado un poquito la cosa.
1: Un altre dels nous treballadors és en Joan Carles Muscart, que s'incorpora com a agent cívic. En el seu cas, portava uns mesos sense feina i avui també ha començat aquesta nova etapa laboral.
3: Sí, doncs feia uns mesos que estava a l'atur i bueno, amb l'edat que tenim i tal, doncs costa bastant de trobar una feina al sector privat. I bé, a través d'EMFO, gràcies a ells, doncs he pogut accedir a aquest pla d'ocupació. Sí, bé, tema de control d'accessos, bàsicament, obrir tancar portes i una mica controlar les instal·lacions que estiguin correctes. Com a agent cívic, sí, exacte, el títol seria aquest.
1: Les 10 persones contractades han estat rebudes aquest dimecres per l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, i per la regidora d'Ocupació, Encarna Ortiz. Aquesta última els ha encoratjat a treballar amb il·lusió, sabent que representen la ciutat de Mollet.
4: Sí, en aquestes benvingudes el que intentem encoratjar-los en la feina que faran i també doncs, transmetre'ls doncs, que ara mateix doncs, és un orgull fer tasques de servei a la nostra ciutat, però també representa una responsabilitat important. Són la cara de l'Ajuntament, estan doncs, al servei de la ciutat i això, doncs, com no pot ser d'una altra manera, doncs, és una gran responsabilitat i sempre quan fem aquesta rebuda els volem transmetre que a part de ser un orgull, també implica una gran responsabilitat.
1: El contracte també inclou formació obligatòria dins de l'horari laboral. Es faran 2 edicions d'un curs d'Office, informàtica i ofimàtica de 60 hores cadascuna. El programa està finançat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i en total, durant els darrers 4 anys, l'Ajuntament de Mollet ha contractat 162 persones a través dels plans d'ocupació.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: I I parlant d'ocupació, tenim dades de l'atur a Mollet del Vallès, on només ha corregit lleugerament al setembre el fort augment que va registrar l'agost. Segons l'avanç de dades del mes, la ciutat té 2.392 persones inscrites a les llistes de l'atur, 28 menys que fa un mes. Però cal tenir present el context. A l'agost, l'atur va pujar en 148 persones i va frenar la tendència de millora dels mesos anteriors. Els sindicats ho van vincular, entre altres factors, a les regularitzacions de persones migrants. De fet, respecte al juliol, Mollet continua tenint unes 120 persones aturades més i la taxa d'atur provisional és de 8,62. Si mirem la comparació un any enrere, el balanç és lleugerament desfavorable. Hi ha 17 persones més sense feina que fa un any, un augment del 0,72%. És a dir, Mollet millora respecte a l'agost, però encara no ha recuperat el nivell del setembre del 2025. I l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la memòria tècnica de resfaltatge i altres millores del carrer Ferrocarril, en el tram comprès entre l'Avinguda de Caldes i el carrer de Palau-Solità i Plegamans. Estem parlant del tram que hi ha davant de Can Arimon. Es tracta d'una actuació que té com a objectiu principal reparar i renovar el paviment del carrer, que presenta diversos desperfectes. La memòria tècnica assenyala l'existència de fissures, esquerdes, roderes i deformacions de la calçada, així com ondulacions provocades pel creixement superficial de les arrels dels pins. Les obres preveuen el fresat del paviment existent, generalment amb una profunditat de 5 centímetres o de 7 en zones més deteriorades. Posteriorment es renovarà el paviment asfàltic i es repintarà la senyalització horitzontal. També es contempla l'anivellament de tapes de pous i reixes d'embornals. Un dels elements destacats del projecte és la instal·lació d'una barrera antiarrels al llarg de la zona afectada, amb l'objectiu de reduir el risc que les arrels tornin a aixecar de nou el paviment. La memòria també incorpora diverses actuacions puntuals per millorar l'accessibilitat i la seguretat dels vianants. A l'entorn de l'accés de Can Arimon també s'ampliarà la vorera i la llargada del pas elevat. En aquest punt s'hi preveuen places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda i la instal·lació de dos escocells amb arbres. El projecte igualment inclou actuacions a la zona d'aparcament del carrer de Sant Agustí. Es repararà puntualment la vorera, es construirà una plataforma de formigó a la zona d'accés i s'hi habilitaran dues places per a persones amb mobilitat reduïda. La resta de l'espai es prepararà i anivellarà aprofitant la grava procedent del fresatge de l'asfalt. I el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, ha posat en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe amb la ciutadania i conèixer de primera mà les seves inquietuds, propostes i opinions sobre la ciutat. Sota el lema "et convido a fer un cafè", Suárez convida els veïns i veïnes a quedar per prendre un cafè i mantenir una conversa informal sobre Mollet, allò que funciona, allò que voldrien canviar i les propostes de futur. El candidat ha explicat que es tracta d'una pràctica que ja duia a terme, però que ara ha volgut obrir-la a més ciutadans i ciutadanes. Així ho ha explicat, assegurant que volia obrir el ventall perquè, tot i que ell ja anava fent aquest tipus de trobades, potser hi havia molta gent que, per vergonya, no li proposaria quedar per parlar. Per aquest motiu, ha decidit impulsar aquesta iniciativa i facilitar que qualsevol persona pugui posar-s'hi en contacte. Suárez ha assenyalat que, de moment, la resposta està sent molt positiva.
5: Sí, el perquè és perquè fa molt de temps doncs, que faig cafès amb molta gent que m'ho demanen i volia obrir el ventall, no?, que més persones que potser no s'atreveixen o no li agrada fer-te un missatge per no molestar o per tal, poder-ho fer, perquè saber que estic en disposició, no? I la veritat que la rebuda ha estat molt bona. Aquest matí justament n'he fet un, i a la tarda en vaig fer dos, i durant tota aquesta setmana i la setmana que ve ja en tinc alguns de programats i alguns que s'hauran de programar.
1: Per participar-hi, els ciutadans només han d'enviar-li un missatge directe a través de les xarxes socials o bé contactar amb ell al 689-18-18-14. Sergi Suárez ha assegurat que el contacte directe amb la ciutadania és imprescindible i que vol continuar escoltant els veïns i veïnes, saber com veu a Mollet, què els agradaria canviar i quines propostes tenen per al futur. En aquest sentit, ha remarcat que la iniciativa busca generar una conversa de tu a tu, sense discursos, simplement compartint impressions i parlant sobre la ciutat al voltant d'un cafè.
5: Per mi el contacte directe amb la ciutadania és molt important i parlar de tu a tu, de molts problemes, molt diversos moltes vegades, algunes coses més particulars, altres coses més generals, però en tot cas el contacte directe és imprescindible i això no ha vingut per quedar-se amb un vídeo, sinó que serà, és lo habitual, ja porta molt temps sent-ho, no és perquè ara sigui candidat o venen eleccions, sinó ja porta molt temps així i no volia que gent que potser li agradava la idea o tenia ganes no s'atrevís.
1: Amb tot, la iniciativa forma part de la campanya del regidor per acostar la política més propera a la ciutadania.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Luismi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Amador de la plaça Prat de la Riba, número 17.

0: Ja a partir d'aquesta setmana s'estan fent a diversos carrers del municipi treballs de pintura i manteniment. De fet, avui dimecres les actuacions s'han concentrat al carrer Álvarez de Castro Rambla i al pas sota les vies de Fèlix Ferran. Als carrers Álvarez de Castro i al pas sota les vies els treballs estan previstos fins avui a les dues del migdia i en aquesta franja l'actuació al pas sota les vies comportarà afectacions al servei de bus urbà. Per demà dijous es treballarà als carrers Pompeu Fabra, del Parc i Unamuno i ja finalment divendres 9 d'octubre els treballs es faran al carrer Nicaragua, tocant també al carrer Caldes. Des de l'Ajuntament es recomana a la ciutadania tenir en compte aquestes actuacions a l'hora de planificar desplaçaments i seguir en tot moment les indicacions i senyalització de les zones afectades. I aquest estiu, meteorològicament parlant, ha estat marcat a Mollet per la combinació de poca pluja, temperatures superiors a les habituals i una sensació de calor accentuada per la humitat. Les dades de Mollet Meteo deixen un balanç clar dels mesos de juny, juliol i agost. Ha estat un estiu molt sec, amb només 10 dies de pluja dels 90 de l'estació i una precipitació acumulada d'uns 36 litres per metre quadrat, aproximadament la meitat dels 80 litres que habitualment es registren durant l'estiu. El meteoròleg molletà Gonzalo Macero ha comentat que la pluja, a més, no s'ha repartit de manera uniforme. Juny va ser el mes més plujós dels tres, mentre que juliol i agost van tenir un caràcter molt més sec.
1: Hem tingut un estiu bastant sec, perquè veníem d'altres estius que havien sigut amb una quantitat de pluja molt per sobre de la mitjana estacional, diguem-ne, però hem tingut un juny, un juliol i un agost amb quantitats de precipitació per sota de la mitjana. De fet, el mes que més va ploure va ser al principi de l'estiu, al juny, amb només 23,4 litres per metre quadrat, que això són més o menys estar uns 10 litres per sota la mitjana, pel que sol caure a Mollet.
0: Si la pluja ha estat l'absència més destacada, la calor ha estat la gran protagonista de l'estiu. A Mollet, cap dels tres mesos ha quedat per sota de la temperatura mitjana habitual i s'ha traduït en episodis de temperatures extremes amb registres que han arribat als 38,4 graus durant el juliol. De fet, Gonzalo Macero ha explicat que el mes més calorós ha arribat a situar-se uns 2 graus per sobre la mitjana.
1: Parlem de mitjanes a l'estiu, que el mes que menys calor ha fet ha sigut 2 graus per sobre de la mitjana. O sigui, juny va estar 2 graus per sobre, juliol va estar 2,3 graus per sobre i agost 2 graus i mig. Llavors anem camí de superar un altre cop la mitjana anual en aquest any 2026 perquè no hem tingut cap mes que estigui per sota de les mitjanes mensuals, L'únic que ha estat més fidel, diguem-ne, a la sèrie històrica va ser març, que va ser de 3 dècimes únicament sobre la mitjana.
0: La sensació tèrmica també ha tingut un paper important, especialment durant les jornades en què les temperatures altes s'han combinat amb una humitat elevada que ha provocat xafogor. A més, un dels aspectes més significatius de l'evolució climàtica de Mollet és el comportament de les temperatures nocturnes. Gonzalo Macero ha assegurat que les nits tropicals s'han convertit en un fenomen cada vegada més habitual durant els mesos d'estiu.
1: En el cas de la temperatura, de les altes temperatures, és la humitat. Llavors, aquesta xafogor també fa que doncs, sigui molt insuportable en alguns moments del dia o de la nit, fins i tot, portar les temperatures que concentrem a l'estiu, no? I, bueno, nits tropicals, ja crec que hauríem de deixar començar-les a veure com la normalitat durant el mes durant els mesos d'estiu, fins i tot els previs d'estiu, al maig ja es comencen a donar nits tropicals, al setembre també.
0: Un estiu, doncs, marcat per la manca de pluja i per una calor que no només s'ha fet notar durant el dia, sinó també a les nits, un escenari que, segons les dades de Mollet Meteo, cada vegada és més habitual i que deixa enrere un estiu sec, càlid i amb menys nit de descans davant les altes temperatures. I després de guionitzar pel·lícules com A través de mi ventana, Barcelona nit d'estiu o guanyar un Goya a millor guió per La casa en flames, Eduard Solà ara ha fet el salt a la literatura. El de Santa Eulàlia de Ronçana i d'adopció molletà per la seva família política ha presentat aquest dimarts a la llibreria L'Illa de Mollet la seva primera novel·la titulada El Niu. És una història que se centra al voltant de la Sara, una ornitòloga de 50 anys que, quan el seu fill petit marxa de casa, torna a sentir el buit d'una tragèdia familiar que va passar 12 anys abans al Delta de l'Ebre. És una història sobre la maternitat, les ferides familiars i la necessitat de continuar vivint després d'una pèrdua. Un terreny que Solà ja coneix bé. El paper de la mare és un dels elements recurrents de les seves històries. De fet, Eduard Solà ha afirmat que acostuma a escriure sobre el rol de la mare perquè afirma que presenta una doble cara.
2: El personatge de les mares, per mi sempre acabo escrivint sobre les mares, no sé com ha passat això, però crec que ha passat perquè d'alguna forma és un personatge que té una doble cara molt interessant. En primera instància, les mares totes són un personatge molt reconegut i tothom les coneix i tothom sap com són i tots en tenim una, i per altra banda és un personatge super desconegut perquè coneixem moltes coses de les nostres mares, però tenen una altra cara, una cara B, que no necessàriament és dolenta, però sí desconeguda, i crec que això sempre, per un relator d'històries com jo, sempre és interessant. Un personatge superconegut i alhora molt desconegut.
0: En canvi, de la pantalla al paper no ha estat fàcil per Eduard Solà, qui reconeix que escriure una novel·la li ha resultat més difícil que fer un guió. En el cinema explica el text, passa per diferents filtres i acaba convertint-se en una obra audiovisual. En canvi, en un llibre són directament les paraules de l'autor les que arriben al lector.
2: Ha sigut molt difícil. Jo normalment em dedico a escriure guions, i tot i que sigui també això, sigui el mateix, no? Sigui explicar històries, sigui relatar, explicar cuentos, la forma és molt diferent, perquè jo en un guió d'alguna manera tinc un format molt clar, i no només això, sinó que quan la pel·li arriba a l'espectador ha passat per molts filtres, no? El del rodatge, el del muntatge, etc. I aquí cada paraula que trio, no? Doncs va directe al lector. I això, clar, em provocava un vertigen que d'alguna forma m'ha ficat molt difícil.
0: Un altre dels reptes ha estat posar-se dins del cap dels personatges. De fet, Solà assegura que com més allunyats són d'ell, més estimulant li resulta escriure'ls. Amb El Niu, l'autor ha afirmat que s'ha endinsat en una protagonista molt llunyà a la seva persona.
2: Clar, la meva feina consisteix en posar-me al cap dels altres, no? I això és el que m'agrada de la meva feina, i diré que, contra més allunyat sigui el personatge al cap de qui m'estic posant, és més estimulant. És veritat que si escrivís la història d'un senyor calvo, un bigoti de 36 anys, blanc, tal, doncs seria relativament fàcil. Però el gran repte és, vale, com està articulat aquests caps d'aquestes dones de 50 anys que estan veient davant del seu buit de casa, de família, o davant del dol, davant la culpa, com funcionen. Doncs aquí estava el repte i per això m'interessava.
0: La novel·la va arribar a les llibreries el passat setembre i, en ser preguntat per les opinions del llibre, Solà també ha explicat que ha descobert que la literatura té els seus propis tempos. Si en una pel·lícula les reaccions poden arribar pràcticament de manera immediata, amb un llibre el lector necessita primer temps per llegir-lo, pair-lo i, finalment, donar-ne la seva opinió. I seguim parlant de llibres, i és que el periodista Àlex Romaguera ha presentat el passat divendres al Casal Popular Altabaram de Mollet el seu nou llibre Víctimes S.A., una investigació que qüestiona de manera com l'estat espanyol ha reconegut les víctimes de la violència durant les darreres dècades. Davant d'un públic que ha seguit l'acte al Casal Popular, Romaguera ha posat el focus en el que considera una doble vara de mesurar a l'hora de reconèixer les víctimes. Segons l'autor, el reconeixement institucional no ha estat igual per tothom i ha depès en bona part de qui exercia la violència i del relat polític construït al seu voltant.
3: El llibre tracta de constatar com a l'estat espanyol les lleis que el propi estat ha habilitat exclouen del reconeixement, la reparació i la protecció a les víctimes causades pels propis aparells de l'estat. És a dir, hi ha una doble vara de mesurar i només habilita ajudes de caràcter educatiu, financer, i un reconeixement públic, aquelles causades pels grups que en el seu moment considerava l'Estat que actuaven contra l'ordre establert. ETA, Grapo, el jihadisme...
0: Romaguera sosté que aquesta desigualtat ha deixat especialment en segon pla les víctimes de la violència exercida pels aparells de l'Estat, així com les relacionades amb el franquisme, la transició, les actuacions policial o els GAL. I és precisament aquesta exclusió la que, segons el periodista, constitueix un dels eixos centrals del llibre. Romaguera denuncia que mentre unes víctimes han aconseguit una àmplia visibilitat pública, institucional i mediàtica, d'altres han tingut moltes més dificultats per accedir al reconeixement, la justícia i la reparació.
3: No reconeix ni presta cap atenció a les causades pels aparells de l'Estat, cosa que contradiu una directiva de les Nacions Unides i totes les recomanacions dels organismes internacionals, no? Llavors us explico com, lligat a aquesta manca de reconeixement, sobretot per part de la dreta, hi ha un intent de reescriure la història, no? De crear una narrativa segons la qual només hi ha hagut unes víctimes i uns victimaris, i ocultar, silenciar totes aquelles vulneracions que ha comès l'Estat i que ha comès determinats sectors, no? Amb la idea d'imposar una mirada unívoca de l'Estat, una agenda reaccionària.
0: El llibre analitza també el paper que han tingut en aquesta construcció de relats associacions de víctimes i plataformes com l'Associació Víctimes del Terrorisme, el Foro Ermua, DNAES o Voces contra el Terrorismo. La tesi de Romaguera va més enllà de determinar quines víctimes han estat reconegudes. El periodista planteja qui decideix que és una víctima, quines violències entren en el relat oficial i quines queden fora de la memòria pública. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. L'Ajuntament de Mollet contracta 10 persones en situació d'atur. Durant un any, les persones faran tasques de neteja, d'agent cívic i serveis de logística. I l'atur a Mollet baixa en 28 persones durant el mes de setembre. Respecte a fa un any, hi ha 17 persones més en situació d'atur. I el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, posa en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe a través de cafès amb la ciutadania. I ho acabem d'escoltar, Eduard Sola fa el salt a la literatura i ha presentat a la llibreria L'Illa la seva primera novel·la titulada El Nil. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Valors en alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Andalucía, la que divierte.
3: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
4: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 4:45 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.

0: portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya David Moreno, via telefònica, regidor de Mollet en Comú, a qui saludem. Molt bona tarda, David.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Amb tu volem parlar de diversos temes que tenim aquí anotats per comentar durant l'espai d'avui. Entre d'altres, ens agradaria que ens fessis una petita valoració de com s'estan celebrant i com i quina això valoració en fas de les jornades solidàries d'aquestes gairebé doncs ja 3 setmanes que posarem el punt i final d'aquí ben poc, però de moment quina és la valoració que en feu?
2: Doncs tant des de la regidoria, no?, com les entitats, les ONGs que estan participant, la valoració és molt positiva perquè, clar, si mirem cap enrere, fa 2 anys no hi havia cap tipus de setmana o setmanes solidàries. Feia anys que s'havien perdut. L'any passat ho vam recuperar amb una setmana que va ser molt intensa i que va sortir bé. I, clar, l'èxit de l'any passat el que va provocar és que aquest any les entitats i també des de l'Ajuntament haguem assumit el repte de tirar endavant unes jornades que van més enllà d'una setmana perquè les pròpies entitats es veien amb força de fer-ho. I ja, com molt bé dius, aquest dissabte tanquem amb el concert al Parc de les Pruneres, però fins ara la valoració és molt positiva. Hi ha hagut més exposicions que la primera vegada, més participació, més actes, més ONGs implicades, i per tant, superbé. De fet, l'única preocupació ara és que dissabte no plogui i que pugui ser un bon concert com va ser l'any passat, però jo crec que per ara sí.
1: En aquest sentit, ai, que se'ns havia tallat un momentet. Volia preguntar, David, el fet de que hem conegut, no?, també, doncs, això, moltes cultures, no?, i que sense moure'ns, entre cometes, de la marineta, no?, doncs la ciutadania molletana ha pogut conèixer això, doncs, diverses cultures que tenim presents aquí a Mollet amb les seves associacions o entitats o ONGs.
2: Exacte, és que les ONGs de Mollet treballen en molts països, Cuba, Filipines també, però d'altres països, Perú, hi ha Sàhara, Marroc, hi ha tantíssims espais, i també hem fet aquest any de convidats a la col·lectiu paraguaià, que també van venir, i per tant, sí, és una visió, de fet, de tots els continents.
1: I després, una miqueta, què és el que ens depararà el concert d'aquest dissabte?
2: Bé, la idea de la diferència...
1: Aviam, sembla ser que ara tema perdut a David, crec que deu ser temes de cobertura. No sé si ara mateix tu ens estàs escoltant bé. Doncs sembla que no podem recuperar ara mateix en David Moreno, que ens estava fallant la cobertura tot just quan li preguntàvem doncs, per com havia de ser el concert d'aquest dissabte, que de fet serà el punt i final aquestes jornades solidàries després de 3 setmanes on la ciutadania ha pogut conèixer in situ de la mà d'aquestes entitats ONGs tota la feina que fan aquí a la nostra ciutat, així com bé deia, des de Cuba, Filipines, el Marroc, el Sàhara, concretament, i per tant, doncs, en aquest cas, doncs, és el que ens ha comentat. Nosaltres, a partir d'aquí, també li volíem comentar d'altres temes que estem pendents de que la trucada es pugui retornar, si més no, els companys tècnics ens deien que continua fallant aquesta cobertura i abans de tornar a donar pas ens volem assegurar que tot això funciona i, per tant, que no ens torni a passar el mateix. Teníem pendents de comentar-li també doncs, l'assemblea de comuns que va tenir lloc el passat dissabte i, per tant, que ens fes valoració, en aquest cas, de la seva persona, igual que ens ho va fer ara fa un parell de dies la regidora Marina Escribano. Estem pendents de poder recuperar aquesta trucada. Aviam ara si de David si ens podem escoltar i comunicar millor. Et volíem preguntar això, què és el que ens depararà el concert i aquest punt i final de les jornades solidàries d'aquest dissabte?
2: Sí, doncs, amb la diferència de l'any passat, que vam portar un trio cubà, en aquest cas el que hem volgut és que siguin tots entitats vinculades a Mollet directament, no? Escoles de dansa, etc., també de música, i per tant el que hi haurà és tota la tarda, des d'actuacions que tenen més a veure amb dansa, altres més de música, i per tancar hi haurà una actuació del col·lectiu paraguaià que barregen dansa amb música, que és molt visual, molt atractiu, que estarà com el punt final per tancar aquesta actuació. Sí que la part de festa serà la majoritària, però dedicarem un petit espai a llegir un manifest solidari i en favor de la pau i contra la guerra, però esperem que sigui tota la jornada de dissabte, entre les actuacions que hi ha i de més, que puguem passar una bona tarda.
1: Doncs esperem que així sigui, com bé deies, que el temps respecti. Després també volíem preguntar una miqueta a què n'extraieu i no, quin és el teu punt de vista de l'Assemblea de Comuns celebrada aquest passat dissabte.
2: Doncs jo ho valoro molt positivament, perquè va haver-hi molta participació de gent i després en els debats que van succeir, perquè vam dividir en dos parts la jornada, l'assemblea, una primera part més de context general i d'explicació i una segona més de treballar, de posar discussions i treballar, la gent va respondre molt bé, hi havia cares noves i jo crec que es valora positivament per part de la militància la participació de Mollet en Comú en el govern, però també que cal anar més enllà i que s'han fet coses, s'ha avançat, que es nota la presència de Mollet en Comú, però hi ha un sentiment de que es pot encara tirar més enllà el govern cap a l'esquerra i que es pot ampliar aquesta majoria d'esquerres a Mollet. Jo crec que el sentiment majoritari era aquest. Sí, bé, però encara hem d'aprofundir i tenir més força per al futur.
1: I, de fet, després, dos dies després, dilluns es convocaven aquestes eleccions que imagino que al final també pot afectar, en aquest cas, el vostre dia a dia de partit, per molt que són generals, però no deixa d'haver-hi aquest rum-rum, no? També després amb avent-hi les municipals. Com ho veu encaixar també des del partit aquesta convocatòria d'eleccions?
2: Sí, nosaltres ja a l'assemblea de dissabte ja preveiem que era molt possible que hi hagués la convocatòria electoral. Jo crec que hi havia senyals que ja indicaven que era una possibilitat bastant clara. I sí, efectivament, el nostre full de ruta de cara a les municipals és el mateix, però evidentment el mes de novembre canviarà, perquè hi haurà

0: força en vots a Mollet, i jo crec que estem a revalidar una segona posició amb un front ampli de cara a aquest final de novembre.
1: I ja per anar finalitzant ens queda un minut i mig. Hem vist també doncs, que el divendres va venir una delegació de Torres Vedres per assistir al Sona Mollet, que malauradament es va haver de suspendre dissabte i diumenge, així que va haver-hi l'actuació de divendres, però d'aquesta trobada se n'extreia doncs, aquest futur agermanament amb Torres Vedres.
0: Sí, jo crec que a Mollet té ja diverses, amb tres o amb aquestes quatre ciutats agermanades. Jo crec que és molt important que no només cuidem Mollet i treballem per la nostra ciutat, sinó també per crear aquestes xarxes de relació amb d'altres ciutats com aquesta de Torres Vedres de Portugal. Em sembla molt positiu. I també cal destacar que Mollet també, en aquest espai, vam ser una de les primeres, si no la primera ciutat a Catalunya que va impulsar l'agermanament ja fa més d'un any amb una població de Gaza. Jo crec que té un simbolisme brutal això, i que no hem pogut avançar encara perquè es troba en una situació ocupada, no?, d'ocupació i de guerra. I, per tant, jo crec que és molt positiu que Mollet s'agermani amb d'altres ciutats europees, però també hem de fer un esforç de cara al futur perquè aquest agermanament tingui també un simbolisme internacionalista i solidari molt important.
1: Doncs ens quedem amb aquest darrer missatge, David Moreno, de Mollet en Comú. Gràcies per ser amb nosaltres a l'Espai de Portaveus i ens hi retrobem amb el vostre partit la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar, cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Continguts en xarxa.

0: Els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Tot i que aquest any els models apunten a un episodi del Niño especialment intens, aquí a casa nostra hi ha factors que ens haurien de preocupar més. De tot plegat en parlem amb la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Doctora Carme Llasat, gràcies per acompanyar-nos. Aquest any els models diuen que tindrem un episodi del Niño especialment intens. Què pot significar això concretament per Catalunya durant aquesta tardor?
1: Bé, en realitat la influència directa del Niño sobre Catalunya encara no està determinada. Per tant, sí que l'episodi del Niño el que fa és augmentar també la temperatura, afecta tremendament

0: doncs, a Hispanoamèrica, per exemple, fins i tot a Nord-Amèrica, però no podem pensar que per estar el niño més fort o menys fort, de moment, aquesta tardor tinguem més o menys aiguats.
1: Per tant, de moment no podem dir que s'hagi de patir per aquest niño a Catalunya.
0: No, hem de patir, diríem, perquè la temperatura i per altra, és molt més alta de la normal, per altres factors, però que són molt més importants per Catalunya que l'episodi del niño.
1: Correcte. Els models apunten...
0: L'episodi del niño, perdona que t'he interromput, és important a escala global perquè farà que augmenti més la temperatura aquest any, no? Però, i per tant també ens afectarà a tots. Però no és una resposta immediata d'aquí a demà passat.
1: Ara ho comentava, no? És veritat, aquests models apunten una tardor més càlida del normal, amb més probabilitat de precipitació a la façana mediterrània. Per tant, doctora Llasat, què podem esperar en aquests mesos de setembre, octubre, novembre?
0: Bé, els mesos de, sobretot setembre, octubre, novembre, precisament són els mesos en què nosaltres tenim més aiguats a Catalunya. I el que podem esperar és que, degut a aquest escalfament tan elevat degut al canvi climàtic i que està afectant doncs, a les aigües del Mediterrani i també a l'aire, diríem que està sobre aquestes aigües al nostre entorn, la facilitat de desenvolupar-se sistemes que donguin pluges molt fortes doncs, és més gran. És a dir, tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
1: Era això, li anava a preguntar. Aquestes condicions de les quals vostè parla són excepcionals? Les hauríem de considerar excepcionals o són... Eren excepcionals perquè eren episodis que fins ara només passaven molt de tant en tant o ens hem de començar a acostumar que les nostres tardors seran així?
0: Bé, la primera pregunta, primera qüestió és, o sigui, les nostres tardors eren típiques que tinguéssim aiguats en un lloc o un altre. Més o menys greus, no tots els anys hem tingut aiguats catastròfics, Però sí que forma part del clima mediterrani. Recordem que perquè hi hagi un aiguat no és suficient el que jo comentaré ara, que parlem més de la temperatura i de la humitat, però aquests dos factors sí que són molt importants. Per tant, el que nosaltres podem esperar, i no hem de dir ens hem d'habituar, ens hem d'acostumar, perquè això el que ens diria és, vale, llancem la tovallola, no fem res per evitar que aquestes condicions que afavoreixen aquest augment de probabilitat de pluges molt intenses canviïn, no? Per tant, acostumar-me... No m'agradaria dir-ho. Què hem de dir? És anòmal? Doncs estem veient que estem caminant cap a un món amb molta més freqüència de riscos o bé més intensitat d'aquests riscos. I això ja està acceptat a escala mundial per tota la comunitat científica, a la que s'ajunta després un augment de la vulnerabilitat i l'exposició, és a dir, de persones exposades, béns exposats, etc. Exactament, diria, és anòmal, diria, doncs sí, és anòmal perquè entrem amb unes temperatures molt altes i sobretot una humitat molt alta.
1: Ara parlarem dels riscos, però tornant a això de que parlem d'episodis intensos, doctora Llasat, de quines magnituds estem parlant quan parlem d'intensitat?
0: Quan parlem d'intensitat estem parlant doncs, de normalment la quantitat de pluja que pot caure en mitja hora, en una hora. Clar, hi ha diferents llindars d'intensitat de pluja, per exemple, en 12 hores doncs, hi ha llinda de 100 mil·límetres, en 12 o en 24 hores, com un llindar ja de pluja intensa a escala diària o migdiària. A escala horària ja estaríem parlant, doncs, per exemple, de 60-70 mil·límetres. Protecció Civil ja té uns llindars, no? Què és el que nosaltres ara diem doncs, que pot passar? El que va passar a la Dana de València que va ser extraordinari no va ser el fet que es produís un saiguats i una catàstrofe amb la Rambla del Pollo, lamentablement, sinó la gran intensitat que no es tenia constància, és a dir, la quantitat d'aigua que va caure en poc menys d'una hora, no? I és el que estem veient aquest estiu. Llavors estem parlant quantitats 60, 70, 50 mil·límetres en una hora, doncs ja són quantitats importants. 20, 30 mil·límetres en mitja hora també són quantitats importants.
1: Doncs parlava d'aquesta antelació, jo li volia doncs, com preguntar, doctora Llasat, doncs, més o menys amb quantes hores, dies abans d'un episodi extrem avui dia es pot tenir una predicció prou fiable per prendre mesures en un municipi o en una població, no? Fins on arriba aquesta tecnologia que hi ha avui dia, doctora Llasat?
0: Doncs clar, si estem parlant d'un episodi d'ampliar abast, és a dir, que afecti una zona més o menys gran, com podria ser un episodi organitzat, doncs no sé, en el nostre cas podríem parlar d'un episodi, ara estic a veure fent memòria, doncs bueno, hem tingut aiguats, doncs, com a, ja no parlem de l'any 1982, que van tenir uns aiguats molt forts als Pirineus. Això, amb dies d'antelació, actualment ja es pot veure, que hi haurà amb dies i fins i tot potser ja en una setmana, perquè era un episodi molt organitzat de tempestes, que es va afectar el novembre del 1982, entre el 6 i el 8, i va afectar una gran part dels Pirineus de Catalunya, d'Andorra i de França. Quan estem parlant d'aquests episodis generalitzats, avui en dia podem arribar ja a la predicció setmanal de que, atenció, que hi ha perill, però no de la quantitat exacta, però de que pot afectar. Quan estem parlant d'episodis locals, com un que m'afecti al Maresme exclusivament, o fins i tot aquest que hem parlat, doncs, els de Tarragona, dies abans, un parell de dies abans, tres, es pot veure doncs, que hi ha un alt perill de que pot haver tempestes importants. Però exactament on cauran, això hem de parlar d'hores. Si volem parlar a escala municipi.
1: I parlant a escala municipi, què hauria de tenir present o què hauria de saber precisament un ajuntament per decidir si cal enviar una alerta al mòbil als seus ciutadans?
0: Bueno, primer, doncs, conèixer molt bé el risc el que està d'inundacions, el que està sotmès al seu municipi, perquè no tots són iguals. Això és el primer de tot. I conèixer molt bé les inundacions anteriors que ja ha tingut aquest municipi i com han anat afectant, no? I, per tant, primer han de tenir un coneixement bo de el que seria el risc d'inundació. A partir de tot el dels models que posen a l'abast avui en dia ja doncs el Ministeri o l'Agència Catalana de l'Aigua de Zones Inundables, però també a partir del coneixement històric i el coneixement que té la població. Això és el primer de tot. La segona cosa important és saber quines estructures del risc poden tenir, si té una escola, si té un hospital, és a dir, realment què pot passar, perquè no és el mateix una pluja de 60 litres per metre quadrat en un municipi amb poca població que no hi hagi cap estructura en zona de risc, que en una població doncs, que tenim una escola al costat d'una riera, no? En el Maresme, per exemple. Per tant, aquest coneixement és el que ha de tenir el municipi. Això és molt important.
1: Mm-hmm. Per tant, com podem evitar que aquestes alertes arribin massa tard? Per una banda, com podem evitar que aquestes alertes arribin massa tard, però per l'altra, com podem fer que un excés de falses alarmes no faci que la ciutadania se les deixi de prendre seriosament?
0: Aquesta és una pregunta de matrícula d'honor, perquè no és precisament és una pregunta que tenim sobre la taula, que volem treballar amb l'Observatori de la Inundabilitat de Catalunya, sobretot amb experts en temes que també ja no són solament la meteorologia, sinó el comportament de la població. Trobar l'equilibri és molt difícil perquè avui en dia amb les xarxes socials, a més, sempre hi haurà qui crea fake news, qui crea mal ambient, etc. Per tant, no és gens fàcil. El fonamental, també aquí, abans, és que enviem un SLR, però necessitem que la població sàpiga, i això és un altre tema pels municipis, què ha de fer si rep un SLR. Perquè si no sap què ha de fer, és a dir, per exemple, doncs, si no ha d'anar a buscar els nens al col·le, si hi ha una zona, si imaginem que fos un episodi molt fort de pluges, cap a quina zona de la població té que anar. A Japó, doncs, hi ha zones que ja són les zones de seguretat quan hi ha inundacions. Que crec que aquí el tema de l'alert no pot acabar solament amb la predicció meteorològica, que ja hem dit que té unes certes incerteses, i amb protecció civil, sinó que és fonamental la formació de la ciutadania i la formació i el coneixement del municipi. Per saber, quan estem parlant a escala municipal, quan és necessari i quin tipus d'alerta s'ha d'enviar. Perquè, si no, com acabes de dir, podem caure també en un excés d'alerta. Perquè hem d'acabar també dient que, de vegades, la pluja no arriba a ser, o l'avinguda, tan intensa, però l'ocupació de zones inundables fa, doncs, que hi hagi alguna catàstrofe en algun moment que era totalment, diríem, des d'un punt de vista meteorològic, seria inesperada.
1: Doncs, doctora Carme Llasat, moltíssimes gràcies per aquesta informació i moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Ho explica l'inspector dels bombers, Claudi Gallardo.
3: Ara estem això treballant. Tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
1: Una altra conseqüència dels aiguats. S'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades a 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
4: Porto una hora, des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
5: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
1: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
1: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
8: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
8: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
1: En cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
8: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
1: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona, la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
9: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dins d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
8: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
3: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
8: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
1: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
10: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2, entre Canovelles i Massanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, doncs Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
11: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
10: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
12: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament, de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
10: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
10: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
13: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
4: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
10: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
1: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
14: D'una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei i autobús fins Massanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
15: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res. No ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi, perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar. A sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot. que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
14: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
1: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui atent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, doncs per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
16: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació; i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
1: Anem sobre el terreny per detallar doncs totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
18: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
19: Els moments d'ahir van ser esfereïdors. Vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius. Inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
18: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
1: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
20: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del Centre de Comandament Avançat, Eduard Martínez.
21: De pluges que
0: bueno, que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat amb totes les poblacions afectades.
20: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
8: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats, com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
8: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
21: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
22: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
23: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
22: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
24: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
22: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Il·legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
25: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí que hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
26: A veure, amb tot el que hi ha al damunt a la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè, a més, aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
25: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat d'una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietat no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
5: Tàrrega és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
3: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
1: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
6: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem de Daniel Sitja, president de Bombers Precaris en Lluita.
7: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
6: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
1: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
11: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
12: De la façon dont les photographes pratiquent la fotografia.
9: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele.
1: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM, Judit Lechón.
27: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Rocafiguera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
28: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils amb un codi QR i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
27: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
1: I una notícia d'última hora. Abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
8: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
1: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona a la seva estrena a Europa.
4: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
10: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
4: A la Champions masculina de bàsquet, el Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga al Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
13: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
14: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido el miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
13: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
4: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
15: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem. Fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
18: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
17: La tradició es mou si la mous tu.
18: Tota la informació a firamediterrania.cat.
19: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
29: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nikolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també molta tendresa. és un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. Però què representa això? Va pensar l'Ivan Ivanovich. No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que en vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta. M'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta, va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. Què és això que tens aquí, jaia? Ah, ho veieu? Una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor, jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
19: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas, per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
1: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
5: Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
20: La R2 Sud posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
1: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
21: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
1: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
22: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
8: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés Vallès tombés els decrets d'habitatge.
1: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
8: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
1: En cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
8: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
1: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
4: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver i era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
8: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda en aquest cas del mur d'un càmping.
1: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
6: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playà és el director de Rodalies.
7: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
6: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
9: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
21: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
6: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
6: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
10: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
5: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
6: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
1: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
12: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
11: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
1: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com, per exemple, Alguaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
14: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb 3 màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
23: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut amb una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que pugi cap dalt al pla que era intransitable per les pedres.
14: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
24: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
8: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilinats.

0: La zona franca, no. Mossos a ports i aeroports, no. I habitatge, tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
2: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
3: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si ha personat la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
5: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè, a més, aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
4: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietat no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
3: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
6: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu només per al 2% dels enquestats.
3: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
7: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no s'ha construït cap.
8: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
7: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
3: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
6: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia, ni extingeix la responsabilitat penal, ni resol la resta de qüestions pendents.
3: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
9: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes, i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol

0: conflicte polític, posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
1: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia, la malversació als líders del procés.
2: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
1: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
2: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele, per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat, i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
4: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
5: De la façon dont les photographes pratiquent la fotografia.
3: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Masats o Ukalele.
2: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
1: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
6: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
7: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per
6: les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
8: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
9: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
8: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia Israelià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
11: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
10: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
8: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benin, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
12: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
8: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
13: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
8: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'Hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
2: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
3: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem. Doncs convidarem el nostre company, en Joel Gascón, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat a la nostra ciutat. Després, avui, conversarem amb el president del Centre Cultural Aragonès de Mollet i Comarca, en Josep Antoni Moreno, perquè estem a les portes de la celebració del Pilar, però més enllà del Pilar, doncs volem parlar una miqueta de com està el Centre Cultural Aragonès, ja que sempre tenim aquesta cita anual, doncs una miqueta valorar com està anant a l'inici de curs i totes aquelles activitats que tenen previstes de desenvolupar en aquest curs 2026-2027. Després, parlant de cursos, avui ens visitarà alumnat de l'Institut Aigua Viva. Concretament, ens acompanyarà alumnat de primer i segon de batxillerat, que ens venen a parlar precisament de la limitació de l'ús de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i també de fomentar les lectures obligatòries. Ara, doncs, d'aquí una estoneta conversarem amb ells. I a la recta final del programa tindrem l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades i que farem referència a les distorsions cognitives. Aquest és el tema que abordarem en el dia d'avui. Tot això en el Posa't les Piles. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Què destaquem en aquesta jornada?
1: Doncs avui destaquem que l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la memòria tècnica de resfaltatge i altres millores al carrer Ferrocarril, en el tram comprès entre l'Avinguda Caldes i el carrer de Palau-Solità i Plegamans. De fet, estem parlant de banda Can Arimon, i és que es tracta d'una actuació que té com a objectiu principal reparar i renovar el paviment del carrer, que presenta diversos desperfectes. De fet, podríem dir que és un dels carrers més malmesos de la ciutat. I és que la pròpia memòria tècnica assenyala l'existència de fissures, esquerdes, roderes i deformacions de la calçada, així com ondulacions provocades pel creixement superficial de les arrels dels pins, unes obres que preveuen el fresat del paviment existent, generalment amb una profunditat de 5 centímetres i després de fins a 7 centímetres més a les zones que es trobin més deteriorades. Posteriorment es renovarà tot el paviment asfàltic i es repintarà la senyalització horitzontal, i també es contempla l'anivellament de tapes de pous i reixes d'embornals. Per tant, doncs, de fet, és una demanda, podríem dir, de la ciutadania, perquè al final acaba és un equipament esportiu i es trobava molt malmès en aquest pas. Sovint sol passar també amb el tema de les arrels, però si més no, doncs es posa fil a l'agulla i almenys s'ha aprovat aquesta memòria tècnica per després acabar traient aquesta licitació i poder fer les obres.
0: Molt bé, doncs esperem això, doncs, que aviat es puguin licitar i començar aquestes obres que també estan reclamades per la ciutadania. Més coses, Joel.
1: Després us comentem que avui a dimecres també hi ha actuacions i treballs de pintura. De fet, durant tota la setmana ja hi han hagut. Sí que és veritat que per dilluns estava previst el carrer Joan Maragall, que no sabem si es van ajornar pel tema de les pluges, però per avui a dimecres 7 d'octubre, i de fet ja els hem vist venint cap aquí a la feina, doncs les actuacions es concentren als carrers Álvarez de Castro, a la Rambla i al pas sota les vies de Fèlix Ferran. Als carrers Álvarez de Castro i al pas sota les vies, els treballs estan previstos entre 2:15 del matí i les 2 del migdia, i en aquesta franja l'actuació al pas sota les vies comportarà afectacions al servei de bus urbà.
0: Avui moltes obres, hem comentat. Ja veurem què més coses tenim allò al llarg de l'informatiu. Vols comentar?
1: Sí. Sí, tenim, ja que eren masses obres, no? Una miqueta us portem una lectura, una presentació d'un llibre, i és que després de guionitzar pel·lícules com A través de mi ventana, Barcelona, Nit d'estiu o guanyar un Goya a millor guió per La casa en flames, Eduard Solà ara ha fet el pas i el salt a la literatura. El de Santa Eulàlia de Ronçana i d'adopció molletà per la seva família política presentava ahir dimarts a la llibreria L'Illa la seva primera novel·la titulada El Niu. És una història que se centra al voltant de la Sara, una ornitòloga de 50 anys que, quan el seu fill petit marxa de casa, torna a sentir el buit d'una tragèdia familiar que va passar 12 anys abans al Delta de l'Ebre. És una història sobre la maternitat, les ferides familiars i la necessitat de continuar vivint després d'una pèrdua. Eduard Solà explicava que acostuma a escriure sobre el rol de la mare perquè afirma que presenta una doble cara.
2: El personatge de les mares, per mi sempre acabo escrivint sobre les mares, no sé com ha passat això, però crec que ha passat perquè d'alguna forma és un personatge que té una doble cara molt interessant. En primera instància, les mares totes són un personatge molt reconegut i tothom les coneix i tothom sap com són i tots en tenim una, i per altra banda, és un personatge super desconegut perquè coneixem moltes coses de les nostres mares, però tenen una altra cara, una cara B, que no necessàriament és dolenta, però sí desconeguda, i crec que això sempre per un relator d'històries com jo sempre és interessant. Un personatge superconegut i alhora molt desconegut.
1: I ens explicava també que escriure una novel·la li ha resultat més difícil que fer un guió. Diu que en el cinema, doncs, explica, el text passa per diferents filtres i acaba convertint-se en una obra audiovisual, i que, en canvi, doncs, el llibre són directament les paraules de l'autor les que arriben al lector, i que això li ha costat una mica més.
0: Està escoltant i pensant, dic, clar, és que igual ens fixem en les mares, en aquest rol de mare, i no ens fixem en la dona, no? Que és la que hi ha. Molt bé, Joel, interessant. Escoltarem aquestes notícies i més, com dèiem, a partir de la 1, l'informatiu Mollet al dia.
1: Que vagi bé.
0: Igualment. Ara anem a saber de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Una situació encara regirada, traïdora, molt canviant, però ja no tindrem tanta quantitat d'aigua com les últimes hores a gran part del país. Sí que podem dir que també despertem amb molta boira, molt mala visibilitat, un ambient molt humit i no pas fred. De moment, avui la temperatura no varia, fins i tot puja aquesta tarda respecte a ahir, amb alguns moments de ruixat aquest matí arran de mar, molt enganxats a la costa, i també al Pirineu de Lleida. I aquesta tarda, més ruixats i tempestes, sobretot a prop de les serralades. On esperem que plogui més és a l'Alta Garrotxa, l'Alt Ripollès o cap a les muntanyes de Tarragona i de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Us hem dit que en el dia d'avui és el que farem perquè tenim el nostre convidat, que és el president del Centre Cultural Aragonès de Mollet i Comarca. És en Josep Antoni Moreno i ens acompanya perquè sempre, quan s'apropa el Pilar, ens posem en contacte i diem, escolta'm, heu de venir, ens heu d'explicar. No només allò, com teniu organitzat la celebració del Pilar, que ja ens consta que ja heu fet alguna festa, no? Com ara la cena del jamón,
1: sí,
0: potser?
1: Bon dia. I gràcies per obrir-nos els micros per explicar la nostra festa més important. Fa 15 dies vam tenir una festa, vam nomenar els mozos i les mozes, els grans i els petits, la Carlota i el Víctor els grans, i el Dani i l'Arlet els petits. I a ells els fa molta gràcia, molta il·lusió, i a nosaltres ens agrada perquè és una manera de donar continuïtat a la vida de la nostra entitat.
0: Bé, de fet, dèiem que parlaríem de les festes, però que ja que fem aquesta trobada anual, que volíem saber una miqueta com està el Centre Cultural Aragonès, no? Perquè jo crec que a l'estiu potser baixa l'activitat aquí a la ciutat, però participeu de moltes trobades que, no? O no? O aquest any no?
1: A l'estiu baixa molt l'activitat perquè hi ha molta gent que marxa de vacances. Sí que és veritat que la gent jove es queda al poble, sobretot per la festa major, perquè la festa major cada vegada aquí a Mollet, gràcies a Déu, trobem a més gent. Però l'activitat durant el mes d'agost és molt baixeta. I el juliol, potser fins al 10 o el 15 de juliol, sí que fem activitats, però a partir d'aquí ja és molt complexa.
0: Però les trobades amb altres centres que es fan, per exemple, doncs, a Saragossa, a Terol...
1: Sí, l'última va ser el mes de juny, que vam anar a Tamarite de Litera, poble desgraciadament famós pels incendis d'aquest estiu, que ens van rebre molt bé i ens van passar molt bé, i va ser l'última trobada gran que van fer-ne. Prèviament anem cada any a Cerdanyola, que fan una trobada de grups de tambors, que també és molt important, i aquí sempre hi participem també. I ara potser és la part de l'any més activa, més important, sobretot concentrant el tema de les festes del Pilar, que per la gent de l'Aragó és molt important.
0: De fet, nosaltres hem vist que al setembre ja a xarxes socials penjàveu, ja ha començat i hi ha tot un seguit de tallers, no?, de rondalles, de tambors...
1: Sí. Aquest any, diguem que és un any molt especial perquè s'ajunten moltes coses.
0: A veure què passa.
1: Sí, aquest any, precisament el grup de tambors s'ha fet el 25 aniversari, que per un grup d'aquestes característiques és molt difícil mantenir l'activitat durant tant de temps i seguint sent un grup de referència en aquest tipus d'activitats. Aquest any també celebrarem el 45è aniversari del Centro, que això ho farem amb un festival el 28 de novembre, que també per nosaltres és una finta molt important. És a dir, des dels inicis fins ara...
0: Entenc que fareu la celebració en el centre. Ho dic allò. Bueno, és jornada de reflexió, eh?
1: Sí.
0: És que...
1: No ho sé, depèn, perquè com que sabem que el Teatre de Can Gomà és molt difícil, està molt ocupat sempre, tenim les nostres instal·lacions, però si hem d'encabir a molta gent, doncs es queden
0: petites. Igual demaneu, sí.
1: Sí. El que sí que està clar és que el dia 12 a la tarda sí que l'Ajuntament molt amablement ens cedeix al Teatre de Can Gomà per fer l'actuació nostra de cada any de les Festes del Pilar.
0: És a dir, que s'ajunta 25è dels tambors, 45è del centre, alguna cosa més, alguna efemèride més, allò que...
1: Sí, perquè és important i que no és, tampoc es passa cada dia, a dos dels nostres actuants, amb el Fernando Royo i amb el José Edo, els han anomenat Académicos de la Jota.
0: Això què és? A veure, explica.
1: Sí, és un títol que donen... L'Acadèmia de la Jota és una institució que té seu a Saragossa i que vetlla pues, per el desenvolupament i la difusió d'aquest ball. A tots els que segueixen en actiu, tant ballant, cantant o tocant instruments per sobre dels 80 anys, els anomenen. I, de fet, el Fernando i el José encara segueixen en actiu, el Fernando tocant i el José cantant.
0: Mm-hmm.
1: Que passa és que,
0: i superen els 80 anys?
1: Sí, el Fernando té 83 i el José en té 86.
0: Déu-n'hi-do, ens traiem allò el barret nosaltres també des d'aquí, ni que sigui de forma simbòlica.
1: Sí, cal felicitar tant amb ells dos com els companys dels tambors, perquè són efemèrides que són importants i que no s'aconsegueixen cada dia.
0: Mm-hmm. A més, teniu la formació de la Benjot, no?
1: Sí, els nanos, sí. I aquest any... coincidint amb això, pues, durant el festival tindrem alguna sorpresa.
0: Molt bé.
1: Anem recuperant ballarins del centre i que no són del centre.
0: el Josep Antoni ens va dient allò, el festival, el festival, i és que una de les activitats estrella de la celebració del Pilar sempre és aquest festival folclòric que feu a la tarda, no?, a Can Gomà. Estem parlant d'això?
1: Estem parlant d'això. De totes maneres, el dia comença molt aviat.
0: A les 10.
1: A les 10 sortim del Centre Aragonès caminant fins a l'església, es fa una missa, que és la missa del Pilar.
0: D'aquí no és la missa Baturra? Sí,
1: sí, es fa missa Baturra. Sí, és la missa del Pilar.
0: Espera una
1: cosa. Sí, perdona.
0: Anem a pams. La missa Baturra, perquè la gent digui, no?, la missa del Pilar, quina característica té? Hi ha un ball, no?
1: Allà, sí, diguem que les oracions es fan cantades. Hi ha un grup de música, hi ha els cantadors, que són els que fan... els que donen veu a les oracions. I sí, acostuma a haver-hi un ball. Aquest any no ho sé com anirem del ball, però generalment hi ha un ball al final de l'actuació. De l'ofici.
0: De l'ofici, sí. No, estava pensant allò que totes aquestes celebracions, cadascuna de les entitats, no? Els andalusos, l'Irmandade, també tradicions i costums, quan fan una d'aquestes oficis, no?, de celebració, doncs tenen una significació especial per a aquelles persones que diuen, ai, i què té de singular? Doncs apropeu-vos, perquè doncs és diferent, no?
1: Sí, és diferent...
0: Molt emocionant.
1: És especial perquè al final jo, com que sóc molt torpe amb els temes de música i cantar, admiro qualsevol persona, sigui l'estil que sigui, que es posi davant d'algú a tocar un instrument o a cantar o a ballar. I és digne d'admiració, a més que ho fan molt bé, són molt bons.
0: Molt bé. Sortiu en cercavila, hi ha la missa i toca l'aixada, no?
1: Correcte,
0: suposo?
1: Sí. A la plaça
0: Prat de la Riba,
1: Com cada any, hi ha també una petita actuació, una mostra de folklore, farem l'aixada de les banderes i un cop això, pues, l'aperitiu que oferim sempre a les nostres instal·lacions al Centre Aragonès, cap a la una o així.
0: Sí, a les 12 és l'aixada de la bandera i aquesta actuació.
1: Sí, cap a la una o així.
0: Carrer Pamplona, número 10.
1: Correcte, aquestes són les nostres instal·lacions. Sí.
0: L'enveja que tenen moltes entitats d'aquestes instal·lacions, que en el seu moment, doncs, un esforç important per als socis de l'entitat es va comportar, no?
1: Va ser un esforç molt important perquè es van construir totes amb fons dels socis i van haver uns quants socis que van posar diners de la seva butxaca, va costar, però s'hi va tornar i s'ha d'agrair molt tant a aquests socis com als altres, pues, l'esforç que es va fer per aconseguir aquestes instal·lacions. Que, repeteixo, cada vegada estan obertes al poble per activitats culturals i altres, pues, simplement que l'Ajuntament els deriva cap a nosaltres i nosaltres acollim a tothom que vol.
0: Sí, ens consta que hi ha entitats que n'han fet ús d'aquestes instal·lacions i deia jo que són l'enveja, però que també us donen una certa independència, no?, a l'hora de... d'organitzar, fer...
1: Sí, no? Sí. Diguem que tenim un punt de reunió. És un punt que es fixa, que és un punt de reunió. Sí que ens dona certa independència, però al final som una entitat de Mollet i depenem del poble. Depenem del poble i treballem pel poble.
0: I Josep Antoni, el nombre de socis es manté?
1: Sí, estem estables. Nosaltres ens organitzem per famílies. Som unes 140 i alguna de famílies. N'hi ha baixes, n'hi ha altes, però més o menys estem estables.
0: I en famílies, crec que ens heu comentat en d'altres ocasions, que no és que tinguin les seves arrels a l'Aragó, sinó senzillament que es troben a gust, no?
1: Sí. Algun soci que ha vingut perquè li agrada les activitats que fem, quan fem dinars o quan fem algun altre tipus d'activitats, que no tenen ni a veure amb el folklore ni a veure l'Aragó. Hi ha famílies que no són aragoneses, jo mateix, per exemple, jo és per família política, però bé, al final... és Centre Cultural Recreatiu Aragonès. Aragonès és el cognom que ens agrada posar pels seus orígens, però el significat és un punt de trobada on rebem a tothom.
0: Josep Antoni, ens hem quedat allò amb aquest vi d'honor, no?, que feu, no?, aquest, aquest oferiment que feu després de l'aixada de la bandera, i després a la tarda és a Can Gomà, aquest festival.
1: És a Can Gomà, a les 6 de la tarda.
0: Quines actuacions teniu? Ja ens has dit que hi haurà sorpreses.
1: Hi haurà sorpreses que no es poden mencionar. Tindrem el grup de ball, els cantants, tindrem la rondalla, que és el grup musical, i els tambors també tindran part, perquè d'aquest any és el seu any, és un any molt important per ells.
0: I teniu allò, alguna, no sé si alguna col·laboració d'alguna altra entitat?
1: No, aquest any no. Aquest any no, de moment no. Ah,
0: a més a més, entenc que el Dia del Pilar és com molt important, no?, per que totes les formacions que estan vinculades, no?, al centre, doncs, facin lluïment.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: M'imagino que aprofiteu precisament per això, per mostrar...
1: És la festa gran i a tothom li agrada mostrar les coses que fan. Tots. I, de fet, és el moment. Hi ha dos dates les quals la gent que fa alguna cosa ho ensenya. El Dia del Pilar és més tema tradicional, més tema folclòric, que és el grup de ball, el grup de cant, els músics i els tambors. I després, al desembre, fem un sopar de germanor, a partir del 15, un sopar de Nadal, i aquí sí que està obert a tots els grups que hi ha al centre. Fem una tarda, passem allà, que, bueno, hi ha de tot, música, ball, cant i alguna altra activitat que hi ha al centre, que està sempre obert a que la gent, pues, demostri el que fa.
0: La celebració del Pilar la feu aquí a casa nostra. No sé si després hi ha algun tipus de trobada a nivell de centres aragonesos a Catalunya.
1: A Catalunya no. Aquest any, el que passa és que serà una cosa molt complicada. Cada any pel 15 de febrer a Saragossa, Terol i a Osca, es fa un ball en favor d'una associació de càncer, en favor del càncer infantil. Sempre es fa el dia 15 i hem acudit sempre que hem pogut, però aquest any el dia 15 és dilluns i no hi podrem anar. No sé si podrem fer alguna cosa aquí a nivell català, però bueno, ja veurem què és el que es fa.
0: Clar,
1: això és de cara al 15 de febrer,
0: clar,
1: el 27.
0: És que el 15 de febrer, ara que ho has anomenat, hi ha una campanya aquí a Catalunya que és Tacat pel càncer infantil, en el que les diferents entitats, hi ha moltes escoles, també aquí a Mollet, que participen d'aquesta activitat, que es fa una xocolatada o una cosa així.
1: Correcte.
0: Podria ser que féssiu alguna cosa vosaltres.
1: Podria ser,
0: si
1: podria
0: no,
1: ser.
0: El 15, doncs a l'entorn d'aquesta data.
1: Sí, sí.
0: Comentaves allò, celebració del Pilar, pel que queda de curs, ens has dit després a Nadal feu aquest sopar de germanor, després participació a la Cavalcada de Reis, imagino, o no?
1: No acostumem a participar a la Cavalcada de Reis.
0: No?
1: Ai, perdó.
0: Sí, els tambors,
1: perdó.
0: No?
1: Confonia amb Carnaval.
0: Sí.
1: Disculpa'm. En Reis sempre, els tambors sempre participen. Sí,
0: clar, és que jo he pensat, dic, ai,
1: Estava pensant, com que ja ens havíem anat al febrer, estava pensant en el Carnaval. No, en Reis sempre. A més, una cavalcada que és molt especial, que tots tenim una mica, ens queda una mica del nen que havíem estat, i ens agrada anar a veure la Cavalcada de Reis, i els companys que hi actuen amb els tambors, sé que s'ho passen bé i els agrada molt, i a la gent els agrada veure'ns.
0: I has dit, tenim dues dates destacades, el Pilar i l'altra, quina serà?
1: L'altra és el febrer, el dinar del porc.
0: Es
1: celebra o es recorda la matança del porc, i fem un dinar on portem menjar fet de, bueno, conserva, i es fa al Centre Aragonès. Sempre convidem a entitats i a la gent de l'Ajuntament, que si voleu ja sabeu que esteu convidats.
0: Ho sabem.
1: I aquests potser són les dates importants. Després també tenim el Festival de Sant Jordi. Sant Jordi és el patró de l'Aragó, igual que aquí a Catalunya, i també es fan activitats. Es fa un festival, es fan dinars...
0: I es fa també festival literari, potser, o no? Certament literari, o no?
1: No, certament literari, de moment, fins aquest any, no s'ha fet. Sí que hem fet alguna presentació d'algun llibre o algun documental, però no s'ha fet festival literari.
0: Perquè, escolta'm una cosa, Josep Antoni, teniu allò una comissió de joves també en el centre? Sí.
1: Sí.
0: I és activa o aquests joves ara estan allò amb els estudis i les feines molt ocupats?
1: Ja part que estan en els estudis, hi ha part que estan en les feines, la comissió de joves, els estudis són estudis universitaris, i tots sabem el que són. Febrer, entre el gener i febrer no existeixen, perquè és normal, són les dates d'exàmens, i després, al mes de juny, pues, lo mateix, és quan són les dates d'exàmens. Sí, ells fan activitats, fan trobades...
0: Però d'aquest gruix de 140 famílies que comentaves, hi ha una... És a dir, diries que la salut del Centre Cultural Aragonès és important en el sentit de que teniu gent jove? Aquest relleu generacional que reclamen tantes entitats?
1: La salut actual és bona, però totes les entitats tenim un problema que cada vegada costa més que els joves s'impliquin. Estem tornant a una societat molt individual, hi ha altres interessos, i et dic que estem estables, durant molt de temps vam estar creixent. Que estiguem estables és positiu, però no tan positiu com créixer amb el nombre de socis. Sí, hi ha una quantitat de joves important. Cada moment ens fan pensar que el centre seguirà. Pensa que ens anem descrivint per edats, val? Quan les famílies comencen a tenir nens, els nens petits, això, clar, t'absorbeix. I tenim un gap entre la nostra generació i la generació dels nanos de fins a 20 i pico d'anys, també estan implicats, però de manera una mica més tangent, tot i que quan es demana qualsevol cosa sempre acudeixen i sempre participen. Però amb els òrgans gestors, per exemple, pues, som els que som des de fa molt de temps.
0: Una darrera qüestió, anem a recordar, aquest dia 12, Festes del Pilar, aquí a casa nostra, la ciutadania no s'ha cansat de dir-ho, el Josep Anton, allò de dir, escolta'm, som un punt de trobada, som entitat de la ciutat, el que fem ho fem per la ciutat de Mollet, aquelles persones que vulguin apropar-se, benvingudes siguin, no?
1: Seran sempre benvingudes, sí, tant ara com quan vulguin venir, sí.
0: Doncs ja sabem, el dia 12 sortiu al carrer, gaudiu d'aquestes cercaviles, d'aquest vi d'honor que sempre han fet l'entitat a partir de la una, després de l'aixada de la bandera, i el festival, no sé si hi ha les entrades, això ja...
1: Això és
0: segurament
1: a la,
0: socis...
1: A la porta. Sí. Els socis tenen preferència, per això són socis. Per cert, us hem portat un exemplar de l'Heraldico, que és la revista que publiquem pels socis per les Festes del Pilar, i volíem que la tinguéssiu aquí vosaltres, on s'expliquen coses, i en les salutacions de les autoritats, i en articles d'interès que fa la gent precisament del centre.
0: Doncs la veritat és que ho agraïm. Jo crec que cada any al Centre Cultural Aragonès mai ha faltat allò de fer-nos amants aquest Heraldico. Moltíssimes gràcies, Josep Anton.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bé.
1: Gràcies per rebre'ns. Moltes gràcies. Adéu.

0: Aquesta és la sintonia que ens acompanya tots els dimecres i que dona pas en aquest espai que compartim amb joves estudiants dels diferents centres educatius de la nostra ciutat. Evidentment, la gran majoria són alumnes d'instituts i avui és alumnat de l'Institut Aigua Viva els que ens acompanyen. Són alumnes de segon i primer de batxillerat. Tenim a la Clàudia. Bon dia, Clàudia. Bon dia, tenim a l'Aurora. Bon dia. En Martí.
1: Bon dia.
0: Bon dia. També a la Cristina.
2: Hola,
0: bon dia. Molt bon dia. I a la Maia.
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. En tots cinc anem a plantejar temes que els afecten i que esperem que també els nostres oients parin atenció perquè, ja sigui de forma directa o indirecta, també els hi pot afectar. I és que anem a parlar d'aquest anunci que s'ha fet des del govern de tornar a recuperar el que són les lectures obligatòries als joves estudiants de batxillerat i, a més, anar cada vegada reduint més el que és les pantalles i l'ús de la IA. Ells s'han preparat aquest tema, després tindrem una petita tertúlia a l'entorn del tema, però comencem pel Martí.
1: Bon dia, què tal? Bé, doncs em dic Martí i avui us parlaré sobre un tema molt parlat dins la nostra societat. Segons ens explica una notícia de la web Nació Digital, s'està plantejant formar una llei en contra de la IA a menors de 14 anys als centres educatius del nostre territori. Segons ens diu, el govern ha impulsat una llei que hauria de concretar-se al març de l'any vinent, amb el fi de poder abordar els problemes que comporten l'ús excessiu de tecnologies a infants i joves. Segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una entrevista a RAC1, diu que s'ha de potenciar la lectura en comptes de la digitalització a les aules. Ho ha justificat dient que les pantalles generen addicció. Segons s'ha remarcat diverses vegades, totes aquestes mesures són tretes de criteris científics i el seu objectiu és trobar el benestar digital. Això vol dir que hi ha coses bones, però també riscos a l'hora d'utilitzar pantalles i que serà per això que es buscarà un equilibri i el millor pels joves del present com també del futur. Sumat a l'anterior proposta, el senyor Illa, però, lamenta que l'ús excessiu de les tecnologies hagin provocat que els joves no tinguin contacte amb símbols de la literatura, com són Rodoreda, Joanot Martorell, Cervantes o Llull. Per tant, amb aquesta nova llei s'intentaria fomentar i treballar la lectura i pel contacte i relació humana sense que una pantalla sigui intermediada dins el tema. Segons s'ha destacat, és de gran importància la protecció dels infants pels riscos que poden patir a causa de les pantalles dels mòbils, ordinadors, tauletes o inclús de les televisions. Aquests riscos podrien afectar negativament la capacitat d'atenció, de concentració, com també impactes a la salut dels infants. Tenint en compte aquest sentit, ha expressat que les administracions públiques haurien d'ampliar i adaptar la protecció dels joves perquè, segons ha expressat, l'evidència científica és clara i concloent. Dit això, queda a l'espera aquesta llei per veure si finalment es farà o no realitat l'any vinent. Mentrestant, només queda esperar.
0: Crec que ara és l'Aurora, no?, qui ens ha de continuar jo explicant.
2: Bon dia, doncs jo sóc l'Aurora i he consultat el diari de Lleida, Lleida Diari. Aquest diari informa sobre el plantejament de prohibir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys, de la qual ja n'ha parlat el Martí, i dona a conèixer la nova guia de salut digital del Departament de Salut. Però del que us vinc a parlar jo és de la proposta d'implementar les lectures obligatòries a l'ESO i al batxillerat. Segons Lleida Diari, dimarts passat, Salvador Illa va parlar a favor de tot plegat en una entrevista on va assenyalar la idea de que les pantalles ofereixen avantatges, però també comporten riscos. I va apostar per buscar un equilibri basat en criteris científics i orientar el benestar digital. En aquest sentit, el diari explica que el president va vincular la proposta sobre la intel·ligència artificial amb la necessitat de reduir l'exposició excessiva a les pantalles. A més, va advertir que un ús intensiu de la tecnologia pot fer que els joves perdem el contacte amb la lectura i amb grans i coneguts autors, com per exemple Mercè Rodoreda, Joanot Martorell, Miguel de Cervantes o Ramon Llull. Per acabar, en aquesta notícia també he llegit que ella va defensar la necessitat de reforçar les relacions humanes que no siguin mitjançant una pantalla i que la seva intenció és que les recomanacions incloses a la Guia de Salut Digital es puguin traslladar a una futura llei.
3: Bon dia, jo sóc la Clàudia i avui us parlaré del deteriorament cognitiu i de l'efecte de l'ús de pantalles en infants i menors d'edat. Segons una notícia de VilaWeb, el Departament de Salut ha advertit que alguns dels impactes per l'ús de pantalles entre infants i joves podrien ser irreversibles. Les dades recollides mostren que els infants accedeixen molt aviat als dispositius. L'edat mitjana d'accés al primer mòbil és de 10,8 anys. En nens petits pot causar als infants interferències en l'aprenentatge, més risc de miopia i excés de pes, trastorns del son, malestar emocional i, com a novetat, la relació entre ús de pantalles i càries, associada al consum de productes ensucrats mentre s'utilitzen els dispositius. Per un altre costat, en l'adolescència, de 12 anys a 15 i de 16 a 18, consta una interacció presencial més baixa. Substitució d'activitats, descens de l'atenció, dificultats en l'aprenentatge, problemes d'intimitat, malestar emocional, ansietat, depressió, baixa autoestima i ciberassetjament. També han observat alteracions en el son i violències digitals, impactes en la imatge corporal, promoció d'hàbits poc sans i dinàmiques com patrons foscs, jocs d'atzar i micropagaments. Tot això sota la directora d'Addiccions. Moltes gràcies i us deixo amb la meva companya.
4: Bon dia, sóc la Cristina Ionescu, alumna de primer de batxillerat. Bé, doncs avui us parlaré una mica sobre els resultats de les proves PISA a Catalunya. Per preparar aquest tema he llegit una notícia de 3Cat Info, que es titula "El Ministeri publica els resultats PISA de Catalunya, tot i que no són vàlids ni comparables". La notícia explica que el Ministeri d'Educació ha publicat els resultats de Catalunya, però que l'OCDE ha decidit no publicar-los oficialment perquè hi ha hagut un problema amb la mostra d'alumnes. Per començar, les proves PISA són unes proves que es fan cada 3 anys, alumnes de 15 anys, i serveixen per avaluar 3 àmbits: la comprensió lectora, les matemàtiques i les ciències. El problema que hi ha hagut aquesta vegada és que a Catalunya s'han exclòs molts més alumnes dels que permet l'OCDE. Normalment, el límit és aproximadament d'un 5%, però en aquest cas se n'han exclòs un 23,2%. En total són 591 alumnes. I això és important, perquè si una part tan gran dels alumnes queda fora de la prova, els resultats poden no representar realment com està el conjunt de l'alumnat català. De fet, alguns experts que apareixen a la notícia ho qüestionen. Per exemple, Sheila González Motos, investigadora de la Universitat de Barcelona, explica que s'ha deixat fora una part de l'alumnat que probablement hauria obtingut pitjors resultats. Per tant, les dades poden donar una imatge millor de la situació real del sistema educatiu català. Tot i això,

0: ciències, 21 en matemàtiques i 38 en comprensió lectora. Per tant, jo crec que aquest el més important d'aquesta notícia no és quedar-nos només amb si Catalunya està per sobre o per sota d'Espanya, sinó entendre que aquestes dades no són prou fiables per comparar-les. Haurem d'esperar els pròxims resultats, que no arribaran fins al 2029, per tenir una fotografia més clara de la situació de l'educació a Catalunya.
1: Bon dia, sóc la Maya Cano i també alumna de primer batxillerat. Avui us parlaré d'un tema que ens afecta directament o ens toca ben aviat: treure's el carnet de conduir i, sobretot, el drama de l'examen teòric. Primerament, per preparar aquesta sessió, m'he basat en dues notícies bastant interessants. La primera és la de La Vanguardia i es titula "Rècord de suspensos en l'examen teòric del carnet de conduir. El modelo de la DGT ha quedado obsoleto". La segona és una web d'autoescola i diu "¿Por qué tantos suspensos en el carnet de conducir? La verdad y la solución". Totes dues deixen clar que aprovar la teòrica a la primera s'ha convertit en un autèntic repte. Si mirem les dades oficials de la DGT, la veritat és que fan pensar. L'any 2015, el 71,2% de la gent aprovava el test a la primera. En canvi, ara la xifra ha baixat fins a un 58,9%. Això és una caiguda de més de 12 punts en una dècada. I el més curiós és que des del trànsit reconeixen que l'examen gairebé no ha canviat. Així que el problema sembla que està en com ens preparem. Què és el que passa exactament? Els experts diuen que hi ha diversos motius. D'un costat, les preguntes ja no són només de memoritzar senyals. Ara demanen coses més complexes, com els efectes de les drogues, amb uns enunciats una mica embolicats que et fan dubtar. D'un altre costat, hi ha molta falta de personal a les prefectures. A Tarragona, per exemple, hi ha alumnes que s'han d'esperar 2 o 3 mesos per fer l'examen. I, és clar, quan arriba el dia ja s'ha oblidat la meitat del que havien estudiat. Però el motiu principal de debò és la manera com estudiem. Avui dia, molts joves decideixen presentar-se per lliure, fent servir aplicacions gratuïtes per fer milers de tests fins que es memoritzen les respostes. Jo mateixa haig de reconèixer que molts exàmens practico d'aquesta manera i el resultat és molt positiu. Però segons la Confederació Nacional d'Autoescoles, els que van pel seu compte aproven un 20% menys que els que van a classe. Llavors, aquí el que veiem és que el problema real és que s'estudia per aprovar, fent memòria, en lloc d'aprendre com funciona realment la carretera, que és com s'hauria de fer. Per això, el sector demana un canvi a la DGT. Passa de la memorització pura a exàmens més pràctics amb vídeos de preparació del risc, com fan al Regne Unit per ajudar a evitar accidents entre la gent jove. Com a conclusió, crec que la lliçó és clara. Per a tots els que ens examinem ara o aviat, de vegades, per voler estalviar temps o diners, anant pel nostre compte, la jugada surt més cara perquè s'ha de tornar a pagar per repetir. Posem de canviar el xip i no es tracta només de passar el test memoritzant com bojos, sinó d'aprendre a conduir de veritat, amb situacions d'exemple que ens poden passar un dia qualsevol, amb la simple finalitat d'anar segurs quan tinguem el cotxe.
2: És curiós perquè ara sentint, primer agrair-vos que hagueu preparat també, que cadascú hagi triat allò un mitjà de comunicació per doncs, aquest fil conductor, no?, de com afecta allò la tecnologia en negatiu, sembla ser, no sé, volem sentir també les vostres opinions. Ara que escoltava la Maya, clar, ella ens parlava del carnet de conduir i potser diríem, i què té a veure, no?, si estàvem parlant d'educació, però és que un dels raonaments que es fa és la manca de comprensió i que també per això hi ha molts suspensos en l'examen teòric de quan et presentes per treure't el carnet de conduir. No sé vosaltres aquestes mesures que estan dient, escolteu, no heu de fer servir tantes pantalles, hi ha coses bones, però no sé, quina opinió us mereix. Martí.
3: Bueno, doncs a mi em sembla bastant bé aquestes mesures que s'estan fent per part del govern, tot i que també penso que també els adults haurien de tenir una mica de consideració, una mica de consciència i no utilitzar tant els telèfons mòbils. De vegades penso, i veig al carrer com persones van amb el telèfon mòbil mirant-lo sense tenir en

0: compte com és el seu voltant, i llavors em fa pensar, ostres, no sé què està passant aquí. Però bueno...
1: Clar, si els grans ja no donem allò exemple, no? És lògic que una persona més jove digui, escolta'm, per què em prohibeixes anar a mi si tu estàs fent ús? Com ara comentàvem el tema de la IA, no? Ara moltíssimes persones fem ús de la IA i a vosaltres us està dient que potser no s'ha de fer un abús. També és veritat que en aquests articles que heu comentat, no sé si us ha fet pensar el tema de com us afecta a nivell emocional i físic, Clàudia.
2: Doncs,
1: jo a tu t'ha fet pensar allò?
2: Jo, per exemple, he vist moltes persones que per l'ús de telèfons i tecnologia, tot això, es veuen com tancats en
1: més aïllats,
2: la tecnologia.
1: Sí.
2: I... doncs el TikTok, les redes socials, tot això, que et comuniques amb altres persones per anònim, per així dir-ho, perquè no pots veure aquesta persona, de vegades són persones no respectuoses, pots ser...
1: És a dir, que afecta també en el comportament amb els altres.
2: Sí, de vegades... sí, pot ser que afecti el comportament amb altres o sentimentalment, com tu has dit, també t'afecta perquè aquesta persona pot dir-te coses dolentes, pots rebre ciberassetjament i aquests comentaris doncs arriba a un punt en el que t'afecten molt i et sents com que no vals res. Moltes persones els hi passa això.
1: Tu, Cristina, quina opinió et mereix aquests articles que heu treballat? Et fa reflexionar, de pensar...
3: Jo penso que no hauríem de treure totalment la tecnologia del nostre dia a dia, ja que la tenim ara molt integrada, però sí que podríem fer un ús fer menys ús d'aquestes tecnologies. Com ha dit la meva companya Clàudia, hi ha molta gent que es tanca a casa perquè amb la tecnologia ja li serveix, no necessiten sociabilitzar amb altres persones. Això, no penso que les hauríem de treure totalment perquè jo crec que és una cosa necessària que necessitem en el nostre dia a dia, perquè si ara mateix ens treuen la tecnologia jo crec que faríem un pas enrere amb tots aquests avanços que hem tingut aquests anys, però això, que hauríem de fer un reduir l'ús per no tancar-nos en casa i no tenir aquestes conseqüències.
1: Perquè ara més o menys, tu per exemple... Quin temps dediques allò a estar davant d'una pantalla?
3: A veure, jo utilitzo bastant temps a estar davant d'una pantalla, sobretot l'estiu. Ara que hem començat amb batxillerat, sí que faig un ús més reduït, però sobretot també l'uso per poder estudiar amb la IA o m'ajudar a fer resums o coses que no entenc, li puc preguntar a la IA. I tema xarxes socials lliures a TikTok, Instagram, doncs també les faig servir bastant.
1: La Maya anava acotant amb el cap, crec que ella també fa servir aquestes eines.
4: Sí, la veritat, jo redes socials intento sempre utilitzar el menys possible, ja que, com tothom ens diuen, que són molt addictives i et fan perdre molt el temps, que al final és veritat. I llavors jo intento, sobretot en aquests dies d'escola o institut, utilitzar-lo el menys possible. Això sí, per estudiar o fer resums, com ha dit la meva companya, sí que ho utilitzo bastant, ja que m'ajuda molt a entendre les coses. Abans, per exemple...
1: Tu creus que la tecnologia t'ajuda a entendre les coses?
4: Sí, o sigui...
1: Ho dic allò, perquè aquí el que es qüestiona és precisament la comprensió lectora.
4: Tens tota raó. O sigui, és veritat que la... llegir tot això s'ha reduït molt, ja que, per exemple, en un llibre de text o alguna cosa així, per estudiar ja quasi no llegim els llibres.
1: Quants llibres has llegit aquest estiu, Maya?
4: Aquest estiu? Dos.
1: I tu, Clàudia?
5: Jo vaig començar un.
1: I tu, Martí?
0: Un.
1: Tu? T'he dit, Clàudia, és sí. Cristina. Clàudia, tu quan saps...
2: Jo he tingut un estiu molt, molt ple de coses, però no m'he llegit un llibre sencer, però he anat llegint perquè tinc moltes coses, activitats per fer a l'estiu i...
1: I no t'ha donat temps allò no. De... I tu, Aurora?
6: Jo n'he llegit un, que el vaig començar a mig estiu, però és que em passa el mateix que la Clàudia, que a l'estiu s'omple tot de coses, de quedar amb amics, de...
1: I a tu això de que doncs, us posin allò lectures obligatòries?
6: Jo ho trobo... Per un costat, ho trobo que està bé, perquè sí que per la gent que potser té més addicció al mòbil i pues, no llegeix, però... Clar, del costat de la gent que li agrada llegir, doncs potser el de les lectures obligatòries els ajudaria perquè tindrien més contacte amb autors importants, però potser doncs, no podrien triar llibres que realment els hi agradessin i podria fer doncs, que no els hi agradés tant, que pensessin que no els hi agrada llegir perquè el llibre que li han posat davant doncs, no és del que a ell li agrada.
1: Però llavors, clar, el no tema de sé. Si t'agrada o no t'agrada, com ho saps si no ho proves?
6: Clar, llavors per això, això és... Molt bo, perquè...
1: Clar, ho dic allò.
6: Barreja.
1: Perquè, de fet,
6: mica de cada.
1: En el fons, la tecnologia sí que enganxa, no? És addictiva.
6: Sí.
1: I la lectura requereix més esforç.
6: La lectura és... O sigui, és... No és addictiva, però si t'agrada, quan t'agrada molt un llibre, doncs pots... A vegades costa parar, però sempre al costat d'un telèfon, doncs normalment tendim a anar... Com que és més fàcil encendre un telèfon que començar a llegir un llibre.
1: És, llavors... és un tema complicat, sí. I a més que us afecta de ple, jo crec que a tota la societat, però a vosaltres especialment, que us trobeu, com deia abans la Cristina, no? Ja, nosaltres ja som allò digitals, no? I, però de vegades allò tirar enrere i adonar-se de que potser no ho estem fent bé, els adults, facilitant-vos tantes eines digitals, a vosaltres us costarà, però igual tots plegats hem de fer aquesta reflexió, no? Allò de dir, escolta'm, potser heu de començar, doncs això, agafar llibres...
4: Sí, jo crec que tindríem que, o es tindria que encoratjar més a llegir, no només llegir autors que d'èpoques que no siguin les nostres...
1: Clar, també hi ha autors actuals.
4: Exacte, actuals que encara que no ho sapiguem, poden estar explicant històries que també estiguem vivint nosaltres. Vull dir, com ha dit ella, les redes socials són molt addictives i a part no ens aporten en res, però els llibres hi ha molts que sí, també són addictius i sí que ens aporten coses. Llavors, jo crec que el que es tindria que fer és passar d'aquestes redes socials a coses que també siguin addictives perquè ens agradin, però que també ens aportin coses.
1: Està bé perquè de vegades a mi el que m'agrada és sentir-vos a vosaltres, perquè de vegades els grans no, prenen les decisions i una de les coses que també s'haurien de fer és escoltar la veu dels joves, dels adolescents, els que esteu allò en aquesta situació per saber-ne què és el que opineu. El temps ens ha tirat a sobre, així que ho hem de deixar aquí. Us donem les gràcies per haver-nos acompanyat i veurem si finalment... Has dit, Martí, cap a la primavera de l'any vinent, no?
0: Sí,
1: és previst que, doncs veurem si hi ha llei o què és el que passa. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
4: Adéu.
1: Adéu.
4: Adéu. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions al Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Imma Soler, subdirectora.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris l'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patint i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar, cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.

0: Us donem la benvinguda al que és ja la recta final del Posat de les Piles, el magazín matinal de Ràdio Mollet, que just aquesta recta final els dimecres la compartim amb la psicòloga Teresa Prades. Ella és una de les professionals del Centre de Psicologia Psico3 de la nostra ciutat. Si encara no sabeu on és aquest centre, us recordem a jo l'adreça, carrer Francesc Cambó, número 19, a costat de Correus, si no m'equivoco. No?
1: En el mateix carrer.
0: En el mateix carrer, doncs ja sabeu, carrer Francesc Cambó, número 19, al telèfon de contacte al 93 170 45 18 i recordeu que podeu consultar els serveis que ofereixen a través de la pàgina web psico3.net, el 3 en número. També són presents a xarxes socials. Benvinguda, Teresa.
1: Molt bé, gràcies. Igualment.
0: Dic jo al carrer de Correus, que no sé si Correus es visita massa ara o no, no? L'altre dia jo
1: comentava... Déu-n'hi-do, hi ha molta gent que porta paquets d'AliExpress, d'Amazon, no sé què, i llavors també els que envien diners a casa... A Sud-amèrica.
0: És a dir, allò de les postals, les cartes, ja no tant, però... Però no, hi ha un altre tipus de servei.
1: Hi ha gent que encara n'envia, eh? Sí. El que passa que si entres a l'oficina de Correus veuràs que això sembla un Toys R Us, perquè venen de tot.
0: Tot. Bé, avui anem a parlar de distorsions cognitives i el primer que li hem de preguntar a la Teresa és de què estem parlant quan parlem d'això.
1: Pues són tots aquests pensaments que generem, que els prenem com a reals i que realment no ho són, no? Llavors ens passen determinades situacions, ens relacionem amb determinades persones i tendem a treure-nos conclusions que no són del tot reals. Uh-huh. I a partir d'aquestes conclusions que no són reals, d'aquests pensaments, actuem. Clar, si ja pensem equivocadament, pues les conseqüències, la conducta nostra també serà equivocada. Llavors és un peix que es va mossegar en la cua perquè llavors té una conseqüència en aquella persona i arribes a conclusions que no són.
0: Anem a posar exemples que potser és allò com més entenedor, no?
1: Sí, el primer de tot, per exemple, seria pues, endevinar el que l'altra persona pensa. Uh-huh. No? Ens veiem una altra persona, estem en una festa o anem a un lloc nou i pensa, bufa, a aquesta persona no li caic bé. Quan encara no has parlat amb ella, no t'ha comentat res, però tu, a partir de la mirada, com que tu tens un sentiment, un millor, d'inseguretat, de poca confiança en tu mateix, autoestima baixa, doncs penses, aquella persona m'està mirant, no li estic caient bé, amb la qual cosa ja no vas a parlar amb aquella persona, o potser quan hi parles, ja el to de veu que utilitzes ja no és l'adequat.
0: Més
1: no?
0: A la defensiva.
1: Exacte. Uh-huh. Endevinar el futur, per exemple, també.
0: Com endevinar el futur?
1: Endevinar el futur és, estem pensant, bueno, doncs tenim una entrevista de feina, ja veuràs, m'anirà malament, no sabré què contestar, em diran que no, o has de fer un examen, doncs, o li has de demanar a algú que surti, ja veuràs que em dirà que no, perquè tal, perquè sóc un desastre, tal.
0: I això ja és fas allò, et predisposes a que et vagi malament.
1: Bueno, primer de tot estàs passant una mala estona perquè aquests pensaments tan negatius el que fas és encadenar un problema amb un altre, llavors comences a veure-ho tot molt negre i a partir d'aquí doncs tu mateix ja vas patint, pots generar ansietat, pots arribar a fer-te mal, per exemple, o pots quedar-te a casa i no moure't, no relacionar-te, clar, t'estàs limitant. És la por aquesta de que em passaran tantes coses i al final no me'n sortiré, doncs, per tant em quedo a casa, no? O, fins i tot aquests pensaments, quan arriben a ser tan negatius, hi ha persones que poden arribar a treure's la vida, no? Quan l'acumulació de pensaments que dius i situacions que dius no me'n surto, i llavors prens decisions que no toca.
0: Clar, de fet, una
1: això
0: de les distorsions...
1: Això ho fem molt tot, sí. D'endevinar el futur, estem allà pensant i tal, i millor...
0: I sempre allò negatiu.
1: Negatiu, sí, clar, sí. Ningú pensa en positiu. Uh-huh. No? Si és en positiu, i això està bé, perquè, bueno, una pujada d'autoestima...
0: Bueno, també, sí, també és perillós, eh? Perquè
1: molt,
0: igual
1: molt.
0: Dius, escolta, me'n tocarà la loteria i comences a gastar, perquè com m'ha de tocar, d'aquí no res,
1: sí.
0: No?
1: O interpretar que a una persona li agrades i aquella persona no s'atreveix a dir tu interpretes que sí i anar insistint, no? Fins que arriba... Sí, tots els extrems són dolents. La conclusió. Sí.
0: I per què tendim allò a tenir aquestes distorsions? És a dir, no sé, forma part allò de...
1: Per inseguretat, per por, perquè necessitem que sempre el que fem tingui èxit, que no ens volem enfrontar al fracàs. A vegades pensem que el fet de que no ens surti una feina és algo que és imperdonable, no? que no sobreviurem, o que ens deixi la parella, que no sobreviurem en allò, i ho magnifiquem tot molt, no? Llavors, moltes vegades són elements de defensa, per exemple. Jo, si tendeixo a pensar, aniré a una festa, ningú parlarà amb mi, serà un desastre, no em relacionaré, em rebutjaran, què faig? Em quedo a casa.
2: Clar, sí, sí.
1: Amb la qual cosa estic evitant situacions perquè jo ja he decidit que aquella situació m'anirà malament. Llavors tot això et va limitant. O, per exemple, presentat en una feina, si estàs pensant que no t'agafaran perquè el teu currículum no és perfecte, perquè, mira, has canviat moltes vegades de feina perquè el teu resultat... Clar, el que fas és dir, bueno, doncs, millor no em presento, no? I perds oportunitats.
2: Tornem al de sempre, eh? Baixa autoestima, no? Digues, encara no havia sortit aquest curs, no?
1: No, però... bueno, clar, portem dos dies. No, però més que res és la idea aquesta de que tot el que fem ens ha de sortir bé. I si partim d'aquesta base, doncs, clar, tot surt malament, no? Tots els pensaments poden ser negatius. No ens ha de sortir tot bé. I que, no, que et diguin que no a una feina no vol dir que sigui un desastre, sinó vol dir que aquella feina no és per tu, que potser n'arribarà una altra de millor, no? Però ens han acostumat a tot, de que la societat en general, la imatge que et presenta és que tu ha de ser una persona d'èxit, no? I tenir una casa, tenir una bona feina, viatjar, et presenten una imatge, llavors tu sempre et compares, que és una altra de les coses que fem. Sempre ens comparem amb el que està millor, però no mirem el que sí que tenim i no mirem, ostres, hi ha persones que no han arribat on som nosaltres, no? O tenen aquesta dificultat. O potser jo econòmicament estic bé, no sóc milionari, però estic bé, no? I llavors això no ho tendem a mirar. Tendem a mirar sempre el que està per amunt.
2: De fet, hem dit allò, aquesta distorsió pot ser allò que els extrems són dolents, no? No sé si sempre és allò minimitzar, maximitzar o blanc o negre.
1: Bueno, al final és fer un balanç, no? Et passa en coses i fer un balanç, a veure què hi ha de positiu, què hi ha de negatiu, estic pensant, bueno, aniré i em diran que no a la feina. Vale, jo sé això, puc endevinar el futur? No, per tant, si no pots endevinar, és una possibilitat que no te la donguin? Sí, però també hi ha una altra possibilitat que sí que te la donguin, no? O que en el camí et surti una oportunitat millor. Llavors, és una mica analitzar el que pensem sempre ens pot enganyar, llavors analitzar, bueno, què estem pensant? Realment ho sé, que aquella persona em dirà que no, eh que no? Doncs anem a veure què passa. Fracassa? Bueno, i què? Si fracassem, però sempre ens mana aquesta por que tots ens surti malament, no? I és això el que ens va frenant.
2: I pot ser que també allò, si sempre tens com una sensació de que tot són males notícies, no? Allò de, mira, has suspès aquesta assignatura, ara l'altra. Clar, llavors hi haurà una persona...
1: No suspendré tot.
2: Que dirà, escolta,
1: més
2: que
1: pensar.
2: Faci el que faci, per què estudiar si faci el que faci, no...
1: Però clar, això és una conclusió errònia, no? Perquè que hagis suspès dos exàmens, 3, 4, no vol dir que els suspenguis tots, no? Al final has de dir, bueno, a veure, per què he suspès on he fallat, intentar, pues, bueno, fer-ho d'una altra manera, no? O si veus que ja intentes la mateixa cosa i no t'està funcionant, en comptes de pensar, soc un desastre, soc un inepte, anem a mirar, a veure, totes aquestes vegades que no m'ha sortit, com ho he fet, no? I analitzar la situació i parar-se. No tot el que penses és real. I el que ens passa és que tendim a confondre que el nostre pensament és la realitat i no. El pensament és una cosa que nosaltres generem i que tant pot ser positiu com negatiu. La realitat és que tens un examen. Aquesta és la realitat. La possibilitat que et surti bé hi és, la que et surti malament també. Ja ho veurem. M'haig de preocupar abans de que passi? Què hi guanyes? Res. Per tant, és un emprenentatge que es fa. No, no és fàcil.
2: I de fet, si després et donen allò un suspens, si s'ha provat o fantàstic, però si et donen un suspens has de tornar a fer aquesta reflexió de dir,
1: bueno, escolta, on he fallat? Perquè suspès. No. És com, trenco un got, Sóc un desastre? Sóc un patoso perquè he trencat un got? No, he trencat un got perquè li pot passar a tothom, no? Vull dir, home, si destrosses tota la casa, potser sí que tens tendència a pensar, motòricament no estic bé, però per una sola cosa, i llavors tendim molt a generalitzar, no? Ens ha passat una vegada, ens passarà sempre. No, t'ha passat aquella vegada, no vol dir que la següent vagi bé o vagi malament, ja ho veurem. Intenta-ho.
2: És, sí, comentava la Teresa, és difícil, i és molt. Veritat, no? És difícil perquè bé, hi ha persones que dius, ah, mira, es van anar sortint, i hi ha d'altres que és veritat que van acumulant allò com...
1: També depèn molt de l'educació que hagis tingut. Si tu has tingut persones al teu voltant que t'han donat valor, que t'han donat una autoestima, que han dit, vinga, va, i t'han recolzat en el que fas, i davant del fracàs doncs, t'han dit, bueno, escolta, no passa res, això és l'últim malament, t'agraeix molt, no? I llavors tens una tendència pues, a veure les coses molt més positives. Però clar, si estàs amb una família que per por, això no ho facis perquè anirà tal, això tal, no hi vagis aquí perquè no surtis perquè tal. Clar, si et van tallant les ales, el que fan és inculcar-te aquesta por a, uf, què passarà, no? Llavors, l'educació és molt important aquí, a part de la personalitat.
2: No, estava pensant, aquest missatge és important, sobretot allò pels pares i mares, no?
1: Sí.
2: Que tinguin en compte que de vegades...
1: Ja ho faig jo, que vaig més de pressa, sí, clar. Tu vas més de pressa, però el que fas és que ell no aprengui, no? Llavors, si tens amb una família que el que fa és recolzar-te i tant en lo dolent com en lo bo, doncs tu agafaràs més confiança en tu mateix, que pots tenir dubtes, però bueno, que com a mínim ja tens una base més sòlida. Però en famílies desestructurades o famílies que són molt pessimistes, que tenen aquella por, que et protegeixen al màxim els nens...
2: I a més, actualment allò que hi ha una sobreprotecció, no?
1: Sí.
2: Que de vegades allò ho veus, no? No l'apuntarem a tal activitat perquè ja no sé, no?
1: Sí. Exacte.
2: O és que aquest nen o aquesta nena és que no té por de res, és que hem de vigilar, no?
1: Sí.
2: Puja el tobogan i... Bueno, doncs bueno, igual ha de caure.
1: Exacte. No? Però això...
2: Bueno, hem de vigilar que no es faci mal, evidentment.
1: No? Tampoc el posaràs en una situació de risc continu. No. Però bueno, els nens han de caure, han d'experimentar, han de provar que les coses no són sempre positives, no? Que pot haver-hi un fracàs i que, escolta, que no passa res, que això és un aprenentatge, no? Que és una de les coses que no acabem d'entendre. Tots els errors no són fracassos, són aprenentatges. El que està al top 10 de qualsevol especialitat no ha arribat allà sense equivocar-se. Vull dir, és que és impossible, no? No hi ha ningú en el món. Llavors, tots els fracassos previs són motius d'aprenentatge, són maneres de dir, ostres, pues, vaig aprenent i quan arribo al que ja és en definitiu, doncs això m'ha servit, no? I això és complicat d'acceptar.
2: Mm-hmm.
1: Molt complicat.
2: Es pot treballar?
1: Sí.
2: Sí? És a dir, si una persona se n'adona de dir tinc aquesta tendència de veure-ho tot, no? Allò...
1: Sobretot ser conscient. Quan ve aquesta persona, fer-li conscient de... A veure, quin tipus de pensament estàs fent, no? Per exemple, el fet de, doncs, endevinar el futur, no? Fer-li una reflexió de dir, bueno, estàs pensant això, però realment ha passat? No. Val? Llavors, a partir d'aquí anem a mirar, no? El que tu penses determina com actues. Llavors, anem a mirar. Hi ha un pensament negatiu, d'acord? I si pensem el contrari? Què podria passar? Vale, aniré allà i no em donaran la feina. Vale, però si te la donen? Sempre és ajudar a plantejar, de dir, bueno, pues, i fins i tot escriure, no? Els pros i els contres, que sembla una tonteria, però no ho és, perquè el fet d'escriure pros i contres t'ajuda a tu a analitzar la situació i et dona eines per dir, bueno, pues, és molt més fàcil que si vaig pensant això i tinc en compte això, tingui èxit en el que pretenc fer, no? I uh-huh. Això t'ajuda moltíssim.
2: A visualitzar, no? Allò, la situació, no? Uh-huh. I això que deies, no? Que si una persona, no? Que interpreta malament, no? Ai, m'ha mirat malament. Qui sap, no?
1: Exacte.
2: Si t'ha mirat. Igual és que, bueno, és la manera de mirar d'aquella persona, no?
1: Exacte, o millor, clar, és que a vegades dic, bueno, tu no saps aquella persona...
2: També com ha rebut allò, com...
1: I per quin procés està passant. Potser sí que està trista o està enfadada, però no està enfadada amb tu, perquè ni tan sols et coneix, no? Llavors, bueno, potser sí que està enfadada, però si tu no la coneixes i no has parlat amb ella, per què ha d'estar enfadada? Per què li has de caure malament?
2: Aquestes distorsions cognitives són més comunes dels que ens pensem?
1: Ho fan continuament.
2: Sí?
1: Tots.
2: Tots. És a dir, no és que tinguem una patologia, que hi ha persones que potser tenen més tendència que d'altres,
1: no? A veure, sí, per exemple, amb un trastorn límit, aquestes distorsions cognitives fan molt, perquè, clar, a partir de que si tu estàs arribant a conclusions de que aquella persona t'odia, aquella persona no li agrades, aniré allà i em sortiré malament, clar, tot això t'està afectant, no? Però normalment a nosaltres ens passa, tenim, jo què sé, tenim d'anar amb un viatge, uf, i si perdo l'avió, i si perdo tal, i estàs millor matxacant en coses que encara no han passat. El que passa que tu ets capaç de dir, bueno, va, paro i ja està, ho deixo, i tornar a la normalitat, no? Però hi ha persones que els hi costa. És una patologia quan aquests pensaments estan determinant tota la teva conducta i la teva vida. I llavors el que fas, el que dèiem abans, no? No vaig anar allà perquè no parlaré amb ningú, no cauré bé ningú, per tant em quedo a casa. Clar, aquí sí que és un problema.
2: Sí, et provoquen aquest aïllament, aquest, clar, no? Tots.
1: Si tu ets capaç de dir, bueno, va, mira, és igual, vaig anar allà, si no em parla ningú no passa res, ja parlaré jo. I tires, llavors superes aquesta por i llavors vas cap allà, i potser després tot surt bé.
2: I si no et parlen, Teresa?
1: Si no et parlen, parles tu. I si no et parlen, doncs potser el...
2: Ells s'ho perden.
1: Exacte.
2: No?
1: I les persones amb les que han allà, doncs no, és difícil que vagis a algun lloc i ningú et parli. Complicat, això, eh? Ni una sola persona? No sé.
2: És complicat. Bueno, estem en una societat molt individualista, eh?
1: Bueno, a no ser, clar, si ets, jo què sé, si ets indepe i vas a la seu del PP, doncs potser sí que... O ets del Madrid i vas a la seu del Barça, potser sí, però, vamos, no creo. Només per insultar-te i et parlen.
2: Clar, per això t'anava a dir, dic, potser en aquestes situacions límits és el contrari, et parlarien més que no passa allò.
1: L'actitud que tu vas, si tu vas amb l'actitud de por, la gent t'ho capta, llavors, però sempre hi ha algú que ve i et diu, i si no ets tu el que has de fer.
2: I si no, sou en un banc, allò a la Rambla, i llavors,
1: no, llavors també cadascú ha de buscar els espais on es pot relacionar. A veure, si ets una persona tímida, potser en una discoteca o un bar musical no hi aniràs, però pots anar a fer un curs o una xerrada, i llavors és molt més fàcil interactuar, també perquè els que esteu allà teniu...
2: Hi ha un interès comú, representa,
1: vale, llavors,
2: no?
1: Llavors tu has de trobar a l'espai on tu et pots desenvolupar. Quantes persones van a la disco i així surten i millor estarien a casa mirant la pel·lícula. Però bueno, es va perquè s'ha d'anar.
2: Bueno, perquè toca, perquè ve per edat, perquè van als amics, perquè...
1: Exacte.
2: No? Igual a tu no t'interessa o no...
1: Però millor tu et sents molt més bé en una biblioteca o en una xerrada del que sigui, o fent macramé, i això et dona peu a parlar, no?
2: Llavors has de lluitar contra això de que et diguin friqui o que si ets un bitxo raro. Cadascú és com és i ha de defensar, no?
1: Bueno, és que tots som friquis a la nostra manera, no? Tots tenim manies. Tots tenim manies. Ni que siguin petitones... Jo, per exemple, no puc tenir un porró que m'apunti. No puc. Haig de girar el porró. Això és una mania que és absurda, però...
2: Bueno, i un ganivet.
1: No. Exacte.
2: Trobo que és més perill. Jo, si el metge jo girat cap a mi, dic, escolta, em posada. No sigui que... Teresa, ho deixem aquí. Gràcies, vale, per parlar-nos d'aquestes coses que, ja veieu, són molt comunes, les tenim tots, sí, però, sí, clar, si arriben a extrems, com tota la vida, doncs tot. Igual tenim un problema i hem d'anar amb un professional a parlar-ne. Que vagi bé, ens retrobem d'aquí una setmana.
1: Adéu-siau. Adéu.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Tornem demà amb més propostes. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. L'Ajuntament de Mollet del Vallès ha posat en marxa aquest dimecres un nou pla d'ocupació que permetrà contractar durant un any 10 persones que es troben en situació d'atur. Entre les persones que avui han començat a treballar hi ha la Sílvia Orcajo, que farà tasques de neteja. Orcajo explica que feia temps que no treballava i que un acomiadament sumat a un fet de ser mare va fer que deixés la feina aparcada durant molts anys.
1: Pues llevaba muchos años sin trabajar. Me despidieron hace 14 años. Y luego ya, cuando me despidieron, me quedé embarazada. Y entonces luego ya, claro, al tener el niño también, bueno, ya sabéis, ¿no? Tener hijos conlleva... Sí, además, mi pareja trabaja a turnos, entonces es muy complicado la conciliación. Y no tenía nadie que nos ayudara. Entonces el niño ya va al instituto y entonces como que ha cambiado un poquito la cosa.
0: El programa impulsat a través de l'empresa municipal per la formació i l'ocupació, EMFO, ofereix contractes a jornada completa per desenvolupar diferents tasques de servei a la ciutat. En concret, 5 persones treballaran en tasques de neteja, 3 ho faran com a agents cívics i 2 s'incorporaran als serveis de logística, manteniment i muntatge d'infraestructures festives. I seguim parlant del sector laboral, i és que l'atur registrat a Mollet del Vallès només ha corregit lleugerament al setembre el fort augment que va registrar a l'agost. Segons l'avanç de dades del mes, la ciutat de 2.392 persones inscrites a les llistes de l'atur, 28 menys que fa un mes, un 1,16% menys. Però cal tenir present el context. A l'agost, l'atur va pujar en 148 persones en només un mes i va frenar la tendència de millora dels mesos anteriors. Els sindicats ho van vincular, entre altres factors, a les regularitzacions de persones migrants. Aquest mes, doncs, la xifra només recupera una part del que es va perdre. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. A Ràdio Mollet.
1: Hola a tothom, sigueu benvingudes, benvinguts. Una nova setmana a aquest programa de Veus de Ciutat, un programa que compartim cada dimecres, en el qual posem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet per conèixer les persones que contribueixen a crear la nostra ciutat tal i com la coneixem. Avui el torn en aquest programa de Veus de Ciutat és per en Pelegrí Bernial, a qui saludem. Benvingut, Pelegrí, com estàs?
2: Molt bé, gràcies a Déu, molt bé.
1: Doncs gràcies per ser amb nosaltres, per dedicar-nos aquesta estoneta i doncs per poder conèixer una mica més qui és en Pelegrí Bernial. I precisament jo et llanço aquesta primera pregunta: qui és en Pelegrí Bernial? Quina és la presentació que faries de tu mateix?
2: Bueno, jo he intentat col·laborar en el poble de Mollet amb una vessant cultural mitjançant doncs dos corals que he portat i la col·laboració meva amb la parròquia des de fa 54 anys.
1: Que es diu ràpid.
2: Sí, ininterrompudament, eh? Ininterrompudament, 54 anys.
1: Contracte fixa amb la parròquia. Com ha estat? Ens comentaves, doncs aquesta trajectòria artística, aquesta trajectòria cultural, la que era la nostra ciutat. Comentem-la més en profunditat, amb aquestes corals també que ens comentaves.
2: Bueno, 1983 vaig fundar amb uns companys la Coral Sant Vicenç. Jo vaig estar 8 anys. Vam fer una feina molt, molt ràpida, molt trepidant, diria jo, fent molts concerts arreu. També havíem guanyat premis de la Generalitat, havíem fet concerts per Europa, només potser Polònia, recordo Txecoslovàquia, però van ser uns anys molt, molt, molt macos, molt, de molta feina, moltíssima feina. I després amb la Coral Capella de Música Santa Maria ja va ser més relaxat al llarg de 26 anys, en el qual doncs vam desenvolupar una trajectòria molt llarga, moltíssima feina. Vam fer en 26 anys 597 concerts, que havia estat dit, amb l'ajuda de tothom, i moltíssima feina, de la qual guardo un gran record, una gran satisfacció.
1: Com és aquest cant coral? Com has vist l'evolució, també la vostra evolució, que la comentaves, aquests més de 50 anys, no? Doncs formant part d'aquestes corals, entenc que és molt diferent del dia 1 al llarg de tots aquests anys.
2: Bueno, es comença per poqueta cosa, cantant coses senzilles, i la cosa doncs es va multiplicant, es va treballant fins a fer obres doncs maques, boniques, amb orquestra, compromisos molt, molt serios, presentant-te a festivals, presentant-te doncs en concursos, a vegades guanyant, a vegades només participant, però sempre tenint doncs un partit, diguem-ne, d'una pròpia experiència d'avançar.
1: I entenc que l'acollida ha estat bona, no? Perquè tots aquests anys doncs ho evidencien, de fet.
2: Sí, sí. Sí, l'acollida ha estat bona, moltíssim. Sobretot amb aquest últim vessant dels 26 anys, i vam fer concerts per tot arreu, a Catalunya i fora de Catalunya. Vull dir, vam visitar països d'Europa, per exemple, Anglaterra, Suïssa, Hongria, Alemanya, Txecoslovàquia, Andorra, per exemple, també. Vull dir, són llocs que... Polònia, Itàlia, a França, vull dir, vam voltar molt entre aquests 597 concerts.
1: La música uneix, per tant.
2: Oh, i tant, oh, i tant.
1: Sempre sí, es parla del llenguatge universal,
2: sí,
1: no?,
2: sí,
1: que és la música.
2: La música ho és, la música ho és, sí, sí, sí. Majoritàriament ho és, sí, tant que sí.
1: I quina és aquesta sensació de dir, clar, jo tinc seu aquí a Mollet, però estic portant la música arreu d'Europa. Quina és aquesta sensació?
2: És una sensació molt, molt, molt gratificant. En concerts, recordo, doncs, sobretot a Viena, quan actuàvem als festivals internacionals del mes de desembre de cançons de Nadal, unes satisfaccions molt grans, molt, molt boniques, un ambient extraordinari, una educació per la música, una recepció de la teva pròpia música catalana, que allà ens obligaven, com aquell que diu, només a cantar la nostra tradició, el nostre folclore català de Nadal, i allà ho havia pogut desenvolupar, i uns records extraordinaris.
1: Agradava aquesta música, sí, en català a l'estranger.
2: Sí, sí que agradava, sí. Sí, de veritat que sí, eh? Vull dir, hi ha compositors que realment han tingut de música coral molt bons, i que els hem pogut, diguem-ne, de fer lluir i traslluir fora de casa nostra.
1: I en el teu cas, Pelegrí, com arriba la música a la teva vida?
2: La meva vida arriba ja des d'una infància que a mi m'agradava molt, eh? I posteriorment, doncs, a partir dels 15 anys, jo vaig poder començar a estudiar, i vaig començar a estudiar a Granollers, llavors al Liceu a Barcelona, vaig estudiar el piano, vaig estudiar la guitarra i les assignatures complementàries, i molt bé, molt bé. És un alliberament personal i una satisfacció enorme que un té per un mateix.
1: De fet, abans fora de micròfons comentàvem la dificultat de poder viure de la música, de fet, de qualsevol forma artística. No sé si et sents privilegiat d'haver pogut dedicar la teva carrera a la música i allò que t'agradava.
2: Totalment, totalment. Em considero un privilegiat d'haver pogut fer la música des del record que en tinc i del record, doncs, del moment que tenia en fer concerts inolvidables.
1: Recordes el moment especialment complicat, potser, d'aquesta carrera?
2: Sí, sempre hi ha moments complicats, però a base de treball, doncs, se superen les dificultats de la vida.
1: Sí. Abans ens comentaves que la música, en el teu cas, Pelegrí, venia des de la teva infància. Per tant, parlem d'aquesta infància. Com eres de petit? Com et recordes?
2: Jo com em recordo? Pues, a casa meva. Jo sóc fill únic, i a casa meva tenia un negoci, doncs, d'una granja molt gran, amb una vaqueria, i amb els meus avis, els meus pares, portava jo una vida, doncs, sedentària, si es vol, perquè en aquella època no hi havia gaires coses com hi ha ara, però la recordo bé, la recordo bé.
1: I la música venia per part dels pares, o...?
2: No. Va ser una intuïció meva de jovenet, ja. I a partir d'aquí, doncs, una intuïció i que m'agradava molt, i fins que vaig poder, diguem-ne, dedicar-me a estudiar, en sèrio.
1: Aquesta infància que ens comentes va passar aquí a Mollet?
2: Sí, sí. Jo no m'he mogut mai de Mollet. Tinc 73 anys i no. He viscut sempre a Mollet i a la mateixa casa, allà on vaig néixer.
1: I tens algun record concret d'aquesta casa en la que et vas criar, de la teva infància?
2: Bueno, el record de la feina de casa meva, que hi havia moltíssima feina, amb les vaques, amb tot, ho recordo perfectament.
1: Clar, és que de fet sobta, no? A mi em sobta ara que estem conversant, que m'estàs comentant que la teva família es dedicava a un sector completament diferent de l'artístic, per tant costa d'imaginar, no?, com et va acabar arribant aquesta musicalitat, eh?
2: Bueno, jo de menut, vull dir, el cantar era una persona

0: o com t'hi va anar portant?
1: Bueno, jo diria que no sé explicar, això no t'ho sabia explicar, perquè clar, primer havia conegut música normal, moderna, però un dia em va, un amic em va deixar el disco dels valsos de Chopin i em van sobtar. Els valsos de Chopin va ser una cosa que em va impactar molt. Després van venir les sonates de Beethoven i ja hi vam ser, i les sinfonies, i vaig fer un tall a la meva vida allà als anys 70 que vaig abandonar la música que m'agradava d'aquell temps moderna dels anys 60 per dedicar-me a escoltar i a conèixer i a investigar la música clàssica.
0: Dius que et va sobtar.
1: Sí. Sí, em va sobtar, vull dir, va ser una cosa, Chopin em va robar el cor.
0: Et va atrapar.
1: Sí, totalment, totalment.
0: Mm-hmm. Sí. També abans comentàvem la teva infància aquí a Mollet. Com recordes el Mollet d'aquella època? Com creus que ha canviat la ciutat?
1: Mollet era un poble petit, un poble que ens coneixíem gairebé tots, hi havia uns costums completament diferents del que hi ha ara, les festes majors, les festes, diguem-ne, típiques. Era un altre Mollet, recordes un altre Mollet, unes altres cases, uns altres carrers per asfaltar, carrers doncs amb molt poca llum, carrers molt, molt aparentment tristos, no? Però hi havia una alegria latent en el poble, es vivia d'una festa major molt diferent del que ha sigut ara, o el que és ara.
0: Mm-hmm. De fet, a molts dels nostres convidats, quan els fem aquesta pregunta, no, de com recorden el Mollet d'abans, la majoria de convidats ens parlen de les relacions, sobretot, d'aquesta part més social, doncs de les connexions que hi havia, de que era potser més fàcil fer amistat amb veïns, que la gent no era desconeguda, i ara doncs sí que hi ha més aquest individualisme, podríem dir.
1: Sí, sí, entre veïns ens coneixíem tots, i amb el Mollet d'aquell temps doncs ens coneixíem tots. Hi havia doncs un ambient també, per exemple, de deport al bàsquet, no? De que allà doncs teníem una relació amb els nens, amb el jovent, hi havia l'equip de bàsquet grans que s'omplia de tot gent de Mollet. O sigui, era una cosa que tots anàvem cap aquí, érem els mateixos sempre a tot arreu.
0: Mm-hmm. Creus potser que s'ha perdut una mica aquest sentiment de pertinença a la ciutat?
1: Bueno, suposo que hi deu ser ara, però jo recordo d'aquell temps que érem pocs, però més poder relacionats, més units.
0: Mm-hmm. I ja per fer-te l'última pregunta parlant en referència a la infància, Pelegrí, d'aquell nen que estava a Mollet, creus que encara queda alguna cosa en el Pelegrí actual?
1: Com, perdona, no he entès la pregunta.
0: D'aquella infància, sí. D'aquella Pelegrí de la infància, d'aquell Pelegrí petit, queda encara alguna cosa en el Pelegrí de gran?
1: Bueno, queda un record. I m'agrada molt recordar aquell Mollet, això sí, molt. Tinc molt bon record, de veritat que sí.
0: Mm-hmm. Doncs, havent comentat a la infància, passem al bloc cultural per conèixer una mica més doncs, els gustos. Fins ara hem parlat de la música clàssica, que al final és el qual has dedicat la teva trajectòria professional. No sé també si en altres temes, per exemple, com pel·lícules o sèries que t'hagin acompanyat durant la teva vida, o una pel·lícula que diguis, mira, avui no sé què veure, doncs escollo aquesta. No sé quina recomanació faries.
1: Jo, la pel·lícula que més m'ha frapat és La Lista de Schiller, per un cantó, i després La Missió. Són dues pel·lícules extraordinàries. Tot i que de la meva infantesa recordo molt, per exemple, Els Deu Manaments, Ben-Hur, que en els col·legis ens feien anar al cine a Catalunya, que es deia, i allà doncs ens hi portaven i vam veure aquestes dues pel·lícules. Però de gran, aquestes dues pel·lícules, La Lista de Schiller i la... Com és que he dit? Que no me'n recordo ara, caram.
0: Sí, no, pel·lícules històriques.
1: Sí, sí, La Missió, extraordinària. Per la música, pel tema, per tot.
0: Mm-hmm. Això d'aquest gènere de pel·lícules d'història seria, o de ciència ficció, potser seria així una mica pel que més et decantes?
1: Sí,
0: o...
1: sí, aquest tipus de pel·lícules és el que més m'ha agradat.
0: Mm-hmm.
1: Sí. No soc molt cinèfil, però aquest parell de pel·lícules m'han sobtat molt, mm-hmm. molt. Moltíssim.
0: I algun llibre que t'hagi agradat o que t'hagi marcat?
1: Llibres. Bueno, havia llegit molts llibres de religió que m'han agradat molt, que m'han ajudat molt. Recomanaria alguns, sí. Molt, moltíssim, perquè

0: M'he dedicat molt també a la docència de catequista a la parròquia i a altres parròquies fora de Mollet, i això m'ha ajudat molt i m'ha agradat molt.
1: I ara tornem a parlar de música, perquè més enllà de la música clàssica, no sé si tens a lo millor algun artista que t'hagi acompanyat sovint o que t'agradi escoltar més que d'altres.
0: Bueno, m'agrada molt la música francesa, moltíssim. Jo recordo, doncs, els típics balades italianes i franceses, moltíssim, aquest tipus de música, Alain Berryer, tota aquella colla, Charles Aznavour, per exemple, m'havia agradat molt.
1: Mm-hmm. Doncs queden comentats i ara ja comença a sonar de fons el tema que has escollit, Pelegrí, titulat Damunt tu només les flors. Si et sembla, deixem que soni una estoneta i després el comentem. Mm-hmm.

0: Doncs com apuntàvem, aquest tema, a la veu de Montserrat Caballé, damunt tu només les flors, per què l'has escollit, Pelegrí? Què és el que t'agrada d'aquesta cançó? Bé,
1: la trobo una cançó romàntica, exervada, la trobo una lletra també preciosa i una música de Montpou que m'ha captivat sempre. Aquesta cançó és extraordinària.
0: Què és el que et transmet?
1: Bueno, transmet una pau, transmet un futur bonic, amb els seus acords moderns, clàssics, en fi, una barreja de tot, una melodia preciosa.
0: Mm-hmm. Doncs havíem comentat aquesta cançó, ara sí que ja anem encarant el que és la part final de la conversa i és el torn doncs, de fer les preguntes ràpides, preguntes així doncs, que bé, doncs això que són ràpides en aquest cas, si vols et pots explicar, et pots, o si no doncs passem a la següent pregunta. Primera pregunta, comencem amb temes gastronòmics. La tuita de patates, com la prefereixes, amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba, tendre.
0: Aquí hi ha debat, sempre, però la majoria de convidats coincidiu amb ceba. Pelegrí, tens algun plat preferit que t'agradi menjar?
1: L'arròs. Arròs, canelons, m'encanten.
0: Cuina tradicional
1: sí.
0: Catalana, ens decantem per
1: sí,
0: aquí?
1: Sí, sí,
0: o...
1: sí. Ja em va bé, això, ja em va bé.
0: Cuinats per tu, per això?
1: No, jo no cuino.
0: No? Una truita així, algú bàsic.
1: Sí.
0: Què ets més, de matins o de nits? Què prefereixes?
1: Matins. Jo havia treballat molt de nits, ara de matins.
0: Mm-hmm. Tens més energia pel matí.
1: I tant. I tant.
0: Què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
1: Una trucada. Una trucada.
0: És més personal, no?
1: Sí,
0: sembla?
1: I tant, i tant. I tant.
0: Si t'has de prendre un cafè, cafè sol, cafè amb llet, què prefereixes?
1: Cafè sol.
0: Amarg.
1: Sí, sí. Sí.
0: Si poguessis tenir un superpoder, quin t'agradaria tenir?
1: Un superpoder?
0: Mm-hmm.
1: No, no, no, no n'he aspirat mai a tenir aquest poder, mai. No,
0: mm-hmm.
1: No m'agrada.
0: Canviaries algun aspecte de tu mateix, si poguessis?
1: Segurament defectes tots en tenim, però bueno, intento anar tirant, tal com soc.
0: Mm-hmm. Què preferiries, viatjar al passat o visitar el futur?
1: Home, viatjar al passat en tinc molt bons records.
0: Mm-hmm. Ens quedem amb el passat.
1: Sí, jo sí.
0: I parlant d'aquí de Mollet, un lloc de la ciutat que t'agradi anar o que t'agradi passejar, freqüentar...
1: M'agrada molt recordar la plaça de l'Ajuntament Vell, la plaça, mm-hmm. La plaça Major.
0: Prat de la Riba, hi ha molt ambient,
1: sí,
0: sempre...
1: Sí, sí, el recordo molt bé de Mollet, era un lloc per mi emblemàtic, amb la font, amb tot, amb el sortidor que hi havia, els cotxes quan hi passaven, quan aparcàvem, el bar del Can Marfà, a Cal Amador, vull dir, hi havia uns llocs que testimoniaven Mollet, tenien una personalitat pròpia.
0: Mm-hmm. I un lloc que no t'agradi tant, o potser un lloc que evitaries?
1: De Mollet? Mm. No, Mollet m'agrada. Vull dir, no puc dir que aquest barri m'agrada més o m'agrada menys. M'agrada potser més l'antic, però vull dir, m'està bé.
0: Mm-hmm. I ja la darrera pregunta ràpida, quins són els teus imprescindibles a la tauleta de nit, allò que sempre hi tens?
1: A la tauleta de nit, abans hi tenia una pregària de la Pau de Sant Francesc d'Assís.
0: Mm-hmm. I ara ja sí que arribem a la part final de la conversa, Pelegrí, i tot i que tu preferies viatjar al passat, jo ara et faig imaginar com serà el futur de Mollet, com t'imagines aquesta ciutat?
1: No ho sé, aquest dia vaig llegir que volen arribar a 58.000 habitants, no ho sé si cal tants, no ho sé. Recordo, o m'agradaria més un Mollet més antic, vull dir, menys gent. M'agradaria més un poble més petit, tal com potser l'haig conèixer jo d'entrada. El recordo molt bé.
0: Mm-hmm. I si ens haguéssim d'imaginar aquest futur, podria ser viable això de reduir població o...?
1: Això ja ho veig més difícil. Més difícil. Sí, sí.
0: Mm-hmm.
1: Tots els pobles han canviat molt. Tots, tots.
0: Això sí.
1: Moltíssim.
0: Mm-hmm. De fet, la majoria de pobles s'han anat engrandint.
1: Engrandint tots. Sí, sí, mm-hmm. Sí. Amb els seus pros i els seus contres, però prefereixo pobles petits.
0: Mm-hmm. Doncs a Pelegrí, amb això posem punt i final a aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agrair-te doncs, que ens hagis acompanyat aquesta estoneta, ens hagis obert una mica les portes per conèixer millor doncs, a la teva persona. Ens trobarem de ben segur per la ciutat. Gràcies de nou i que vagi molt bé. Gràcies per ser amb nosaltres, Pelegrí.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is
1: pumping, look ahead, the crowd is jumping. Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: Sendes, coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
4: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:15 del migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades les últimes hores. Xerta fa avui balanç dels efectes de les pluges intenses d'ahir. Els aiguats van fer baixar amb molta força diversos barrancs i van convertir alguns carrers en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Ara els esforços se centren a recuperar la normalitat. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda cap episodi igual.
8: Els moments d'ahir van ser esferidors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
7: I seguim pendents del servei de Rodalia. Renfe informa que progressivament anirà a recuperar la normalitat i nega que no hi hagués garanties de seguretat aquest matí. A més, ha defensat que s'està complint la normativa, atribuït al caos de la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playa és director de Rodalia.
9: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
7: I recordem que ja són 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests darrers dies, a banda de 2 que encara estan desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. I el Servei Meteorològic de Catalunya preveu nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona aquesta tarda i demà. Recordem, a més, que encara hi ha més de 3.000 abonats sense llum i que hi ha afectacions a molts centres sanitaris, per exemple, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a l'Hospital General de Granollers i l'Hospital de Bellvitge i el de Llobregat. A l'àmbit polític, ho acabem de saber, més Madrid, la formació d'esquerres que lidera la ministra Mònica García ha proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per liderar la candidatura del Front Ampli des de Catalunya. Han apuntat des de la formació en un comunicat que això suposa una iniciativa històrica perquè cedeix la candidatura de la presidència del govern a les eleccions generals del dia 29 de novembre a la cap de llista per Barcelona i no pas a la de Madrid.
10: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
2: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
3: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza i material que no s'utilitza.
4: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Molt bona tarda a tothom. Avui dimecres, des de fa més de 25 anys, el Barreres Fora torna amb vosaltres. S'estan rient perquè ha sigut una odissea veure'm col·locar-me les ulleres en el último segundo.
1: No tocava.
0: Hay que comentarlo todo aquí.
1: No tocava.
0: Las gafas del cerca, perquè no veo bien. Las gafas del cerca. Bueno, el programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I qui som, Josep?
2: Bueno, ja us ho explico.
0: No riguis més, no riguis més, calma.
2: No, digo, dame unas gafas para ver de cerca. De cerca, no, por aquí, por el pueblo de Mollet.
0: Para cerca, para la comarca.
2: Sí. Vale. Bueno, aquí som.
0: Qui som?
2: Aquí us ha parlat a l'audícia de les gafes, el Jaume Girbau.
0: Bona tarda, company.
2: La Cristina Sandoval, bona tarda, companya.
1: Molt bona tarda.
2: Qui us està parlant, el Josep Roca, molt bona tarda a tothom. L'Àngela Febrer ens escoltarà, però no pot parlar.
0: Per una raó molt important.
2: Sí.
0: Està fònica.
2: Sí,
0: és que ni per la ràdio estar afònico és muy jodido.
2: De veritat.
0: Puedes estar cojo como nosotros.
2: Sí.
0: Pero afónico
1: no.
0: Es una putada.
2: Y hacer mímica menos, ¿no?
0: Mímica menos.
2: Vale, bueno.
0: Bueno, pero le mandamos un saludo y una pronta recuperación.
2: Molt bé. Bueno, i a l'altre costat del vidre, com sempre, tenim el nostre tècnic, en Josep Casanovas.

0: Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres com avui, de 17 a 18 hores, i si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que el podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui, episodio Lluvias y nuevas normas de tráfico. I per cert, la redifusió la teniu diumenge de 13 a 14 hores.
1: També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al Centre Cívic de Can Pentiquet, carrer Can Flaquer, número 25, de Mollet del Vallès, tots els dimarts, de 17 a 21 hores. O també ens podeu trucar al telèfon 93 570 35 25, 93 570 35 25, i podeu deixar l'encàrrec i amb molt de gust ens posarem en contacte amb vosaltres.
2: I ara,
1: benvinguts a casa vostra.
3: Escoltes Barreres Fora.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Després de guionitzar pel·lícules com A través de mi ventana, Barcelona, Nit d'estiu o guanyar un Goya millor guió per La casa en flames, Eduard Sol ara ha fet el salt a la literatura. El de Santa Eulàlia de Ronçana i d'adopció molletà per la seva família política ha presentat aquest dimarts la llibreria L'Illa de Mollet la seva primera novel·la titulada El niu. És una història que se centra al voltant de la Sara, una dona que quan el seu fill petit marxa de casa torna a sentir el buit d'una tragèdia familiar que va passar 12 anys abans al Delta de l'Ebre. Eduard Sol ha afirmat que acostuma a escriure sobre el rol de la mare perquè afirma que presenta una doble cara.
1: El personatge de les mares, per mi sempre acabo escrivint sobre les mares, no sé com ha passat això, però crec que ha passat perquè d'alguna forma és un personatge que té una doble cara molt interessant. En primera instància, les mares totes són un personatge molt reconegut i tothom les coneix i tothom sap com són i tots en tenim una, i per altra banda, és un personatge super desconegut, perquè coneixem moltes coses de les nostres mares, però tenen una altra cara, una cara B, que no necessàriament és dolenta, però sí desconeguda, i crec que això sempre per un relator d'històries com jo sempre és interessant, un personatge superconegut i alhora molt desconegut.
0: El canvi de la pantalla al paper, però, no ha estat fàcil per Eduard Sol, a qui reconeix que escriure una novel·la li ha resultat més difícil que fer un guió. I, per altra banda, us informem que aquest estiu, meteorològicament parlant, ha estat marcat a Mollet per la combinació de poca pluja, temperatures superiors a les habituals i una sensació de calor accentuada per la humitat. Les dades de Mollet Meteo deixen un balanç clar dels mesos de juny, juliol i agost. Ha estat un estiu molt sec, amb només 10 dies de pluja dels 90 dies de l'estació i una precipitació acumulada d'uns 36 litres per metre quadrat, aproximadament la meitat dels 80 litres que habitualment es registren durant l'estiu. Si la pluja ha estat l'absència més destacada, la calor ha estat la gran protagonista d'aquest estiu. A Mollet, cap dels 3 mesos ha quedat per sota la temperatura mitjana habitual i s'ha traduït en episodis de temperatures extremes. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
1: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
2: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
1: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
2: Expedient Mollet.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Escoltes Barreres Fora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit, presentada pel PSC i els comuns. La proposició permet destinar edificis, oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre d'altres, habitatge de protecció oficial. Les mesures s'implicarien en municipis on la demanda residencial és forta i acreditada o que siguin zones de mercat tensionat. I tensió avui a la primera sessió de control al Parlament després de l'anunci de l'avançament electoral a l'Estat. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convertit l'habitatge en una excusa per avançar les eleccions. Sales també ha advertit que la convocatòria electoral pot deixar en suspens diversos compromisos polítics assumits pel PSOE i ha citat, entre d'altres, el finançament singular, la gestió de l'IRPF o el traspàs de Rodalies.
2: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: Illa ha retret a Junts que votés amb el PP i Vox al Congrés i ha situat els juntaires dins del que ha definit com el bloc involucionista. El president ha augurat que la Diputació Permanent els podrà convalidar.
3: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar el lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba a un 23%. I el cos trobat en un cotxe en la zona inundada del túnel de la Ronda Nord al terme de les Franqueses del Vallès és d'un home de 43 anys, el qual dimarts, ahir, se n'havia denunciat la desaparició. La investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. D'entrada, res no apunta a que la mort sigui criminal. I victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en un partit de la FIBA. És tot de moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

No dubtis a entrar, un programa de salut mental. Soc Sigrid Galindo i juntament amb el nostre tècnic Josep Casasnovas et donem la benvinguda aquí, a No dubtis a entrar, un programa sobre salut mental i on els dimecres de 6 a 7 volem donar resposta a totes les preguntes que et sorgeixin, sense oblidar que volem que aquest dimecres sigui el millor dimecres de la setmana. I a més, sempre ens pots seguir a Instagram com a Roca Maura i com a Ràdio Mollet. Com és necessari l'art, l'escriptura, la música en la salut mental? Hi ha poquíssims estudis i llibres que en parlin de com afecta la música al nostre cervell i com impacta la poesia a la nostra ànima. En aquest programa de No dubtis a entrar tenim a dos grans convidades que, a més, em porten a la infància. A la meva dreta tinc a Carme Canaletas i a Pilar Guaix, de l'associació Set Plomes, que ens obriran les portes a la poesia.

0: Els cantants són poetes? Què penseu? O les lletres de les cançons són poemes?
1: Sí.
0: O els poemes són cançons?
1: Bé, jo sobre... Crec que els molts cantants tenen verdaderes poesies. No, jo, per mi, no tots. O sigui, hi ha cantants, que, com per exemple Joan Manuel Serrat, que vam fer un recital dedicat a ell, i realment, doncs, podies escollir una quantitat de cançons en castellà, en català, precioses, que era un verdader poet, més. I n'hi ha molts, però clar, llavors hi ha d'altres que jo no dic... A mi no em produeix massa sensació de poesia, que segurament ho és, perquè clar, hi ha molta classe de poesia.
0: Quina... Digues.
1: No, més contemporània, més, doncs, més mètrica, menys... Sí, vull dir, clar, hi ha moltes maneres, no?
0: Perquè per una persona com jo, per exemple, que mai ha llegit poesia, que mai ha tingut al seu voltant una persona que li hagués fet un pont per anar a aprendre, què li podeu dir?
1: Jo crec que tota persona té alguna cosa de poesia. Sempre hi ha un moment que se sent poètic, sigui per quan s'enamora, sigui quan veu una bellesa de naturalesa, però clar, hi ha persona que ja és la seva, ja és el seu ser, no?, d'escriure i de sentir, però tots tenim al cor una part de poesia.
0: I com sorgeix l'associació Set Plomes?
1: L'associació Set Plomes van ser set persones que escrivien, i no necessàriament poetes, però que escrivien, i amb ganes de, doncs, de fer una formació cultural, sobretot de fer una revista.
0: Ah, sí?
1: Sí. I això va ser Set Plomes. Jo llavors, pues, era, bueno, vaig apuntar allò que et fa sòcia, perquè vaig tenir una persona que va dir: "Fes-te sòcia i ajudes." Però alguns eren poetes i altres, pues, el que tenien, doncs, gana, de cares de fer coses culturals i tal. I sí, van fer un treball, doncs, buscant diners, sí, una, de pic i pala. I aleshores ja això es va fundar l'any 91, però realment el 92 ja hi va haver-hi el recital de Sant Vicenç, que es va fer en el Casal Cultural.
0: El de les Rambles.
1: A les Rambles, sí. I que jo ho recordo, i aleshores ja van anar per totes. I van estar dos o tres anys o quatre fent cada mig any, em sembla. No podria assegurar, cada mig any feien una revista, i guapa. Però clar, llavors valia diners una revista, perquè clar, es tenia d'imprimir, no hi havia fotocopiadores, no hi havia aquestes copisteries d'ara. I bueno, i després ja es va ajustar, va haver-hi un altre president, ja es va fer... Sembla que era el 92, sí, per allà el 95 o així, va haver-hi un grup de pintors, ja feien exposició de pintura, i inclús es va fer un any concurs de pessebres.
0: Ah, sí?
1: Sí, hi havia moltes ganes i molt moviment.
0: I molta creativitat, moltes ganes.
1: Sí, va ser guai. Algunes vegades, un parell d'anys, vam fer concurs de pintura ràpida. Sí, va ser... I aleshores es va quedar més tard, ara no ho recordo quan, es va fer, que va ser un gran què, es va fer concurs de piano jove, que era l'únic que hi havia a Catalunya en aquell moment.
0: Ah, sí?
1: De nanos de 8 anys a 14, em sembla, i ho portava... Això va ser idea del Joan Escura, que el seu fill estudiava al Liceu, va ser apoyat per professors del Liceu, i va ser 7 o 8 anys que es feia aquest concurs amb tots a l'alt de la llei.
0: I a dia d'avui es podria fer?
1: Segurament que sí, però clar, jo va haver-hi un moment que això, per circumstàncies personals del que ho portaven, es va deixar. I jo, aleshores, em va haver-hi un moment que a mi m'ha trucat un professor de liceu per veure si es podia continuar. Jo llavors ja feia molt temps i jo vaig dir que en aquell moment pues, no hi havia les persones idònies per portar-ho. Però sí, sí, vull dir que va ser. I el certamen literari. Sí, es va començar també el 92, el primer certamen literari de prosa i poesia, i que era realment era molt local i després doncs de persona, de pobles del costat, dels amics, de les trobades, no? Però es va anar fent més important i al final doncs, hem arribat de que hem enviat premis a tot Espanya.
0: Això és...
1: O sigui, no, és, va haver-hi un temps de molta potència i de moltes ganes i de molta gent. Llavors, com passa com moltes coses, les associacions, doncs, hi ha alguns que doncs, es fan grans, altres no se'n van, i llavors van quedant la cosa més reduïda, la part de pintura es va deixar, perquè els pintors que se'n feien càrrec no hi van ser, i bueno, ja hem arribat doncs, fins aquí amb 32 anys tornant a començar amb certamen amb literatura i poesia.
0: I què, quina finalitat té la poesia, Carme?
2: No.
0: A tu.
2: La miraves. Quina finalitat? No sé, jo penso que són sentiments, és una forma d'expressar uns sentiments, els que veritablement l'escriuen, no? I els que no l'escriuen però la llegeixen, com és el meu cas, que precisament jo crec que t'han donat un telèfon equivocat perquè no era jo la persona idònia per venir aquí. Jo penso que el llegir un poema... clar, tot depèn del poema, no? Però la gran majoria, si tu t'identifiques amb el que estàs llegint, és una espècie de sentiment que traslades o que dones a la gent, però a part de tot que el tens que sentir, bueno, com totes les coses, quan fas teatre també d'alguna forma has de sentir-ho, tens que deixar el teu personatge o la teva identitat per ser el personatge, pues, amb la poesia jo crec que també una mica, no? Jo no escric poesia, com ja t'he dit, però m'agrada llegir i per equivocació estic amb aquesta associació, perquè la Pilar és una persona que s'enrotlla amb tothom i ens convenç i ens fa entrar en aquesta associació. I jo, pues, no sé, què deu fer 6 anys o 7, no, Pilar? Que, bueno, i com ens ha anat reptant de gent de teatre, uh-huh. I és el que t'he comentat abans, som 6 o 7, o ben bé, que som de teatre i que ens ha anat ficant, va, veniu. I, bueno, la majoria llegim, alguns sí que ha escrit algun poema, no, Pilar? Però la gran majoria dels que venim de teatre, doncs, el llegim. Però a mi m'agrada. Vull dir, és una cosa que potser ho havia llegit de petita, però no havia tocat mai més. I ara, doncs, m'agrada. I, a més, no et compromet tampoc, perquè són els 3 cops a l'any que es fan, uh-huh. Per Sant Jordi, no? Per Sant Jordi, per primers de... per Sant Vicenç.
1: Uh-huh. Pel gener?
2: A Sant Vicenç.
1: Pel maig.
2: I ara a l'octubre, que serà el novembre, sí, aquest any.
1: Aquest any ja el novembre.
0: I, Pilar, tu escrius poesia?
1: Bé. Jo, sí, quan em veig melancoliosa, hi ha moments, sí, ho necessito, i hasta alguna vegada surt alguna cosa bé, per casualitat.
2: Què va.
0: Però, clar, és de sentiments. Tu estàs obrint el teu cor i estàs escrivint. Qui té el dret de dir que és dolent o no?
1: Sí, i aleshores hi ha moments que a vegades trobo una cosa i dic, pues és meu, digues, posar-se és bo. Vull dir que m'estranya una mica, però sí que jo ho necessito... I com que passa que la gent a vegades he fet alguna cosa i els agrada perquè és molt sentiment, és molt, molt d'acord. Però, clar, la poesia... Però a vegades una poesia massa tècnica també et deixa fred. O sigui que la poesia a vegades d'un gran poeta et pot deixar... igual com has començat a llegir. Vull dir que hi ha molta mètrica, hi ha molta tecnicitat, hi ha unes paraules molt perfectes, però aleshores dius, sí, ja em torno a llegir perquè no m'he enterat. I en canvi hi ha a vegades la poesia senzilla. Per això a vegades les cançons ens atrauen tant, perquè són paraules per captar, i per això llavors són les primeres que la gent enganxa i que agrada.
0: I creieu que la poesia arriba en un moment donat i pot marxar, tornar?
2: Jo penso que la poesia de la gent jove no hi és. No sé, suposo que hi ha alguna classe de poesia, els que estan fent batxillerat i tot. Però no se centren gaire en poesia, la gent jove, no. Ni la gent menys jove. Però gràcies a associacions com aquesta, vull dir, perdura, i llavors també suposo que la gent quan serà més gran, els joves d'ara que seran més grans, voldria o m'agradaria que s'identifiquessin també, perquè la poesia és molt bonica i transmet emocions.
0: Molt.
2: I el que diu la Pilar, jo penso que és segons com ho llegeixes, també, perquè hi ha gent a vegades, no, Pilar? Hi ha gent que llegeix una poesia molt bonica, que està plena de sentiments i d'emocions, i depèn com la llegeixen, et quedes igual. I jo vaig a fer un hincapié, la Pilar ha escrit poemes, i la veritat és que no li estic fent la pilota ara, però ha escrit poemes molt macos. A més, té una memòria increïble, que comença a llegir-ho sense paper i sense res. Poemes llarguíssims, i jo l'envejo perquè dic, mare meva, quina capacitat.
1: M'agrada molt llegir una poesia o recitar-la, que jo, quan l'has tingut de fer de memòria, te l'has matxacada i saps ben bé... O sigui, te l'has fet amb el teva, i llavors hi disfruto. O sigui, com una espècie d'actuació, no?
0: Sí.
1: I te l'has fet amb el teva. I és quan... Jo no sé, és una espècie de... Jo tinc una anècdota que, quan era nena, hi havia... que això molts joves no ho saben, hi havia discos sol·licitats que hi havia fragments d'obres de teatre, per exemple, d'en Segarra, que eren de poesia. O sigui, Josep Maria de Segarra va fer infinitat d'obres en vers. I aleshores hi havia monòlegs que els van fer, que els gravaven, doncs com a discussibilitat, com podien demanar una cançó d'un Manolo o de la Conxita Piquer,
0: sí.
1: Demanaven el disc sol·licitat de l'Hostal de la Glòria de Josep Maria de Segarra, per exemple, no? I era... Jo era nana, i és que jo m'embatalia aquella... Clar, eren actrius molt bones que, clar, havien gravat aquell disc, i ho havien, bueno... I aleshores... A mi em fascinava, jo pensava, oh, si jo pogués fer-ho, em poguessin sentir la gent. Era... I aquí va començar la broma. Aquí va començar la broma de treure coses de la casa, que no hi havia pràcticament un llibre. Vaig trobar un versos, o sigui, el trobador català de poesia catalana, que era molt per nano, o sigui, una cosa molt senzilla. I em va venir la vena la tenia. O sigui, era... I clar, aleshores, com vaig trobar el ganxo de Set Plumes, doncs, dels recitals de poesia, m'hi vaig enganxar com a la primera.
0: Doncs jo anava un dissabte donant una volta per Mollet, vaig entrar a la Marineta i us vaig escoltar, vaig entrar i em va sorprendre, em vaig emocionar, perquè vaig veure que hi havia, el que tu dius, bellesa. No m'ho esperava, perquè no llegeixo poesia, però em va agradar molt que el vaig escoltar. I llavors vaig pensar, doncs han de venir, perquè la poesia també ens ajuda a passar...
2: A curar.
0: Efectivament, no?
2: A curar, igual que la música.
0: La música.
2: Sí, però jo penso que la poesia i la música l'escoltem o la llegim, quan veritablement també tenim emocions, o estem, sí. O estem tristos, o estem... Sí. Perquè a vegades, si estàs trist, no poses música, normalment, no poses música alegre, poses música melancòlica, sí. Encara per entristir-te més, potser. I la música igual. Vull dir, però potser sana, perquè és una cosa que t'entra al cor Vas escollir un dia també especial.
0: Molt maco.
2: Vas escollir un dia especial perquè era un dia que fèiem les recitals, però eren del Serrat, sí, eren totes les poesies de música.
1: Va ser, perquè jo el maig, doncs, vaig, perquè normalment sempre es feia només els recitals principi, feia gener i tardor. Però aleshores el perdre altres actes, o sigui, com per exemple exposicions de pintura i tal, quedava algo pobre i vaig dir, el maig podríem fer, però el dedicarem a un poeta. I aleshores, l'any anterior vaig dedicar a dos poetes, perquè, clar, tenim gent de parla catalana i que el català els hi va molt bé, i també hi ha persona que en castellà que el català no els hi va tan bé. I llavors faig una mica de trampa, saps? Vaig fer una dedicació, per exemple, l'any passat era Mario Benedetti, i em sembla que era Montserrat Abelló. I aquest any vaig dir, doncs mira, faré el Josep Maria i el Joan Manuel Serrat, perquè, clar, té poesia catalana i castellana.
2: I escrita per ell, també, no?
1: Sí, clar.
2: No totes, no totes.
1: O sigui, les que són de lletra d'ell. O sigui, hi ha lletra de Machado, les de lletra d'ell. I aleshores em va ser facilíssim. Tant va ser, doncs, dir... he pensat això, que ràpidament tothom tenia la poesia escollida.
2: Sí?
1: De veritat, que és que vaig dir... Per què? Perquè la tenien a dintre, perquè tothom... hi ha una cançó d'en Serrat que l'estimes, que et recorda... Que... Va ser d'una facilitat enorme, enorme.
0: I una cosa que parlàvem abans de començar el programa, que parlàvem amb Carme, jo vaig veure molt home.
1: Sí, clar.
0: Sí, i em va sorprendre. Perquè normalment associacions així tan creatives no he trobat que hi haguessin molts homes.
1: No, sí, sí.
0: Ni clubs de lectura, ni associacions, res. I em va sorprendre i vaig pensar, mira tu. Vaig pensar, mira, potser acompanyen les seves dones.
1: No.
0: Ja sé perfectament, eh?
1: No.
2: Però ja tal com t'he comentat, hi ha 5 o 6 que són del grup nostre de teatre.
0: Perfecte.
2: I a part que també deuen haver altres, no?, altres poetes que són de l'associació, però...
1: I alguns que són de l'associació i després els vaig invitant alternant, perquè per cert que aquest any, no sé, a vegades que t'ho confio que algú falli perquè se m'està... O sigui, intentar quedar bé amb tots i que algú falli que no pot venir. És, ho dic amb tota la en fi, la senzillesa i l'humilitat, perquè, clar, doncs, és veritat, és que si troben bé, ja saps tu, la gent, ai, més hi trobem molt bé. També he de dir una cosa, que conquistar el grup d'amics que venen de Set Plumes, de companys, ha sigut una joia. Perquè, clar, què passa? Que saben recitar molt bé. Perquè, clar, doncs el seu parla és clar, vocalitzen molt bé...
2: Vols dir de teatre?
1: De teatre, què he dit jo?
2: De teatre,
1: perdó. Perdó, de teatre. Perfecte. Molts, que tots ells ho reciten més bé que verdaders poetes. Perquè no sempre el fet de ser poeta vol dir que recita bé.
2: Sí.
1: Perquè el poeta pot escriure molt bé i llegir el poema mitjanament bé.
0: No és que pujar a un escenari, encara que sigui 5 centímetres, impressiona, eh?
1: Hi ha poeta i poetessa fantàstica, però no assegura que el poeta que ha escrit o la poetessa que ha escrit ho faci perfectament. No ho assegura. I a lo millor és una que ho escriu perfecte, però això que diem. En canvi, el que recita, que és actor, té molt avantatge.
0: Clar, té molta traça.
1: I la Carme és una mateix que jo dic, és que a part té una veu molt maca,
0: sí.
1: I molt clara. I,
0: sí.
1: I aleshores, xapó.
2: M'està fent la pilota.
0: No, però és veritat.
1: Clar.
0: Per telèfon, quan jo vaig parlar amb ella, ja... Sí, ja es notava.
1: Sí. No, no, sí, sí,
0: bueno,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: sí. Hi era el telèfon, que no és persona, que, ja. No? Que no és...
2: Bueno, però és normal que els que fem teatre, d'alguna forma, tenim que vocalitzar millor i potser també li donem més expressió que altres, que és el que diu la Pilar, no? El que escriu, evidentment, que escriu uns poemes preciosos, però a lo millor, no tots, evidentment, però a lo millor no li donen l'èmfasi o l'emoció que un altre li donaria. I a vegades he sentit poetes per la tele i la veritat que no m'han transmès. No m'han transmès
0: res. Ves? És el que deies,
2: Pilar. I potser una persona simple o normal que no està ficada ni escriu poemes, pues té una forma de sensibilitat exquisita que li dona una forma diferent.
0: O que fa un parell de frases...
2: Sí,
0: no? I que t'arriba de seguida al cor, que també pot ser.
1: Jo sempre dic que això no ho tenen en compte, és una mania que tinc en compte jo, que dic cada poesia té la seva musicalitat. I hi ha gent, hi ha persona que tant et transmet una poesia que parla d'un roure maco com d'un gran amor. O sigui que van sempre dins de la mateixa sintonia. I no, perquè hi ha cada vers, cada manera, pues, té la seva expressió, com una obra de teatre, no? Que no faràs la mateixa manera d'explicar, doncs, que estàs enamorat o que t'enfades amb la mare, no? Vull dir, però hi ha persona, doncs, que sí, que fa la seva cançoneta de la poesia i penso, oi, aquesta poesia podria tenir més canxo, però bueno, cada un fa com li sembla.
0: I es pot escriure poesia de tot?
1: Clar que sí.
0: De tot?
1: De tot. Has d'una taula d'escriptori, te'n pots enamorar, perquè aquella taula, en un moment donat, t'ha donat la inspiració de fer una carta a una gran persona. Vull dir, jo crec que sí. El que passa que, clar, hi ha coses més fàcils, no? Com...
0: Mira, bueno, sempre es diu, no?, que la poesia està... Bueno, es diu, quan tu penses en poesia, penses en amor.
2: O desamor.
0: O desamor.
2: Més que amor.
0: Més que desamor?
2: Sí. Ah. Jo crec que els poemes són més de desamor que d'amor. D'algú que has perdut. Perquè quan ho tens, potser no tens la necessitat d'escriure. Jo, i les cançons, tu escolta cançons? Cançons, per exemple, no sé, ara...
0: Sí. Bueno, de qualsevol Serrat, grup, sí.
2: O de Lluís Eduardo Aute, no sé si el coneixes.
0: I tant.
2: O de, no sé, de... de la Luz Casal o de l'Anna Belén o de molts, no?, francesos, parlant de desamor.
0: Doncs sí. Doncs anem als informatius.
2: Clar.
0: I després parlarem de cançons, d'intel·ligència artificial...
2: Ui, que mal.
0: I de creativitat.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. El candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, ha posat en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe amb la ciutadania i conèixer de primera mà les seves inquietuds, propostes i opinions sobre la ciutat. Sota el lema "Et convido a fer un cafè", Suárez convida els veïns i veïnes a quedar per prendre un cafè i mantenir una conversa informal sobre Mollet, allò que funciona, allò que voldrien canviar i les propostes de futur. Suárez ha assenyalat que de moment la resposta està sent molt positiva.
1: Sí, el perquè és perquè fa molt de temps que faig cafès amb molta gent que m'ho demanen i volia obrir el ventall, no?, que més persones que potser no s'atreveixen o no li agrada fer-te un missatge per no molestar o per tal, poder-ho fer, perquè saber que estic en disposició, no? I la veritat que la rebuda ha estat molt bona. Aquest matí justament he fet un, allà a la tarda en vaig fer dos, i durant tota aquesta setmana i la setmana que ve ja en tinc alguns de programats i alguns que s'hauran de programar.
0: Sergi Suárez ha assegurat que el contacte directe amb la ciutadania és imprescindible i vol continuar escoltant els veïns i veïnes per saber com veuen Mollet, què els agradaria canviar i quines propostes tenen pel futur. I per altra banda us informem que el periodista Àlex Romaguera ha presentat aquest divendres al Casal Popular Altabaran de Mollet del Vallès el seu nou llibre Víctimes S.A., una investigació que qüestiona la manera com l'estat espanyol ha reconegut les víctimes de la violència política durant les darreres dècades. Davant d'un públic que ha seguit l'acte al Casal Popular, Romaguera ha posat el focus en el que considera una doble vara de mesura a l'hora de reconèixer les víctimes. Segons l'autor, el reconeixement institucional no ha estat igual per tothom i ha depès en bona part de qui exercia la violència i del relat polític construït al seu voltant. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Ara estàvem parlant de poesia i Pilar ens estava, bueno, recitant. I m'agradaria que tu també, que estàs a l'altre costat de la ràdio, poguessis escoltar algun poema que ha portat Pilar. T'agradaria recitar-lo?
1: Sí, jo sempre estic a punt.
0: Per la poesia, sempre. I pel teatre, que també hem de parlar.
2: També, també.
1: Us he portat, de totes maneres, perquè bueno, ara jo estava llegint una poesia d'enyorança, però realment pels oients hem pensat, hem triat una poesia de Vicenç Andrés Estellers, molt simpàtica, és poeta valencià, i bueno, era gran poeta valencià, i que té una poesia, té diverses poesies, però una que pues, bueno, pues sempre jo la recito vegades, alguna vegada, i és molt simpàtica, que és Els amants. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment i teles. Es desperta de sobte, com un vell huracà, i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat, i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te, ara un muscle, i després el passó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge, i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar revolcons entre besos i raps. Què hi voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat. I tot això i allò... No hi havia a València dos amants com nosaltres, car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs.
2: Xulo. Molt xulo, molt xulo.
0: A més que li
2: posa un èmfasi.
0: Sí, que és divertit. O sigui, jo escolto i he pensat, és divertit.
2: Clar que sí.
0: I se surt de lo normal.
1: És molt simpàtic.
0: És molt simpàtica.
1: És una poesia...
2: És d'amor. Però aquesta és d'amor, veus?
1: És passió.
0: Sí.
1: És passió, és passió. I no importa l'edat. En aquell moment, escolta, a por todas.
2: Clar que sí.
0: L'amor, a més, és molt... O sigui, penses que són dos joves fins que arriba a una paraula, dues paraules
1: no
0: que
1: has dit. No estem a l'edat.
2: Que no estan a l'edat,
1: no,
2: però que és igual, que la passió és explosiu.
0: I era Vicenç...
1: De Vicenç Andrés Estellers.
0: Vicenç Andrés Estellers.
1: Poeta valencià.
0: Està molt bé, eh? La veritat és que...
1: Va ser un gran poeta. Va ser un gran poeta.
2: El poeta ho va fer molt bé, però la que ho fa...
0: És veritat, eh?
2: Li dona una força. Sí. I a més ho viu.
1: Ja ho viu. És una poesia que ara l'he llegit molt de memòria i que bueno, que jo l'he fet molt meva. No, que és així, però clar que són poesies que cadascú li pot donar el seu punt.
0: Sí, és veritat. I que no... Pensem també que la poesia ha de rimar al final.
1: No.
0: I no ha de ser així.
1: No.
0: Aquesta no rima.
1: No,
0: però t'explica una situació. L'estàs veient.
1: Hi ha molta poesia, que per cert jo també he trobat avui una de Montserrat Abelló, que també no és massa... Bueno, jo tampoc no la coneixia massa, i que té poesies com a dona, doncs, molt bones, i que no necessàriament han de tenir una certa musicalitat, però no han de ser un soneto, ni han de rimar. Vull dir que normalment, a part, aquestes poesies que no tenen una rima, que no és un soneto, són més fàcils inclús de recitar, perquè hi pots donar més el joc. I d'altra manera, doncs, has d'establir-te una mica les normes, i a vegades no tothom tampoc no en citaven, no vull dir que no.
0: I com es decideix què és poesia i què no? Aquesta sí, Els amants sí, però perquè l'autor diu que és una poesia, perquè podria ser la descripció d'una escena. d'un moment, d'una situació?
1: Sí, però hi ha quantitat, perquè mira, si hi vas a buscar en Benedetti mateix, també té molta poesia, que és fantàstica, i hi ha molta... Com més poesia... Més poetes hi ha que són totalment d'una estructura totalment lliure.
0: Abans deies la tècnica, deies la mètrica.
1: Cuidat que jo no sóc poeta, que no...
0: Però
1: vull dir, clar, jo aquest sistema no l'he estudiat, però vull dir que hi ha uns versos que han d'anar amb vuit síl·labes, l'altre que es fan 10, l'altre... Clar, llavors això... Hi ha molta gent que escriu i no segueix tot aquest... Que és la poesia, diguem...
2: Lliure.
1: No? Lliure. Mm. I que, clar, abans pues, aquests grans poetes que podien ser, jo què sé, Lope de Vega i altres, que seguien tot un molt, molt quadrats en el sistema, doncs, de poesia. Però ara ja és... Normalment queda molt més llunyà. No vol dir que hi hagi gent que ho faci i ho fa molt bé, però hi ha més lliure, hi ha més, en plan, doncs, de fer-ho doncs, d'una manera més lliure, contemporània.
0: I llegiu més poetes clàssics, per dir-ho d'una manera, o també poetes contemporanis?
2: Bueno, més bé contemporanis.
1: Sí?
2: No? Sí. Algun potser sí, que és antic, aquest mateix, aquest és de primers de segle, o aquest que has llegit ara?
0: Ah, és de primers de segle, aquest?
2: No, aquest de...
0: Els amants?
1: Aquest, espera't, ara m'has fumut. No, perquè, bueno, esclar, va morir el segle passat, però, clar, això estem a segle XXI, clar.
2: Sí. Bueno, de primers de segle del passat, perquè, també, no, del 20,
1: a mitat, no, o sigui que...
0: Doncs sembla
1: sí,
0: molt actual.
1: Perquè a mitat de
2: sí, segle... molt actual, però també és contradictori, perquè aquella passió també la hi havia, però no les posaven d'aquesta manera antigament, no?
1: Però sempre hi ha sigut el poeta...
2: Bueno, com...
1: El poeta...
2: Sí, el que vol dir, el que diu, el que expressa.
1: Perquè, mira, si vols tu, ja, ara, això és diferent, però, per exemple, hi ha els grans òperes de la Bohème i tot això, uh-huh. Que no me'n diguis tu, allà la passió sí. I el cor, i anaven a tota manta, i això era primers de segle XX. O sigui que... No, l'amor ja ha sigut sempre. Llavors, que un ho hagi portat més amagat i que llavors hi hagi algun que... Hi ha alguns que han escrit coses i que no els hi han censurat i no els hi han deixat sortir fins a cap d'un temps.
0: Clar. Sí, però és veritat, no? Abans no s'expressava d'aquesta manera.
2: Sí,
0: i ara sí, ja em sembla... Sí. No pues sé, bueno, m'ha semblat meravellós.
1: Però hi havia mucho amante.
0: Sí, tant.
1: Hi havia molt amant, o sigui que hi havia molta parella, molt tradicionalista i molt sèria, i després el senyor tenia algun amant, o dues o tres, sobretot si tenien...
2: Però era legal perquè eren gent rica,
1: però
2: els pobres potser no podien.
1: Però què vol dir? Que la passió no està.
2: Sí, clar que està, però sí, potser no es posaven de la mateixa manera.
1: Tenien la dona, doncs, avorideta a casa, i aleshores hi havia l'altra.
2: El que jo penso és que hi ha cantants, com per exemple a mi, particularment perquè m'encanta el Sabina, que ara ha decaigut molt, però perquè s'ha fet gran també i perquè ha tingut una vida molt...
0: Però les lletres no són iguals però, dels primers discos.
2: No, però té unes lletres que encara que no siguin poemes romàntics, però les analitzes bé.
0: Són meravelloses.
2: A mi m'encanta, no sé. I és un cantant d'aquesta... Bueno, de fa de 70 i pico d'anys, però vull dir, fa 30 anys composava unes cançons divines. Vull dir, parlava de l'amor d'una manera molt, molt sutil. I, no sutil, no, descarada. Què és sutil? Descarada, però era... I, bueno, igual que el Serrat. El Serrat tampoc fa les mètriques aquestes dels poemes i la llegeixes i és... Bueno, no totes, evidentment, però moltes són precioses.
0: Creieu que aquests artistes, aquests poetes, creen d'aquesta manera perquè han llegit molt, perquè llegeixen molt? O perquè... necessitaven dir-ho d'aquesta manera perquè eren temps diferents. A lo millor ara som més directes i no... Bueno. no lo embellecemos tanto.
2: Ara està el rap i totes aquestes, bueno, evidentment, però segons la gent jove també expressen sentiments i expressen socials, polítics o també d'amor d'una manera diferent de fa 50 anys, però també ho expressen, que jo, a mi no m'agrada, evidentment. Bueno, evidentment no, però també gent de la meva edat que li agradi, ho dubto, però bueno, però pot haver-hi. Mm-hmm. Però també és una forma de fer poesia. És una forma de fer poesia. Tu l'analitzes i van... I potser hi ha més mètriques que amb alguns cantants, eh?
0: Potser.

0: es va repetir, i altres, no? I en Serrat també hi ha algunes cançons d'ell que m'encanten. Però jo tampoc, no, com que no estic ficada en poesia a nivell Pilar, doncs he anat coneixent escriptors o poetes a través de ser plumes, però hi ha alguns que sí, que els coneixia, però altres no, i els he anat coneixent a poc a poc. Però, bueno, tampoc no sóc una experta, ni això, la Pilar, que ella pot...
1: Jo, el que passa... Ah, mira.
0: Beu aigua una miqueta.
1: Ja ho he fet, però no m'ha servit. Suposo que...

0: un dels que és molt senzill i que m'encanta és el... Ai, estic... Amiga, Miquel Martí Pol. El Miquel Martí Pol té una poesia molt senzilla, molt directa, i que comprèn tothom. Comprèn tothom. I et parla, doncs, de l'amor, de la lluita, de... Un gran poeta. I clar, i ell tampoc... I cuidado, que jo tinc un llibre que va començar, doncs, amb els Jocs Florals i fent una poesia, realment, molt de... molt poètica, de concurs i de... I, en canvi, després, totes les seves poesies han acabat sent molt lliures i molt boniques i té quantitat, de llibres editats. I tothom, en qualsevol moment, està inclús amb recordatoris. Té ja una frase de... un pensament de Miquel Martí Pol.
1: I teniu alguna poesia a la que sempre hi aneu? Passin els anys, però sempre hi aneu aquesta. O aquest llibre, per exemple, tu estàs dient, el Miquel Martí Pol té molts llibres. A lo millor hi ha un dels llibres que és el que més t'ha arribat en un moment de la teva vida i acabes anant una altra vegada, perquè a vegades passa, no?
2: Sí.
1: Que vas a una cançó i després deixes d'escoltar-la 5, 6 anys, però sí, tornes a ella.
2: És possible.
0: També una cosa que té la poesia, o altres coses, però sobretot la poesia, que a vegades tens un llibre de poesies que l'has repassat, jo a vegades per recitar, doncs, a dir, busco una poesia i a veure, miro aquesta, miro l'altra, i un dia et trobes una poesia que dius, i com és que no l'has vista?
1: Perquè
0: aquella poesia has passat 50 vegades per allà davant i has dit, ah, sí. I llavors un dia et mou, et transmet. Per què? Perquè ets tu que estàs preparat per llegir aquella poesia.
1: Per algú que hagis après, per algú que hagis viscut.
0: Que hagis passat, que hagis viscut, pel moment, per l'edat, per l'etapa.
1: O perquè simplement apareixen, que té màgia, això. Els llibres i la poesia en tenen de màgia. I apareixen en un moment
0: és
1: just.
0: Molt...
1: Clar.
0: És molt empíric, vull dir que és...
2: Són casualitats, també, perquè a vegades és el que diu, no? Vas mirant i buscant, jo mateix a vegades diu, mira, tal dia fem lo de la poesia, es tenia que fer l'octubre, però es farà el novembre, per circumstàncies, i busques poesia d'un poeta que a la millor la Pilar diu, aquest any farem, o aquesta vegada farem poesies de la... Joana Raspall, no? És Joana Raspall. Llavors jo busco i jo la majoria ni les coneixia. Algunes sí, però la gran majoria. I llavors veus alguna que et dona una inspiració, que dius, mare meva, no l'havia...
1: O que se't posen els pèls de punta, no?
2: Sí, també. O perquè té que veure alguna cosa també amb el moment teu. Per emocions, per

0: Tristors, per amors, per família, per diners, per lo que sigui. I tot flueix en aquell moment i dius, mira, l'havia llegit o s'havia posat davant meu i ni li vaig donar la importància. I ara en aquest moment hi ha una explosió de...
1: Aquests recitals de poesia que es fan per sempre a Parets en el Niu d'Art, es havia fet molt.
2: El Niu de l'Art?
1: El Niu de l'Art de Parets. Que ara pues, està doncs, una mica, diríem, més parat, però va haver-hi una època, un temps que cada mes feien una trobada de poesia. I cada mes triaven un poeta. I algunes vegades el poeta, doncs, que és clar, això és el valor que té la persona que fa les trobades, que té molta coneixença i que té un cercle molt, molt cultural. I clar, aleshores, anaves coneixent poesia i poetes, vull dir, clar, anaves coneixent un ventall de persones, poetesses o poetes, que d'una altra manera no tindries ocasió.
2: I ara el novembre fareu un recital.
1: Sí, el novembre és totalment lliure, o sigui, la persona que ve pot fer un tema lliure d'ell, o sigui, pot fer una poesia d'ell o pot fer una poesia o pot recitar una poesia d'un poeta.
2: I quin dia serà?
1: El dia 14 de novembre.
2: El dia 14 de novembre. I on es farà?
1: Al Casal Cultural La Marineta, a les 5:30 de la tarda. Què us passa? Ja portaré programes cap aquí.
0: Els portem sempre.
1: La Carme, sí. Al final, acaba sent la portadora.
0: No, els porto perquè pica a prop, i llavors m'ha dit, ja deixa'ls allà, però no és perquè... Sí, els porto aquí a la ràdio.
1: Entre tots, o sigui...
0: Sí, entre tots els companys, cadascú, el puesto que viu, la Pilar va repartint.
1: Ja. Aquesta n'hi ha més a la vora aquí, tata.
2: O sigui, el 14 de novembre es farà un recital lliure per persones que vulguin participar...
0: Però tenen que...
2: De ser poesia.
0: Sí, però tenen que...
1: Han d'estar... O sigui, pot venir tothom a escoltar el que vulgui.
2: Ah, vale.
1: A recitar han d'estar, doncs, o sigui, ja són de les 7 plumes o ja s'han apuntat.
2: Ah, d'acord.
1: Sí, no és allò que dius, ara avui, ara estic aquí. No.
2: Jo ja arribo. Vale, vale.
1: No.
2: Vale, ha de ser persones de l'associació...
1: Una certa...
2: O que s'apuntin a l'associació...
1: Sí, no, o sigui, són persones que ja són membres de l'associació i altres convidats ja que doncs, s'han relacionat, que han de ser poetes o persones que ja han recitat, que ja tenen una experiència... No val aquell que diu... Jo, quan era petit, vaig fer una poesia... el dia de Nadal, que encara me'n recordo. No val.
2: Alguna vegada us heu sorprès d'una persona que hagi portat un poema i que us hagi sobtat?
1: Clar que sí, sí.
2: De dir, aquesta persona ha escrit això,
0: vegades.
2: Quina sensibilitat té?
0: Vàries vegades,
2: sí?
0: Jo crec.
1: Sí, una vegada, però normalment ja coneixem tot l'entorn.
0: Sí? Sí, però alguna vegada ha vingut o fa gaire, ha vingut una noia que sí? Va fer un parell de poemes, dos vegades.
1: Bueno, però ja...
0: Bueno, però era nova, no sé com es diu. Ni
1: sí, era. Bueno, però clar, era nova, però jo ja, quan ja. Estava apuntada, jo l'havia apuntat perquè ja. Jo ja sabia que la cosa anava per aquí. I que, clar, que veu, ja ho notes, no? Ho dius, saps? Ja, llavors ja el que fas ràpidament introduir-la i que no intentar que no s'escapi.
2: Molt bé.
1: Clar, aleshores, quan una escriu bé, per cert, ara em ve la memòria d'una persona que vaig tenir el gust i el goig d'anar-la... Que és de Sabadell, van fer un recital ella, que és l'Araceli Morató, ella i una altra companya, un recital a Sabadell, meravellós. Dues dones, o sigui, poetes, per temes, a part, ben preparat, com per cada tema, que sortien una... O sigui, sonaven alternant per temes, sigui d'infantesa, sigui de... per temes, però de, bueno, de professional, vull dir, d'aquella gent que... de solera.
0: Que té tables.
1: De solera, que han estat molt recitals, molt, molt maca. La Cèlia Morató, saps que a més té una veu tan maca. Jo la primera vegada que la vaig sentir, vaig dir, ui... No, molt, molt. Ah, és que és molt bonic quan veus recitar una... escrit per ella i que ho fa tan bé i que és que és algo extraordinari. És que no, el temps se t'acurt.
2: Jo el que vaig veure al recital dedicat a Serrat, a mi em va agradar. Em va agradar molt. Clar, que les persones que pujaven ho havien escrit. Hi havia una persona que va pujar, que era una cançó recitada.
0: Bueno, totes van ser, totes eren cançons recitades.
2: Sí, però va haver-hi un parell de persones que les havien escrit elles.
0: Sí, de Serrat.
1: Sí. Bueno, perquè, a veure, aquest dia la persona que és poeta, o sigui, el que recita, que no escriu, que recita, pues, tenia que fer un poeta, o sigui, una poesia de Serrat, una cançó, una lletra de Serrat. Però, a part, si ell era poeta i volia... doncs aquell mateix moment fer una poesia curta d'ell, la podia fer. Llavors molts, a part de fer la poesia, tampoc no era obligatori. O sigui, si hi havia una persona que deia pues jo no vull recitar, que no, crec que no n'hi va haver cap, que no vol recitar la dedicada i vol fer només una d'ella, pues ho pot fer-ho. Però, o sigui, no és qüestió de dir aquí no. Però clar, llavors només en pot fer una d'ella. I per això que tu vas sentir, doncs, altres poesies que sí, no tenien res que veure amb Serrat, perquè eren creació del poeta
2: pròpies
1: que estava.
2: Doncs la veritat és que us agraeixo moltíssim que hàgiu pogut venir, Pilar Guaix i Carme Canaleta, de l'associació Set Plomes.
0: A tu.
2: I us recordo, et recordo a tu, que estàs a l'altre costat, el 14 de novembre al Centre Cultural La Marineta, recital de poesia a les 5:30, 6:15. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a tu per donar-nos veu.
0: I tant.
1: I per fer, doncs, aquest ressò de Set Plomes.
0: I per invitar-nos, clar.
2: Bueno, és que és molt interessant, al final.
0: Ja, i tant que sí.
2: La poesia sempre l'ha
0: acompanyat.
2: Efectivament.
0: Però és difícil. Amb la gent jove, encara que hagin estudiat més poemes que nosaltres, la nostra generació, però estan per altres coses, ara, la intel·ligència artificial.
2: Doncs per avui tanquem ja les portes d'aquest consultori. Si no has pogut escoltar el programa d'avui, te'l pots descarregar i te'l recomano. I ho pots fer-ho a la secció de programes de radiomollet.com. Tantes vegades com tu vulguis, i si no has pogut escoltar-ho i no te'l pots baixar, no et preocupis. Els dissabtes a les 7 de la tarda el pots sintonitzar i escoltar-nos de nou. Fins dimecres vinent i que tinguis molt bona setmana. Adéu!

0: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
1: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 7 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. L'Ajuntament de Mollet contracta 10 persones en situació d'atur. Durant un any, les persones faran tasques de neteja, d'agent cívic i serveis de logística per l'Ajuntament de Mollet. I l'atur a Mollet baixa en 28 persones durant el mes de setembre. Respecte a fa un any, hi ha 17 persones més en situació d'atur. I el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, posa en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe a través de cafès per mantenir una conversa informal amb els veïns i veïnes de la ciutat. I el guionista Eduard Solà fa el salt a la literatura i ha presentat a la llibreria L'Illa la seva primera novel·la titulada El Niu. Solà ha reconegut que és més difícil escriure un llibre que fer un guió per a pel·lícula. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Emma Balea, Carla Ramos i qui us parla, Jorge Ascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: L'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa aquest dimecres un nou pla d'ocupació que permetrà contractar durant un any 10 persones que es trobaven en situació d'atur. El programa, impulsat a través de l'empresa municipal per la formació i l'ocupació, ENFO, ofereix contractes a jornada completa per desenvolupar diferents tasques de servei a la ciutat. En concret, 5 persones treballaran en tasques de neteja, 3 ho faran com agents cívics i 2 s'incorporaran als serveis de logística, manteniment i muntatge d'infraestructures festives. Entre les persones que avui han començat a treballar hi ha la Sílvia Orcajo, que farà tasques de neteja. Orcajo explica que feia temps que no treballava i que un acomiadament sumat al fet de ser mare va fer que deixés la feina per quedar durant molts anys.
2: Pues llevaba muchos años sin trabajar. Me despidieron hace pues, 13, 14 años. Y luego ya, cuando me despidieron, me quedé embarazada. Y entonces luego ya, claro, al tener el niño también, bueno, ya sabéis, ¿no? Tener hijos conlleva... Sí, además, mi pareja trabaja a turnos, entonces es muy complicado la conciliación. Y no tenía nadie que nos ayudara. Entonces el niño ya va al instituto y entonces como que ha cambiado un poquito la cosa.
1: Un altre dels nous treballadors és en Joan Carles Muscart, que s'incorpora com a agent cívic. En el seu cas, portava uns mesos sense feina i avui també ha començat aquesta nova etapa laboral.
3: Sí, doncs feia uns mesos que estava a l'atur i bueno, amb l'edat que tenim i tal, doncs costa bastant de trobar una feina al sector privat. I bé, a través d'ENFO, gràcies a ells, doncs he pogut accedir a aquest pla d'ocupació. Sí, bé, tema de control d'accessos, bàsicament, obrir, tancar portes i una mica controlar les instal·lacions que estiguin correctes. Com a agent cívic, sí, exacte, el títol seria aquest.
1: Les 10 persones contractades han estat rebudes aquest dimecres per l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, i per la regidora d'Ocupació, Encarna Ortiz. Aquesta última els ha encoratjat a treballar amb il·lusió, sabent que representen la ciutat de Mollet.
4: Sí, en aquestes benvingudes el que intentem encoratjar-los en la feina que faran i també doncs, transmetre'ls doncs, que ara mateix doncs, és un orgull fer tasques de servei a la nostra ciutat, però també representa una responsabilitat important. Són la cara de l'Ajuntament, estan doncs, al servei de la ciutat i això, doncs, com no pot ser d'una altra manera, doncs, és una gran responsabilitat i sempre quan fem aquesta rebuda els volem transmetre que a part de ser un orgull, també implica una gran responsabilitat.
1: El contracte també inclou formació obligatòria dins de l'horari laboral. Es faran 2 edicions d'un curs d'Office, informàtica i ofimàtica de 60 hores cadascuna. El programa està finançat per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i en total, durant els darrers 4 anys, l'Ajuntament de Mollet ha contractat 162 persones a través dels plans d'ocupació.
0: Mollet al dia, notícies.
1: I parlant d'ocupació, tenim dades de l'atur a Mollet del Vallès, on només ha corregit lleugerament al setembre el fort augment que va registrar l'agost. Segons l'avanç de dades del mes, la ciutat té 2.392 persones inscrites a les llistes de l'atur, 28 menys que fa un mes. Però cal tenir present el context. A l'agost, l'atur va pujar en 148 persones i va frenar la tendència de millora dels mesos anteriors. Els sindicats ho van vincular, entre altres factors, a les regularitzacions de persones migrants. De fet, respecte al juliol, Mollet continua tenint unes 120 persones aturades més i la taxa d'atur provisional és de 8,62. Si mirem la comparació un any enrere, el balanç és lleugerament desfavorable. Hi ha 17 persones més sense feina que fa un any, un augment del 0,72%. És a dir, Mollet millora respecte a l'agost, però encara no ha recuperat el nivell del setembre del 2025. I l'Ajuntament de Mollet ha aprovat la memòria tècnica de resfaltatge i altres millores del carrer Ferrocarril en el tram comprès entre l'Avinguda de Caldes i el carrer de Palau Solità i Plegamans. Estem parlant del tram que hi ha davant de Can Arimon. Es tracta d'una actuació que té com a objectiu principal reparar i renovar el paviment del carrer, que presenta diversos desperfectes. La memòria tècnica assenyala l'existència de fissures, esquerdes, roderes i deformacions de la calçada, així com ondulacions provocades pel creixement superficial de les arrels dels pins. Les obres preveuen el fresat del paviment existent, generalment amb una profunditat de 5 centímetres o de 7 en zones més deteriorades. Posteriorment es renovarà el paviment asfàltic i es repintarà la senyalització horitzontal. També es contempla l'anivellament d'etapes de pous i reixes d'embornals. Un dels elements destacats del projecte és la instal·lació d'una barrera antiarrels al llarg de la zona afectada, amb l'objectiu de reduir el risc que les arrels tornin a aixecar de nou el paviment. La memòria també incorpora diverses actuacions puntuals per millorar l'accessibilitat i la seguretat dels vianants. A l'entorn de l'accés de Can Arimon també s'ampliarà la vorera i la llargada del pas elevat. En aquest punt s'hi preveuen places d'aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda i la instal·lació de dos escocells amb arbres. El projecte igualment inclou actuacions a la zona d'aparcament del carrer de Sant Agustí. Es repararà puntualment la vorera, es construirà una plataforma de formigó a la zona d'accés i s'hi habilitaran dues places per a persones amb mobilitat reduïda. La resta de l'espai es prepararà i anivellarà aprofitant la grava procedent del fresatge de l'asfalt. I el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, ha posat en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe amb la ciutadania i conèixer de primera mà les seves inquietuds, propostes i opinions sobre la ciutat. Sota el lema "et convido a fer un cafè", Suárez convida els veïns i veïnes a quedar per prendre un cafè i mantenir una conversa informal sobre Mollet, allò que funciona, allò que voldrien canviar i les propostes de futur. El candidat ha explicat que es tracta d'una pràctica que ja duia a terme, però que ara ha volgut obrir-la a més ciutadans i ciutadanes. Així ho ha explicat, assegurant que volia obrir el ventall perquè, tot i que ell ja anava fent aquest tipus de trobades, potser hi havia molta gent que per vergonya no li proposaria quedar per parlar. Per aquest motiu ha decidit impulsar aquesta iniciativa i facilitar que qualsevol persona pugui posar-s'hi en contacte. Suárez ha assenyalat que, de moment, la resposta està sent molt positiva.
5: Sí, el perquè és perquè fa molt de temps que faig cafès amb molta gent que m'ho demanen i volia obrir el ventall, no?, que més persones que potser no s'atreveixen o no li agrada fer-te un missatge per no molestar o per tal, poder-ho fer, perquè saber que estic en disposició, no? I la veritat que la rebuda ha estat molt bona. Aquest matí justament n'he fet un, allà a la tarda en vaig fer dos, i durant tota aquesta setmana i la setmana que ve ja en tinc alguns de programats i alguns que s'hauran de programar.
1: Per participar-hi, els ciutadans només han d'enviar-li un missatge directe a través de les xarxes socials o bé contactar amb ell al 689-18-18-14. Sergi Suárez ha assegurat que el contacte directe amb la ciutadania és imprescindible i que vol continuar escoltant els veïns i veïnes, saber com veu a Mollet, què els agradaria canviar i quines propostes tenen per al futur. En aquest sentit, ha remarcat que la iniciativa busca generar una conversa de tu a tu, sense discursos, simplement compartint impressions i parlant sobre la ciutat al voltant d'un cafè.
5: Per mi el contacte directe amb la ciutadania és molt important i parlar de tu a tu, de molts problemes, molt diversos moltes vegades, algunes coses més particulars, altres coses més generals, però en tot cas el contacte directe és imprescindible i això no ha vingut per quedar-se amb un vídeo, sinó que és lo habitual, ja porta molt temps sent-ho, no és perquè ara sigui candidat o venen eleccions, sinó ja porta molt temps així i no volia que gent que potser li agradava la idea o tenia ganes no s'atrevís.
1: Amb tot, la iniciativa forma part de la campanya del regidor per acostar la política més propera a la ciutadania.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: Bon dia, donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluís. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia de la nostra ciutat, és la farmàcia Amador de la plaça Prat de la Riba, número 17.

0: I a partir d'aquesta setmana s'estan fent a diversos carrers del municipi treballs de pintura i manteniment. De fet, avui dimecres les actuacions s'han concentrat al carrer Álvarez de Castro Rambla i al pas sota les vies de Fèlix Ferran. Als carrers Álvarez de Castro i al pas sota les vies els treballs estan previstos fins avui a les dues del migdia i en aquesta franja l'actuació al pas sota les vies comportarà afectacions al servei de bus urbà. Per demà dijous es treballarà als carrers Pompeu Fabra, del Parc i Unamuno i ja finalment divendres 9 d'octubre els treballs es faran al carrer Nicaragua, tocant també al carrer Caldes. Des de l'Ajuntament es recomana a la ciutadania tenir en compte aquestes actuacions a l'hora de planificar desplaçaments i seguir en tot moment les indicacions i senyalització de les zones afectades. I aquest estiu, meteorològicament parlant, ha estat marcat a Mollet per la combinació de poca pluja, temperatures superiors a les habituals i una sensació de calor accentuada per la humitat. Les dades de Mollet Meteo deixen un balanç clar dels mesos de juny, juliol i agost. Ha estat un estiu molt sec, amb només 10 dies de pluja dels 90 de l'estació i una precipitació acumulada d'uns 36 litres per metre quadrat, aproximadament la meitat dels 80 litres que habitualment es registren durant l'estiu. El meteoròleg molletà Gonzalo Macero ha comentat que la pluja més no s'ha repartit de manera uniforme. Juny va ser el mes més plujós dels tres, mentre que juliol i agost van tenir un caràcter molt més sec.
1: Hem tingut un estiu bastant sec, perquè veníem d'altres estius que havien sigut amb una quantitat de pluja molt per sobre de la mitjana estacional, diguem-ne, però hem tingut un juny, un juliol i un agost amb quantitats de precipitació per sota de la mitjana. De fet, el mes que més va ploure va ser al principi de l'estiu, al juny, amb només 23,4 litres per metre quadrat, que això són més o menys estar uns 10 litres per sota la mitjana, pel que sol caure a Mollet.
0: Si la pluja ha estat l'absència més destacada, la calor ha estat la gran protagonista de l'estiu. A Mollet cap dels tres mesos ha quedat per sota de la temperatura mitjana habitual i s'ha traduït en episodis de temperatures extremes amb registres que han arribat als 38,4 graus durant el juliol. De fet, Gonzalo Macero ha explicat que el mes més calorós ha arribat a situar-se uns 2 graus per sobre la mitjana.
1: Parlem de mitjanes a l'estiu, que el mes que menys calor ha fet ha sigut 2 graus per sobre de la mitjana. O sigui, juny va estar 2 graus per sobre, juliol va estar 2,3 graus per sobre i agost 2 graus i mig. Llavors anem camí de superar un altre cop la mitjana anual en aquest any 2026 perquè no hem tingut cap mes que estigui per sota de les mitjanes mensuals, L'únic que ha estat més fidel, diguem-ne, a la sèrie històrica va ser març, que va ser de 3 dècimes únicament sobre la mitjana.
0: La sensació tèrmica també ha tingut un paper important, especialment durant les jornades en què les temperatures altes s'han combinat amb una humitat elevada que ha provocat xafogor. A més, un dels aspectes més significatius de l'evolució climàtica de Mollet és el comportament de les temperatures nocturnes. Gonzalo Macero ha assegurat que les nits tropicals s'han convertit en un fenomen cada vegada més habitual durant els mesos d'estiu.
1: En el cas de la temperatura, de les altes temperatures, és la humitat. Llavors, aquesta xafogor també fa que doncs, sigui molt insuportable en alguns moments del dia o de la nit, fins i tot, portar les temperatures que concentrem a l'estiu, no? I, bueno, nits tropicals, ja crec que hauríem de deixar començar-les a veure com la normalitat durant el mes durant els mesos d'estiu, fins i tot els previs d'estiu, al maig ja es comencen a donar nits tropicals, al setembre també.
0: Un estiu, doncs, marcat per la manca de pluja i per una calor que no només s'ha fet notar durant el dia, sinó també a les nits, un escenari que, segons les dades de Mollet Meteo, cada vegada és més habitual i que deixa enrere un estiu sec, càlid i amb menys nit de descans davant les altes temperatures. I després de guionitzar pel·lícules com A través de mi ventana, Barcelona nit d'estiu o guanyar un Goya a millor guió per La casa en flames, Eduard Solà ara ha fet el salt a la literatura. El de Santa Eulàlia de Ronçana i d'adopció molletà per la seva família política ha presentat aquest dimarts a la llibreria L'Illa de Mollet la seva primera novel·la titulada El niu. És una història que se centra al voltant de la Sara, una ornitòloga de 50 anys que quan el seu fill petit marxa de casa torna a sentir el buit d'una tragèdia familiar que va passar 12 anys abans al Delta de l'Ebre. És una història sobre la maternitat, les ferides familiars i la necessitat de continuar vivint després d'una pèrdua. Un terreny que Solà ja coneix bé. El paper de la mare és un dels elements recurrents de les seves històries. De fet, Eduard Solà ha afirmat que acostuma a escriure sobre el rol de la mare perquè afirma que presenta una doble cara.
2: El personatge de les mares, per mi sempre acabo escrivint sobre les mares, no sé com ha passat això, però crec que ha passat perquè d'alguna forma és un personatge que té una doble cara molt interessant. En primera instància, les mares totes són un personatge molt reconegut i tothom les coneix i tothom sap com són i tots en tenim una, i per altra banda és un personatge super desconegut perquè coneixem moltes coses de les nostres mares però tenen una altra cara, una cara B, que no necessàriament és dolenta, però sí desconeguda, i crec que això sempre per un relator d'històries com jo sempre és interessant, un personatge superconegut i alhora molt desconegut.
0: En canvi, de la pantalla al paper no ha estat fàcil per Eduard Solà, qui reconeix que escriure una novel·la li ha resultat més difícil que fer un guió. En el cinema explica el text, passa per diferents filtres i acaba convertint-se en una obra audiovisual. En canvi, en un llibre són directament les paraules de l'autor les que arriben al lector.
2: Ha sigut molt difícil. Jo normalment em dedico a escriure guions i tot i que sigui també això, sigui el mateix, no? Sigui explicar històries, sigui relatar, explicar cuentos, la forma és molt diferent, perquè jo en un guió d'alguna manera tinc un format molt clar, i no només això, sinó que quan la pel·li arriba a l'espectador ha passat per molts filtres, no? El del rodatge, el del muntatge, etc. I aquí cada paraula que trio, no? Doncs va directe al lector. I això, clar, em provocava un vertigen que d'alguna forma m'ha ficat molt difícil.
0: Un altre dels reptes ha estat posar-se dins del cap dels personatges. De fet, Sol assegura que com més allunyats són d'ell, més estimulant li resulta escriure'ls. Amb el niu, l'autor ha afirmat que s'ha endinsat en una protagonista molt llunyà a la seva persona.
2: Clar, la meva feina consisteix en posar-me al cap dels altres, no? I això és el que m'agrada de la meva feina, i diré que, contra més allunyat sigui el personatge al cap de qui m'estic posant, és més estimulant. És veritat que si escrivís la història d'un senyor calvo, un bigoti de 36 anys, blanc, tal, pues seria relativament fàcil. Però el gran repte és, vale, com està articulat aquests caps d'aquestes dones de 50 anys que estan veient davant del seu buit de casa, de família, o davant del dol, davant la culpa, com funcionen. Doncs aquí estava el repte i per això m'interessava.
0: La novel·la va arribar a les llibreries el passat setembre i en ser preguntat per les opinions del llibre, Solà també ha explicat que ha descobert que la literatura té els seus propis tempos. Si amb una pel·lícula les reaccions poden arribar pràcticament de manera immediata, amb un llibre el lector necessita primer temps per llegir-lo, pair-lo i finalment donar-ne la seva opinió. I seguim parlant de llibres, i és que el periodista Àlex Romaguera ha presentat el passat divendres al Casal Popular al Tabaram de Mollet el seu nou llibre Víctimes S.A., una investigació que qüestiona de manera com l'estat espanyol ha reconegut les víctimes de la violència durant les darreres dècades. Davant d'un públic que ha seguit l'acte al Casal Popular, Romaguera ha posat el focus en el que considera una doble vara de mesurar a l'hora de reconèixer les víctimes. Segons l'autor, el reconeixement institucional no ha estat igual per tothom i ha depès en bona part de qui exercia la violència i del relat polític construït al seu voltant.
3: El llibre tracta de constatar com a l'estat espanyol les lleis que el propi estat ha habilitat exclouen del reconeixement, la reparació i la protecció a les víctimes causades pels propis operaris de l'estat. És a dir, hi ha una doble vara de mesurar i només habilita ajudes de caràcter educatiu, financer i un reconeixement públic, aquelles causades pels grups que en el seu moment considerava l'Estat que actuaven contra l'ordre establert. ETA, Grapo, el jihadisme...
0: Romaguera sosté que aquesta desigualtat ha deixat especialment en segon pla les víctimes de la violència exercida pels aparells de l'Estat, així com les relacionades amb el franquisme, la transició, les actuacions policial o els GAL. I és precisament aquesta exclusió la que, segons el periodista, constitueix un dels eixos centrals del llibre. Romaguera denuncia que mentre unes víctimes han aconseguit una àmplia visibilitat pública, institucional i mediàtica, d'altres han tingut moltes més dificultats per accedir al reconeixement, la justícia i la reparació.
3: No reconeix ni presta cap atenció a les causades pels aparells de l'Estat, cosa que contradiu una directiva de les Nacions Unides i totes les recomanacions dels organismes internacionals, no? Llavors us explico com, lligat a aquesta manca de reconeixement, sobretot per part de la dreta, hi ha un intent de reescriure la història, no? De crear una narrativa segons la qual només hi ha hagut unes víctimes i uns victimaris, i ocultar, silenciar totes aquelles vulneracions que ha comès l'Estat i que ha comès determinats sectors, no? Amb la idea d'imposar una mirada unívoca de l'Estat, una agenda reaccionària.
0: El llibre analitza també el paper que han tingut en aquesta construcció de relats associacions de víctimes i plataformes com l'Associació Víctimes del Terrorisme, el Foro Ermua, DNAES o Voces contra el Terrorismo. La tesi de Romaguera va més enllà de determinar quines víctimes han estat reconegudes. El periodista planteja qui decideix que és una víctima, quines violències entren en el relat oficial i quines queden fora de la memòria pública. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. L'Ajuntament de Mollet contracta 10 persones en situació d'atur. Durant un any les persones faran tasques de neteja, d'agent cívic i serveis de logística. I l'atur a Mollet baixa en 28 persones durant el mes de setembre. Respecte a fa un any hi ha 17 persones més en situació d'atur. I el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Mollet, Sergi Suárez, posa en marxa una iniciativa per facilitar el contacte directe a través de cafès amb la ciutadania. I ho acabem d'escoltar, Eduard Sola fa el salt a la literatura i ha presentat a la llibreria L'Illa la seva primera novel·la titulada El Nil. I fins aquí l'informatiu. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
1: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Valors en alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa, perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui ens acompanya David Moreno, via telefònica, regidor de Mollet en Comú, a qui saludem. Molt bona tarda, David.
3: Hola, bona tarda, què tal?
2: Amb tu volem parlar de diversos temes que tenim aquí anotats per comentar durant l'espai d'avui. Entre d'altres, ens agradaria que ens fessis una petita valoració de com s'estan celebrant i quina això valoració en fas de les jornades solidàries d'aquestes gairebé doncs, ja 3 setmanes que posarem al punt i final d'aquí ben poc, però de moment quina és la valoració que en feu?
3: Doncs tant des de la regidoria, no?, com a les entitats, les ONGs que estan participant, la valoració és molt positiva perquè, clar, si mirem cap enrere, fa 2 anys no hi havia cap tipus de setmana o setmanes solidàries, feia anys que s'havien perdut. L'any passat ho vam recuperar amb una setmana que va ser molt intensa i que va sortir bé. I, clar, l'èxit de l'any passat el que va provocar és que aquest any les entitats i també des de l'Ajuntament haguem assumit el repte de tirar endavant unes jornades que van més enllà d'una setmana perquè les pròpies entitats es veien amb força de fer-ho. I ja, com molt bé dius, aquest dissabte tanquem amb el concert al Parc de les Troneres, però fins ara la valoració és molt positiva. Hi ha hagut més exposicions que la primera vegada, més participació, més actes, més ONGs implicades i per tant, superbé. De fet, l'única preocupació ara és que dissabte no plogui i que pugui ser un bon concert com va ser l'any passat, però jo crec que per ara sí.
2: En aquest sentit, ai, que se'ns havia tallat un momentet. Volia preguntar, David, el fet de que hem conegut, no?, també, doncs, això, moltes cultures, no?, i que sense moure'ns, entre cometes, de la marineta, no?, doncs, la ciutadania molletana ha pogut conèixer això, doncs, diverses cultures que tenim presents aquí a Mollet amb les seves associacions o entitats o ONGs.
3: Exacte, és que les ONGs de Mollet treballen en molts països, Cuba, Filipines també, però d'altres països, Perú, hi ha Sàhara, Marroc, hi ha tantíssims espais, i també hem fet aquest any de convidats a la col·lectiu paraguaià, que també van venir, i per tant, sí, és una visió de fet de tots els continents.
2: I després, una miqueta, què és el que ens depararà el concert d'aquest dissabte?
3: Bé, la idea de
2: aviam, sembla ser que ara tema perdut a David, crec que deu ser temes de cobertura, no sé si ara mateix tu ens estàs escoltant bé. Doncs sembla que no podem recuperar ara mateix en David Moreno, que ens estava fallant la cobertura tot just quan li preguntàvem doncs, per com havia de ser el concert d'aquest dissabte, que de fet serà el punt i final aquestes jornades solidàries després de 3 setmanes on la ciutadania ha pogut conèixer in situ de la mà d'aquestes entitats ONGs tota la feina que fan aquí a la nostra ciutat, així com bé deia, des de Cuba, Filipines, el Marroc, el Sàhara, concretament, i per tant, doncs, en aquest cas, doncs, és el que ens ha comentat. Nosaltres, a partir d'aquí, també li volíem comentar d'altres temes que estem pendents de que la trucada es pugui retornar, si més no, els companys tècnics ens deien que continua fallant aquesta cobertura i abans de tornar a donar pas ens volem assegurar que tot això funciona i, per tant, que no ens torni a passar el mateix. Teníem pendents de comentar-li també doncs, l'assemblea de comuns que va tenir lloc el passat dissabte i, per tant, que ens fes valoració, en aquest cas, de la seva persona, igual que ens ho va fer ara fa un parell de dies la regidora Marina Escribano. Estem pendents de poder recuperar aquesta trucada. Aviam ara si de David, si ens podem escoltar i comunicar millor. Et volíem preguntar això, què és el que ens depararà el concert i aquest punt i final de les jornades solidàries d'aquest dissabte?
3: Sí, doncs amb la diferència de l'any passat, que vam portar un trio cubà, en aquest cas el que hem volgut és que siguin tots entitats vinculades a Mollet directament, no? Escoles de dansa, etcètera, també de música, i per tant el que hi haurà és tota la tarda, des d'actuacions que tenen més a veure amb dansa, altres més de música, i per tancar hi haurà una actuació del col·lectiu paraguaià que barregen dansa amb música, que és molt visual, molt atractiu, que serà com el punt final per tancar aquesta actuació. Sí que la part de festa serà la majoritària, però dedicarem un petit espai a llegir un manifest solidari i en favor de la pau i contra la guerra, però esperem que sigui tota la jornada de dissabte, entre les actuacions que hi ha i de més, que podem passar una bona tarda.
2: Doncs esperem que així sigui, com bé deies, que el temps respecti. Després també volíem preguntar una miqueta què n'extraieu i no, quin és el teu punt de vista de l'Assemblea de Comuns celebrada aquest passat dissabte.
3: Doncs jo ho valoro molt positivament, perquè va haver-hi molta participació de gent i després en els debats que van succeir, perquè vam dividir en dos parts la jornada, l'Assemblea, una primera part més de context general i d'explicació i una segona més de treballar, de posar discussions i treballar, la gent va respondre molt bé, hi havia cares noves i jo crec que es valora positivament per part de la militància la participació de Mollets en Comú en el govern, però també que cal anar més enllà i que s'han fet coses, s'ha avançat, que es nota la presència de Mollets en Comú, però hi ha un sentiment de que es pot encara tirar més enllà el govern cap a l'esquerra i que es pot ampliar aquesta majoria d'esquerres a Mollet. Jo crec que el sentiment majoritari era aquest. Sí, bé, però encara hem d'aprofundir i tenir més força per al futur.
2: I, de fet, després, dos dies després, dilluns es convocaven aquestes eleccions que imagino que al final també pot afectar, en aquest cas, el vostre dia a dia de partit, per molt que són generals, però no deixa d'haver-hi aquest rum-rum, no? També després amb avent-hi les municipals. Com ho veu encaixar també des del partit aquesta convocatòria d'eleccions?
3: Sí, nosaltres ja l'assemblea de dissabte ja preveiem que era molt possible que hi hagués la convocatòria electoral. Jo crec que hi havia senyals que ja indicaven que era una possibilitat bastant clara. I sí, efectivament, el nostre full de ruta de cara a les municipals és el mateix, però evidentment el mes de novembre canviarà, perquè hi haurà segur que farem accions a Mollet i també la nostra militància haurà de participar en actes que tenen potser a nivell comarcal o nacional, l'hauran de participar. Per tant, serà difícil, perquè si ja tenim poc temps entre feina, la part política, la família, etc., ara també doncs, hi haurà una campanya, però ens hi juguem molt i haurem de fer un esforç. Haurem de fer un esforç al novembre per aconseguir, com el 2023, una victòria, i jo estic convençut que podem fer, no? El 2023... també ens va agafar una mica contrapeu, perquè era juliol, i Mollet en Comú va ser la segona força en vots a Mollet, i jo crec que estem a revalidar una segona posició amb un front ampli de cara a aquest final de novembre.
2: Uh-huh. I ja per anar finalitzant ens queda un minut i mig. Hem vist també doncs, que el divendres va venir una delegació de Torres Vedres per assistir al Sona Mollet, que malauradament es va haver de suspendre dissabte i diumenge, així que va haver-hi l'actuació de divendres, però d'aquesta trobada se n'extreia doncs, aquest futur agermanament amb Torres Vedres.
3: Sí, jo crec que a Mollet té ja diverses, amb tres o amb aquesta quatre ciutats agermanades. Jo crec que és molt important que no només cuidem Mollet i treballem per la nostra ciutat, sinó també per crear aquestes xarxes de relació amb d'altres ciutats com aquesta a Torres Vedras de Portugal. Em sembla molt positiu. I també cal destacar que Mollet també, en aquest espai, vam ser una de les primeres, si no la primera ciutat a Catalunya que va impulsar l'agermanament ja fa més d'un any amb una població de Gaza. Jo crec que ja té un simbolisme brutal això, i que no hem pogut avançar encara perquè es troba en una situació ocupada, no?, d'ocupació i de guerra. I, per tant, jo crec que és molt positiu que Mollet s'agermani amb d'altres ciutats europees, però també hem de fer un esforç de cara al futur perquè aquest agermanament tingui també un simbolisme internacionalista i solidari molt important.
2: Doncs ens quedem amb aquest darrer missatge, David Moreno, de Mollet en Comú. Gràcies per ser amb nosaltres a l'Espai de Portaveus i ens hi retrobem amb el vostre partit la propera setmana. Que vagi molt bé.
3: Una abraçada, que vagi molt bé. Adéu.

Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
4: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:15 del migdia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Els episodis de precipitació intensa formen part del clima mediterrani, però les condicions actuals poden fer que siguin més intensos i extensos. Tot i que aquest any els models apunten a un episodi del Niño especialment intens, aquí a casa nostra hi ha factors que ens haurien de preocupar més. De tot plegat, en parlem amb la doctora Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Doctora Carme Llasat, gràcies per acompanyar-nos. Aquest any els models diuen que tindrem un episodi del Niño especialment intens. Què pot significar això concretament per Catalunya durant aquesta tardor?
1: Bé, en realitat la influència directa del Niño sobre Catalunya encara no està determinada. Per tant, sí que l'episodi del Niño el que fa és augmentar també la temperatura, afecta tremendament doncs, a Hispanoamèrica, per exemple, fins i tot a Nord-Amèrica, però no podem pensar que per estar el Niño més fort o menys fort, de moment, aquesta tardor tinguem més o menys aiguats.
0: Per tant, de moment no podem dir que s'hagi de patir per aquest Niño a Catalunya.
1: No, hem de patir, diríem, perquè la temperatura i per altra, és molt més alta de la normal, per altres factors, però que són molt més importants per Catalunya que l'episodi del Niño.
0: Correcte. Els models apunten...
1: L'episodi del Niño, perdona que t'he interromput, és important a escala global, perquè farà que augmenti més la temperatura aquest any, no? Però, i per tant també ens afectarà a tots. Però no és una resposta immediata d'aquí a demà passat.
0: Ara ho comentava, no? És veritat, aquests models apunten una tardor més càlida del normal, amb més probabilitat de precipitació a la façana mediterrània. Per tant, doctora Llasat, què podem esperar en aquests mesos de setembre, octubre, novembre?
1: Bé, els mesos de, sobretot, setembre, octubre, novembre, precisament són els mesos en què nosaltres tenim més aiguats a Catalunya.

0: del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
1: Era això, li anava a preguntar. Aquestes condicions de les quals vostè parla són excepcionals? Les hauríem de considerar excepcionals o són... eren excepcionals perquè eren episodis que fins ara només passaven molt de tant en tant, o ens hem de començar a acostumar que les nostres tardors seran així?
0: Bé, la primera pregunta, primera qüestió és, o sigui, les nostres tardors eren típiques que tinguéssim aiguats en un lloc o un altre, més o menys greus, no tots els anys hem tingut aiguats catastròfics, eh? Però sí que forma part del clima mediterrani. Recordem que perquè hi hagi un aiguat no és suficient el que jo comentaré ara, que parlem més de la temperatura i de la humitat, però aquests dos factors sí que són molt importants. Per tant, el que nosaltres podem esperar, i no hem de dir ens hem d'habituar, ens hem d'acostumar, perquè això el que ens diria és, vale, llancem la tovallola, no fem res per evitar que aquestes condicions que afavoreixen aquest augment de probabilitat de pluges molt intenses canviïn, no? Per tant, acostumar-me... No m'agradaria dir-ho. Què hem de dir? És anòmal? Doncs estem veient que estem caminant cap a un món amb molta més freqüència de riscos o bé més intensitat d'aquests riscos. I això ja està acceptat a escala mundial per tota la comunitat científica, a la que s'ajunta després un augment de la vulnerabilitat i l'exposició, és a dir, de persones exposades, béns exposats, etc. Exactament, diria, és anòmal, diria, doncs sí, és anòmal perquè entrem amb unes temperatures molt altes i sobretot una humitat molt alta.
1: Ara parlarem dels riscos, però tornant a això de que parlem d'episodis intensos, doctora Llasat, de quines magnituds estem parlant quan parlem d'intensitat?
0: Quan parlem d'intensitat estem parlant doncs, de la, normalment la quantitat de pluja que pot caure en mitja hora, en una hora. Clar, hi ha diferents llindars d'intensitat de pluja, per exemple, en 12 hores doncs, hi ha llinda de 100 mil·límetres, en 12 o en 24 hores, com un llindar allà de pluja intensa a escala diària o migdiària. A escala horària ja estaríem parlant, doncs, per exemple, de 60-70 mil·límetres. Protecció Civil ja té uns llindars, no? Què és el que nosaltres ara diem doncs, que pot passar? El que va passar a la Dana de València, que va ser extraordinari, no va ser el fet que es produís uns aiguats i una catàstrofe amb la Rambla del Pollo, lamentablement, sinó la gran intensitat que no es tenia constància, és a dir, la quantitat d'aigua que va caure en poc menys d'una hora, no? I és el que estem veient aquest estiu. Llavors estem parlant quantitats 60, 70, 50 mil·límetres en una hora, doncs ja són quantitats importants. 20-30 mil·límetres en mitja hora també són quantitats importants.
1: Doncs parlava d'aquesta antelació, jo li volia doncs, com preguntar, doctora Llasat, doncs, més o menys amb quantes hores, dies abans d'un episodi extrem avui dia es pot tenir una predicció prou fiable per prendre mesures en un municipi o en una població, no? Fins on arriba aquesta tecnologia que hi ha avui dia, doctora Llasat?
0: Doncs clar, si estem parlant d'un episodi d'ampliar abast, és a dir, que afecti una zona més o menys gran, com podria ser un episodi organitzat, doncs no sé, en el nostre cas podríem parlar d'un episodi, ara estic a veure fent memòria, doncs bueno, hem tingut aiguats, doncs com a, ja no parlem de l'any 1982, que van tenir uns aiguats molt forts als Pirineus. Això, amb dies d'antelació, actualment ja es pot veure, que hi haurà amb dies i fins i tot potser ja en una setmana, perquè era un episodi molt organitzat de tempestes, que es va afectar el novembre del 1982, entre el 6 i el 8, i va afectar una gran part dels Pirineus de Catalunya, d'Andorra i de França. Quan estem parlant d'aquests episodis generalitzats, avui en dia podem arribar ja a la presentació.

0: edició setmanal, de que, atenció, que hi ha perill, però no de la quantitat exacta, eh? Però de que pot afectar. Quan estem parlant d'episodis locals, com un que m'afecti al Maresme, exclusivament, o fins i tot aquest que hem parlat, doncs, els de Tarragona, dies abans, un parell de dies abans, tres, es pot veure, doncs, que hi ha un alt perill de que pot haver tempestes importants. Però exactament on cauran, això hem de parlar d'hores. Però si volem parlar a escala municipi.
1: I parlant a escala municipi, què hauria de tenir present o què hauria de saber precisament un ajuntament per decidir si cal enviar una alerta al mòbil als seus ciutadans?
0: Bueno, primer, doncs, conèixer molt bé el risc, el que està d'inundacions, el que està sotmès al seu municipi, perquè no tots són iguals. Això és el primer de tot. I conèixer molt bé les inundacions anteriors que ja ha tingut aquest municipi i com han anat afectant, no? I, per tant, primer han de tenir un coneixement bo de el que seria el risc d'inundació. A partir de tot el dels models que posen a l'abast avui en dia ja, doncs, el Ministeri o l'Agència Catalana de l'Aigua de Zones Inundables, però també a partir del coneixement històric i el coneixement que té la població. Això és el primer de tot. La segona cosa important és saber quines estructures del risc poden tenir, si té una escola, si té un hospital, és a dir, realment què pot passar, perquè no és el mateix una pluja de 60 litres per metre quadrat en un municipi amb poca població que no hi hagi cap estructura en zona de risc, que amb una població, doncs, que tenim una escola al costat d'una riera, no? En el Maresme, per exemple. Per tant, aquest coneixement és el que ha de tenir el municipi. Això és molt important.
1: Mm-hmm. Per tant, com podem evitar que aquestes alertes arribin massa tard? Per una banda, com podem evitar que aquestes alertes arribin massa tard, però per l'altra, com podem fer que un excés de falses alarmes no faci que la ciutadania se les deixi de prendre seriosament?
0: Aquesta és una pregunta de matrícula d'honor, perquè no és, precisament és una pregunta que tenim sobre la taula, que volem treballar amb l'Observatori de la Inundabilitat de Catalunya, sobretot amb experts en temes que també ja no són solament la meteorologia, sinó el comportament de la població. Trobar l'equilibri és molt difícil perquè avui en dia amb les xarxes socials, a més, sempre hi haurà qui crea fake news, qui crea mal ambient, etc. Per tant, no és gens fàcil. El fonamental, també aquí, abans, és que enviem un alert, però necessitem que la població sàpiga, i això és un altre tema pels municipis, què ha de fer si rep un alert. Perquè si no sap què ha de fer, és a dir, per exemple, doncs, si no ha d'anar a buscar els nens al col·le, si hi ha una zona, si imaginem que fos un episodi molt fort de pluges, cap a quina zona de la població té que anar, a Japó, doncs, hi ha zones que ja són les zones de seguretat quan hi ha inundacions, que crec que aquí el tema de l'alert no pot acabar solament amb la predicció meteorològica, que ja hem dit que té unes certes incerteses, i amb protecció civil, sinó que és fonamental la formació de la ciutadania i la formació i el coneixement del municipi. Per saber, quan estem parlant a escala municipal, quan és necessari i quin tipus d'alert s'ha d'enviar. Perquè, si no, com acabes de dir, podem caure també en un excés d'alert. Perquè hem d'acabar també dient que, de vegades, la pluja no arriba a ser, o l'avinguda, tan intensa, però l'ocupació de zones inundables fa, doncs, que hi hagi alguna catàstrofe en algun moment que era totalment, diríem, des d'un punt de vista meteorològic, seria inesperada.
1: Doncs, doctora Carme Llasat, moltíssimes gràcies per aquesta informació i moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa. ovnis, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
3: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
3: Expedient Mollet.
4: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
5: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Racó Animal.
7: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Ho sent veu a qui no la té.
6: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara en Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat? Pregunta marinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema... el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics, i s'està instrumentalitzant. Així que, bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo soc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper, entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres a text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè déu-n'hi-do. La intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire. que ve. Hi ha molts casos, de per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial, doncs, els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de... A veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, clar, ho van posar al treball.
0: O no van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, fent una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No se sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia ocorregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, en l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, valors a l'alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migrastudium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones migrants i refugiades més vulnerables. També benvinguda a valors a l'alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo Em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja... O sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs que en què havíem treballat molt a Migra Studio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no? el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no? I a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és... fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migra Studio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida, i per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res, que ja...
5: En cap cas. Jo crec que jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també el vam estar seguint. El procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post. Doncs, evidentment, qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que és que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, alhora usen serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida, o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny qualsevol persona no? Que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, de mostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones no? aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària que quan et poses a mirar, doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: Com has viscut tu, Alba, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació,
4: sí,
5: entre regularitats?
4: Sí, sí.
5: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven als supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que el procés de regularització no hauria de... O sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització. Totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat? On te queden el valor de la dignitat? On te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims? Ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no? d'emigrar. Al final, això, no? Perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no? I tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no? I hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no?, que busquen un futur, que tenen uns motius, no?, i que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no? I hauríem de, no?, garantir aquests drets. No? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs... ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta a la por, que ens porta al sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva, no?
4: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, uh-huh, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació O sigui que és una crisi que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitzen les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir perquè realment, no, ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència, si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
4: Anava a dir que, a Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si que comparteixes aquesta sensació.
6: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, I el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no?, perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no?, i una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no?, de que jo em pugui quedar, no?, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no?, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si hi hagués una millor distribució, no?, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no?, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que de seguida s'encén, no?
4: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no?, i que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no?, perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora, quan venen, doncs no els diem que no els volem.
5: Sí, és que Bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament. Necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no?, la política, que és, al final, jo... el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que a la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
4: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però ara que estem disposats a... Val a dir renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
6: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no?, amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no?, i això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim... un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no... bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a... no? A obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no?, pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no?, que hem d'assumir que tindrem.
4: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs, en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies, Alba Tarroc, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caça tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
5: Hola, pues, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
0: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'Alça. Escolta, de què ens parles avui?
5: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de repent hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Jo sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
0: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
5: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això. Ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, doncs està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva. Llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar. Clar. No? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent... si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no? I també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no? Tant insistir en aquest tema pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
0: sí,
5: doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no, la representaven pues, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant. Però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? Una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica a sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
0: Avui Menowashing amb Judit Vives és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
5: Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser el que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, encara no ha arribat...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com, però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu, que és interessant pel que obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet o es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova. Però, clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant, doncs, molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula.
1: De Congrés.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de Congrés, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és sense ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador d'imatges IA i que per anunciar-lo havien agafat la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, hi ha... us apareixerà, i és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador també, per IA, o sigui, que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no?, és ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament. O sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, el Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etc., es busca un avió en una pel·lícula, a Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent. Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la pel·li i muntar-los en una altra pel·li. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador, i ficar-la en la pel·li que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la pel·li, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no?, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. Un món de memes, no?, de cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint i ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona, que ja està en marxa i que arriba a la desena edició, reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Verasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Verasategui,

0: Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això... bueno, a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que, no, que mai. I disculpa el meu català.
1: Només faltaria.
0: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo que això a mi m'emociona molt. Mm-hmm. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això, per començar.
1: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
0: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida i crec que és el millor antídot. Quan estàs mal, jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos... Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, ¿no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també... el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia d'una manera activa i passiva també. I més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint i que parece, o sea, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot al contrari. Jo veig més soledat que mai. I no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això... abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé, jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans s'oblidin i hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
1: En el festival, en el manifest d'enguany,

0: El que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser, i per això cal que anem a buscar altres coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida, que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, només.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web i moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja on no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català Valencià Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per seleccionar-nos una vegada més per recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps, aquestes grans cançons que mai moren. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquestes cançons i per a parlar-ne. Avui seguim amb la nostra particular selecció de cançons autodestructives. Cançons, doncs, podríem dir radicals, que podríem equiparar a diversos estats. Allò quan estàs enfadat, quan t'ha dolgut alguna cosa, quan et ve de gust donar un cop de peu a terra o donar-te un cop de cap directament contra la porta o contra la paret perquè estàs enfadat. Doncs, un exemple serien aquestes cançons. Cançons autodestructives. I començarem amb els Rammstein, els alemanys que sempre ens han portat discos contundents i molt interessants, com aquest que es deia Rise Rise, publicat l'any 2004, amb temes tan interessants com aquest Keine Last, Rammstein. Rammstein.

0: Avui cançons molt contundents al rock and clàssics. Com aquest tema dels Muse, que sonava ja fa uns quants anyets. Jo crec que és un dels seus discos més interessants i més recomanables, el Llarga Durada Absolution, publicat l'any 2003. Una cançó que es deia Stockholm Syndrome, aquest síndrome d'Estocolm, des d'un dels seus, sens dubte, millors treballs, Absolution. Avui, aquestes cançons contundents, cançons autodestructives, segona part, al Rock and Classics.
1: Clàssics, amb Esteve
0: Llop. I ara seguim amb una banda nord-americana que ens encanta. Ells es diuen Staind i van treure alguns discos ja fa força anys molt interessants, com per exemple aquest que es diu Break the Cycle, trencar el cicle. Aquesta és la cançó Can't Believe, Staind.

Una ambivalència interessant, la de Radiohead, que dona la sensació, a mi, particularment em sembla, que moltes de les seves cançons són d'una persona que està dolguda, que està, doncs, una mica enfonsada, però que tot i això treu l'energia necessària per dir, doncs, aquí estic jo i vaig esbravar-me una mica. En temes com aquest, There, There, the Bonnie King of Nowhere, en un àlbum que es deia Hail to the Thief, que va sortir a la llum l'any 2003. Seguim amb dos temes més de Radiohead, ara anirem una mica com els crancs, enrere en el temps. Ara anem a l'any 2001 per escoltar un altre disc molt interessant dels Radiohead. El disc es deia Amnesiac i es portava perles com aquesta Knives Out.

0: Rock and Clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hey, us parlàvem de tres cançons de Radiohead, doncs aquí va la tercera. Una de les millors cançons del seu catàleg, podríem dir que està en el seu top 3 des del meu punt de vista, i aquest, sens dubte, el seu àlbum més brillant, OK Computer, 1997, de la mà dels britànics, aquesta gran cançó. Paranoid Android. It's good.

0: Avui hem fet una nova selecció d'aquestes cançons que nosaltres anomenem autodestructives, cançons canyeres, com aquesta de Red Hot Chili Peppers, que al bell mig dels anys 90 traien aquest llarga durada, el primer sense el seu guitarrista habitual, John Frusciante. En aquest cas van fitxar el guitarrista Dave Navarro, va ser l'únic disc que aquest guitarrista doncs va enregistrar amb els Chili Peppers. Aquest és el tema que li donava títol One Hot Minute, aquest minut calent.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Seguim amb més música canyera, ara amb els Pearl Jam i aquest treball de títol homònim, que començava amb aquest Worldwide Suicide. Pearl Jam.

0: Rock and Classics, el programa que treu la pols als teus discos de vinil.
1: Canviem ara de terç al Rock and Classics en aquestes cançons autodestructives. Segona part, ens anem cap a Finlàndia per escoltar la música de la banda Him. His Infernal Majesty és el nom d'aquest grup. Van sorgir a mitjans dels 90 amb discos interessants com aquest Razorblade Romance i aquesta cançó que es diu Join Me in Death.

una formació amb seu a Madrid que ho va petar, sobretot a principis del segle XXI. A nosaltres ens encanten. Ells són Sober. Aquest era el seu sisè llarga durada, per mi, el seu millor disc, que es deia Redo, i aquesta era la cançó Penitencia. Va ser l'últim treball que van treure material nou abans de separar-se. Afortunadament, anys després van tornar. Avui hem fet aquesta selecció de cançons autodestructives segona part. Podeu recuperar l'anterior capítol, el número 1, al nostre podcast, quan vulgueu. I ja ho sabeu, també estem a l'antena de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Marxarem amb Los Planetas i amb el seu gran disc Una setmana en el motor d'un autobús i aquesta gran cançó, Desaparecer. Així doncs, desapareixem, marxem. Adéu-siau.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
7: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder, doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
8: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
6: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
9: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
10: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
5: Les Portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
6: A les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
5: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
10: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
6: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la paraula trapella. Quan diem que una criatura és una trapella, gairebé sempre ho fem amb un somriure. La paraula desprèn una certa simpatia i sovint va associada a infants moguts, enginyosos i una mica entremaliats. El diccionari defineix trapella com a persona que amb habilitats, falsedats, arteries, procura enganyar o enredar els altres, ser trapacera, poc fiable o amb mala fe. Aquesta definició sorprèn perquè actualment, quan una àvia diu al seu net que és un trapella, rarament l'està acusant de ser un estafador. Més aviat vol dir que és bellugadís, murri, capaç de fer alguna malifeta sense gaire transcendència. Sabeu, però, d'on ve aquesta paraula? L'origen del mot no és del tot clar. Sembla que podria estar relacionada amb el radical trap, que ha produït altres mots catalans com trapa, però també es considera possible una vinculació amb el llatí eutrapèlia, que significava broma o acudit, tendència a bromejar o bon humor. Sigui quin sigui l'origen exacte, el recorregut de la paraula mostra com la societat modifica el valor dels mots. A moltes famílies catalanes, ser un trapella no és pas un defecte greu. Fins i tot es podria considerar una mostra de vivacitat. El nen que puja o no toca, la nena que amaga les claus per fer riure o que improvisa una innocent brometa, són qualificats de trapelles sense cap voluntat d'ofensa. Quan sentim dir que algú és un trapella, val la pena recordar que darrere d'aquest mot s'hi amaga una història lingüística que ens porta des dels antics significats de l'engany i la trapasseria fins a la picardia amb què avui solem identificar els petits entremaliats de casa. Perquè a vegades només diem «és un xic trapella i prou». Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari Català-Valencià-Balear, el Cuber Moll, i del Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bon dia, Fogoses. Quantes vegades la vida no ens ha demanat permís? Quantes ens ha fet volar pels aires, aixecant-nos encara més el llistó? Hi ha persones que, quan la vida les posa a prova, no només resisteixen, sinó que reinventen. Dones capaces de transformar els reptes en oportunitats, les caigudes en aprenentatges i la incertesa en esperança. Vivim temps de canvi constant, de preguntes sense resposta i de futurs que avancen massa ràpid. I potser per això necessitem més que mai veus de dones valentes, humanes i capaces de recordar-nos que la força no sempre és sorollosa. De vegades és silenciosa, persistent i profundament femenina. Avui parlem de lluita, de coratge i de la capacitat de continuar endavant, fins i tot quan tot sembla trontollar, perquè hi ha històries que no només expliquen una trajectòria professional, sinó també una manera de mirar la vida amb determinació, sensibilitat i esperança. I també volem parlar de la força femenina, d'una força que durant molts anys ha estat silenciosa, discreta o invisibilitzada, però que ha sostingut famílies, projectes, idees, revolucions personals, revolucions socials. Una força capaç de combinar sensibilitat i determinació, emoció i intel·ligència, intuïció i lideratge. Avui compartirem una conversa sobre reptes, superació i futur. Una conversa sobre la vida real, sobre la capacitat de reinventar-se i sobre aquelles persones que, fins i tot, en els moments més difícils, decideixen continuar avançant amb dignitat, coratge i esperança. Potser aquest és el veritable poder, ser capaces de continuar avançant sense deixar que siguin les circumstàncies les que decideixin per nosaltres. D'això en volem parlar avui, de força, de perseverança, de capacitat, la capacitat humana d'arribar molt més lluny del que ens imaginàvem, fins la lluna o més enllà. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regla i sense límits.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Doncs avui conversem amb una dona que ha convertit la ciència en una manera d'entendre la vida, María Jesús Puerta Angulo. És enginyera de mines, investigadora i creadora del projecte Esperança, reconegut internacionalment per la NASA, per la seva mirada innovadora sobre el reciclatge i la sostenibilitat a l'espai. Única guanyadora, única, del Premi Internacional de Lunar Recycle Challenge, gràcies a una proposta pionera centrada en el reciclatge de residus a la Lluna. Però, la lletra petita a les bases del premi vetaven els participants estrangers. Per tant, no li donen el premi econòmic per no ser americana. Ara ens ho explicarà. Però és que darrere dels premis, la tecnologia i la intel·ligència artificial, hi ha també una història profundament humana, la d'una dona que ha après a transformar la fragilitat en força, la incertesa en motor creatiu. Amb ella parlarem d'enginyeria, futur, espai, de ser dona, intel·ligència artificial, però també de la vida, de la superació i de la necessitat de no perdre mai, però mai, l'esperança, fins i tot en els moments més difícils. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes ens interessen. Amb Màxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. María Jesús Puerta, benvinguda a Fogots. Com estem?
2: Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí i acompanyar-te.
0: Escolta, del fons de la Terra a la Lluna. Sembla un llibre de Tintín, no?
2: Sí, sí.
0: De la Tierra a la Luna?
2: Podria ser.
0: Explica'ns, bueno, què és el projecte Esperança?
2: Doncs res, primer és un projecte de vida. És un projecte que jo vaig fer, me'n vaig presentar per un tema personal. Vinc d'una enfermetat i era una miqueta dir, ell, als nens sobretot, a la meva família, dir que la cosa no acabava i que anava a lluitar. I, bueno, era una miqueta demostrar, no?, que es poden fer coses des de casa i sola. I és un projecte tecnològic, innovador, de residus i de la Lluna.
0: Quants projectes es van presentar? Perquè tu vas guanyar l'únic internacional.
2: Sí.
0: Quants projectes es van presentar? Recordem que aquest premi és per la NASA. Vull dir que no és Smoke the Puff, que diuen els meus fills, no? és la gran mare,
2: sí,
0: de la part de l'Agència Espacial Europea, és, sí, la Big Mama de les...
2: Efectivament. Doncs es van presentar 1.200 projectes i 80 països. Uh-huh. I, bueno, la NASA va estimar que jo era l'única guanyadora internacional pel meu projecte Esperança.
0: Tu des de casa, cal dir que tu no tenies un organisme darrere,
2: no,
0: ni una universitat, ni una empresa que t'apuï, res.
2: Res. Jo em vaig presentar sola, per això et deia, no? Ara, si vols, t'explico una miqueta com, sí, va, sí, ser tot. Però sí, ho vaig fer sola i des de casa. Es podien formar teams, teams perquè, bueno, les bases eren complicades, eren complexes, i jo entenia que fer un projecte suficientment bo requeria de treball. Però també vaig trucar a la NASA, vaig dir, però es pot fer aquest team sola? I em van dir que sí. I em vaig presentar sola. No sola per res, sinó perquè, bueno, jo porto els meus horaris una miqueta friqui amb aquest temps. Estic pensant, rumiant, a lo millor a les 2 de la matinada estem fent coses, i pensava que no podia anar amb un partner, perquè això seria complicat, no? Després vas veure que es van presentar projectes amb empreses. O sigui, n'hi ha startups que es creen només per això, no? Però això ho vaig veure després, quan vaig guanyar, no? I vaig dir, uau!
0: Escolta, i en les bases no posaven cap moment, o no el vas veure, diguéssim, que si guanyaves però no eres americana no podies tenir el premi?
2: Sí que ho posava. Sí.
0: Posava però en lletra petita?
2: No, era el mateix tipus de lletra. Ah. El que passa que, anem a veure, jo em vaig presentar per això, vinc d'una enfermetat, vinc d'un càncer de mama, i quan passa una miqueta la tormenta, que veig una miqueta allà a la llum, casualitats de la vida, vaig veure això en un diari, amb el meu home, no? La NASA busca projectes innovadores per al reciclatge lunar, i vaig pensar, ostres... 100%. També perquè vaig tenir una conversa amb els nens, jo he fet entremig de tota la tormenta, que és l'enfermetat, un màster d'IA, i vaig veure que ells havien de pujar amb aquest tren, que no havíem de mirar cap a un altre cantó, i vinc d'una generació que sempre hem intentat anticipar-nos, no? La meva mare m'ho tenia sempre, que el tren passa una vez, i tota la vida a l'estació, no? I vaig pensar que aquest era un tren que s'havia de pujar, i jo me'n vaig pujar, i vaig veure que això era un món amb moltes possibilitats, que això no acaba amb la ChatGPT, no? I quan vaig veure aquesta notícia, em presento i li diré als nens, no? Com una miqueta de, espavilar-vos, mira, mama farà això, i em presentarà un concurs de la NASA. I ells, vale, mama. Van passar una miqueta de mi, va dir, la mama està més rara. Però,
0: ui, la mama des de la malaltia, ja veuràs.
2: Sí, però jo vaig mirar les bases, vaig veure que, bueno, 50 pàgines de bases, i no vaig mirar el tema del premi perquè no pensava guanyar, no entrava en el meu propòsit, no pensava fer un projecte tan bo, o perquè la NASA estimés que això era l'únic guanyador. Jo pensava fer un projecte bo, i el meu... tenia una, com una llosa, per a veure si ara em diu que això no és bo com per ser acceptat. Aquesta era la meva pressió. I em vaig focalitzar a la part tècnica, no? La part tècnica que jo, ostres, que no diguin ara que no, perquè jo els hi vaig dir als nens, ho vaig publicar a les redes, a LinkedIn, escolta, em presentaré un tema, un challenge de la NASA, i a veure què fan. I aquesta era la meva llosa, no? I era com una... que ho tenia jo per veure que la NASA no digués que no, no?
0: Uh-huh.
2: I no vaig mirar com es cobrava ni res, perquè és que no pensava guanyar. La sorpresa va ser quan després va trucar a la NASA i em va dir que era l'única guanyadora, i això jo flipava, diu, no pot ser, no donava crèdit ni jo ni la meva família.
0: Com és aquesta trucada?
2: És molt fort.
0: Hola, buena, soy la NASA.
2: Sí, bueno, no així, però gairebé, no? A veure, jo quan vaig presentar el projecte i em van dir que estava acceptat, jo per mi ja havia guanyat.
0: Vale.
2: Quan la senyora de la NASA ho vaig rebre, no sé què, i que això tirava cap endavant, que eren 200 jutges que miraven el projecte, dic, bueno, ja està. I els nens els diuen, mama, ha fet el projecte, i ho han acceptat. Vale, mama, passaven de mi, no? Però la NASA va començar a trucar-me, no? A demanar-me papers, que si falta un seguro, no sé què, que cosa més rara. Però clar, jo què sé, són americans, van a un altre rotllo.
0: Un altre ritme.
2: Jo deia que sí a tot, perquè a veure si diuen que no, i que falta això, i que no està acceptat, i que cap a fora, no? I a tot deia que sí, no? El Pino Puente, pues el Pino Puente, no? Però començaven a demanar coses, però no vaig pensar, fixa't, podia dir que sí, però no. Vam pensar, que raros. I pensava, per un concurs, un seguro. Ostres, però bueno, jo els hi vaig donar tot el que van demanar, i sí que el dia del premi, que entrenaven els guanyadors, em van dir si em podia connectar amb un directe. Diu, que pesaos. Diu, bueno, vale. Diu, bueno, jo què sé. Tampoc tenia ni idea quanta gent s'havia presentat, perquè la NASA fa com directes intermitjos, com per veure si com ho portes i anar fent els sitos, i jo no vaig comunicar, no vaig connectar ningú, perquè pensava que jo tenia clar el que faria, i no. I no tenia ni idea de l'alcance ni res. I aquí va ser la sorpresa, no? Quan em vaig connectar, estava fent la truita de patates, que sempre ho dic als fills, mama, què fas? I jo, no, que la NASA ha llamado, i pa què? I jo, no sé. I era tot molt al Almodóvar, I quan vam escoltar que deia l'única guanyadora internacional, Esperanza Tarragona, no donaven crèdit, no pot ser. La meva filla deia, no, ara diran tots. I jo, ah, sí, segur, espera a veure què diuen, no? I ja quan no, fan com el resum, els guanyadors internacionals, els guanyadors americans,
0: uh-huh,
2: i els internacionals, perquè anem com els Oscars. Jo no ho sabia, això tampoc, ho posava a les bases, eh? O sigui, és com que ells participen pel seu cantó, com pel·lícula americana, uh-huh, i pel·lícula internacional.
0: I tu la millor pel·lícula
2: internacional. I jo la pel·lícula internacional, sí, la única.
0: O sigui, que ets la nostra Almodóvar d'entorn.
2: Sí, total.
0: D'entorn.
2: Sí, bueno, soc una miqueta Almodóvar, també. Però sí, sí, això tal qual. I va ser una sorpresa, va ser una sorpresa. Sí que en aquell moment vam pensar, ostres, n'hi havia premi. N'hi havia premi perquè el titular d'on jo vaig veure això de la notícia, ho vaig veure al diari, posava la NASA a buscar projectes innovadors, però posava el premi $1,000,000. I en aquell moment, quan guanyem, dic guanyem perquè per mi l'equip era la meva família i jo, vam pensar, ostres, havia premi. I sí que vam, no? I en aquell moment va ser quan jo vaig mirar les bases i ho posava clarament, no era letra petita ni més petita. No, jo he d'estar agraïda a la NASA perquè, bueno, podien haver dit Espanya, Tarragona, Catalunya, això què és, no? I no, han sigut, bueno, han dit que aquest era el... I jo no puc més que estar agraïda. La resta, bueno, ho posava les bases i les regles del juego.
0: Per tant, seguint aquestes regles del joc, tu pots optar a la segona fase? Pregunta,
2: clar,
0: eh?
2: Jo em vaig presentar a la primera fase. La primera fase era un digital twin, com un bessó digital. Uh-huh. Si vols, després explico una miqueta, 5 cèntims, de què va el projecte. Jo només era una cosa personal, dir als nens, que es poden fer coses. Que
0: la mama no...
2: Que has de renunciar a plataformes i no diré quina i no sé què, i això va a base de treball i d'esforç, no? I que a vegades el premi no és guanyar. Que jo, per mi, quan l'Anna va dir que estava acceptat, ja havia guanyat. Oh, l'altre ha vingut després. Però, clar, aquesta és la primera fase. I quan guanyes, dius, te vines arriba i dius, ostres, que n'hi ha una segona, que jo vull. I el repte. I la gent es va interessar, després de fer jo molt de soroll, es va interessar pel projecte, explicar, i que t'ajudo, i esponsors, i de tot. I dius, espereu-vos, a veure quina és la segona fase. I la segona fase era un prototipo. Un prototipo era desenvolupar això que jo havia fet amb un digital twin, no? Uh-huh. Que era, doncs, un model entrenat a mia i que feia la simulació de que estem allà a la Lluna, no? La NASA va treure les bases, i aquí sí que va donar una miqueta de canvi, una canvi a la segona part del partit, i va dir que si eres internacional no podies participar. O sigui, ja no és que no cobris, sinó que no pots participar. Ostres, jo vaig pensar, ostres, ara guanyo, m'han posat aquí una miqueta el caramel i ara no puc anar a la segona fase. Sí que podia fer echar la llei, echar la trampa, participar amb gent que està treballant allà.
0: Amb un equip winner, no? Amb un guanyador.
2: Sí, es va posar en contacte amb mi empreses d'allà, però aquest no era el meu propòsit. El meu propòsit era treballar des de casa, intentar ser l'exemple pels fills, ser la seva influencer, i no era anar a fer contractes amb empreses i començar a llegir la lletra petita, que no fun... I llavors vaig renunciar a participar en aquesta segona fase, encara que vaig trucar a la NASA, vaig dir, com pot ser això? I em va dir, no et preocupis, jo et presento a aquestes empreses, no? Però no he participat, ja he acabat aquesta segona fase, bueno, he acabat per poder apuntar-me, sí, i estic fent altres coses per la NASA també, en aquest cas per Mart, sí, amb un altre projecte que ja sé que no cobraré perquè jo he mirat a les bases.
0: Tampoc?
2: No, la NASA té aquestes, té aquestes rules i són d'ells i jugues o no jugues, no? Jo no ho veig com a... Jo ho veig com una oportunitat per treballar, per provar-te, per posar-te a prova, per demostrar-te a ti mateixa que
0: pots i que
2: es poden fer coses i que fas aquí i que fas soroll. I ara no diré que aniré a guanyar, però sí que faré un projecte suficientment bo perquè la NASA hi parli, no?
0: De la Lluna a Mart, no?
2: De la Lluna a Mart. Bueno, no he estat a distància, sí de distància, però de fet aquestes missions Artemis són com el laboratori per anar a Mart, no? I són com una estació en base, no? I ara la NASA té un altre projecte que no té res a veure, però sí, també és enginyeria, i és fer el menú per 15 astronautes, no? I tu diràs, bueno, per això ja ve de cuina. No, això té res a veure, té molt a veure amb el projecte que jo vaig fer, que és de residus i d'aprofitar el material que tenim allà, el regolito, i és una cosa molt semblant.
0: El regolito, explica'ns, és pols?
2: És pols, són minerals que estan micronitzats, són molt petits, i, bueno, és com si fos la sorra de la platja, però són minerals que tenen característiques, no? El projecte de la Lluna, que jo vaig guanyar, era una miqueta, què fem amb els residus que i faran quan estiguin allí les missions. No això que han anat ara, que no han baixat, sinó com, bueno, quan estiguin allà i plantin allí una planta i estiguin temps. Què fem amb aquests residus, no? Clar, potser tu pots pensar, bueno, pues mira, contenedor amarillo, marrón i pa abajo, no?
0: Aquest podria ser... Albert Vidre i...
2: Sí, aquest podria ser un projecte i aquest... Potser jo pensava, dius, faig això, em diran que això no és per la NASA, això no és broma, no? I jo per això em vaig conscienciar molt a intentar fer un projecte diferent, no? I el que vaig pensar és, bueno, tot el que passi s'ha de fer allà. Jo no he anat mai a la Lluna, ara tenim informació d'aquestes missions Artemis que han estat, però no tenia massa informació i vaig començar a aprendre, no, soc enginyera de mines, no aeroespacial, vaig començar a tenir informació i vaig veure, bueno, la NASA deia les rules, les normes, que baixar un quilo de brossa costava $50,000. I ens deien 4.500 quilos, o sigui, si multipliques, dius, ostres, el que faci s'ha de fer allà.
0: Exacte.
2: I pensant en l'economia circular que tenim aquí a la Terra, i pensant que els minerals tenen propietats, soc enginyera de mines, estava a la meva zona de confort. Llavors vaig trucar a la NASA i vaig dir, escolta, les missions Apollo, aquelles que van anar, potser tenim dades de quan van anar, van baixar una buseta, jo vaig pensar, vaig pensar una buseta, han anat a un laboratori, i tenim dades d'aquests minerals. I efectivament, vaig demanar accés i em van dir que sí. I amb tot això vaig entrenar un model d'IA en un Random Forest que fa simulacions i a partir d'aquí intenta veure l'economia circular. La idea era, entra la brossa, la faig una barreja amb els minerals, que ja sé els que són d'allà, tinc aquesta informació, i una miqueta crear subproductes per aprofitar i que el residu sigui zero o gairebé zero, no? I entren 4.500 i surten 50. La resta s'aprofita allà.
0: Vale.
2: Com ara formigó lunar, que és el que la gent ha posat a tot arreu, surt el formigó lunar de la Lluna, és aprofitant la brossa, que li podem donar un altre ús, amb l'economia circular i amb els minerals que tenen propietats, no?
0: Per tant, vull dir, no només per la construcció, sinó també per l'alimentació, entenc que...
2: Bueno, amb aquestes coses ja el projecte de Marte alguna cosa tindrà res a veure, i amb els minerals sobretot.
0: Vale.
2: No diré perquè estic en ple.
0: Estic amb
2: el procés aquest ara mateix, que s'entrega properament.
0: Per tant, realment el que has après és que a l'espai també ens pot donar lliçons de què fer amb els nostres residus terrestres.
2: Totalment, no? I moltes de les coses. L'espai és com tenir les condicions més dolentes, no? Més límit, que siguin. I llavors és un laboratori de la Terra. Això no té... Però això que la gent em pregunta, això ho podríem fer a la Terra? I tant. El que he de canviar és el paràmetre d'entrada, les condicions, òbviament, que tenim a la Lluna, que són diferents a la Terra, però els minerals serien... Això funcionaria molt bé, aquest model que jo he ficat, en jocs on tenim per ficar una planta mòbil, jocs extrems, no? Que és difícil de reciclar, que és difícil de portar la brossa a un altre lloc i intentar aprofitar.
0: A l'Antàrtida o...
2: Sí, a llocs que siguin. Això estaria molt bé, sí. Funcionaria segurament bé.
0: Escolta'm, i el càncer, tornant una mica a intentar donar-li un...
2: Té un sentit, sí.
0: Té un sentit, no?, amb tot això.
2: Sí.
0: Tu canvies la mirada.
2: Totalment.
0: Explica'ns això, perquè això hi ha moltes oients que segurament, si no, en càncer, amb altres malalties, o amb la mateixa sensació de que quan un arriba als 50 ha de deixar les botes penjades.
2: Clar.
0: I tu no les vas penjar.
2: No, bueno, és això que quan arribes als 50 sembla que li das la volta al jamón i ja vens de retirada, no? Jo una setmana abans de fer l'aniversari dels 50 anys, una setmana abans, amb una revisió rutinària, em van diagnosticar que tenia càncer de mama, o sigui, tal qual. Bueno, això li passa a molta gent. Al començament, pues, la gent que ha passat per això saps el que és, o sigui, és un palo. Els nens eren petits i dius, com ho puede ser a mi, no? Et converteixes una miqueta egoista, no? Perquè dius, com si no hagués gent amb la lluita, i jo sé de què va això, perquè la meva mare va morir de càncer, la meva àvia també, o sigui, sé el que és això, i a lo millor precisament per això deia, buah, esto ahora va ser un pal, no? Però després de el luto... entre comillas, dius, ostres, he de tirar endavant, els nens són petits, jo ja no puc fer res més, estic en mans de la ciència, estic en un hospital que això sembla que ho tenen per la mà, et donen confiança, el càncer de mama, afortunadament, és un dels que està més controlat, i vaig tenir molta sort, perquè va ser diagnosticat de forma precoç, entre cometes, no? Un any després, potser el resultat hauria sigut diferent, perquè jo ja em venien fent les proves cada 6 mesos.
0: Control,
2: perquè
0: sí.
2: Tinc molt... És molt... Quiste, molta fibra.
0: Sí. Fibroquístico, sí.
2: I qualsevol nòdulo sembla que és, i després no és, i ja sempre cada vegada que anava allà pensava, buah, ara m'ho diran, i efectivament m'ho van dir, no? i comences a mirar la vida d'una altra manera. Això és com un antes i un després, no? I quan ja comences a fer el tractament i veus que, ostres, es veu amb la llum i sembla que això està controlat i que no sé què, encara que, bueno, vas amb tota la lluita, bueno, va venir això de la IA, de no sé què, jo sempre he sigut de molt estudiar, sempre fent coses i no sé què, perquè això que deia, no? La meva mare sempre, el tren, tota la vida a l'estació.
0: El tren.
2: Tota la vida a l'estació, mecanografia, taquigrafia, anglès, alemany, de tot, no? I això ho vaig veure com una oportunitat, com un món de possibilitats. O sigui, i vaig formar-me en l'àrea de l'enginyeria i veure les aplicacions, i el primer model que jo vaig fer, que ja li vaig donar de nom Esperança, va ser un model per intentar ajudar al càncer de mama, no va ser el de la NASA.
0: Què dius?
2: Que això no va tenir repercussió. No, jo vaig pensar, ostres, jo he tingut molta sort, jo he tingut un àngel de la guarda que aquí va dir... Torno a fer les proves, perquè és veritat que les proves són invasives i repetir proves també té un cost econòmic. Ha d'estar suportat per un indici, no? Si no, tampoc... Vinga, va, repetim-ho, per si acaso. Això no pot ser, tampoc, no? Però vaig pensar que va tenir molta sort, no? Perquè aquella dona, perfectament amb la mama, podia dir l'any que ve, o 6 mesos. I no, va dir... I em va tenir amb un paper, durant mitja hora, que posa nódulo altamente sospechoso. Que el meu home deia, esta mujer, que poco tacto, ¿no? Perquè, clar, no duro altamente sospechoso, la mente empieza a darle vueltas.
0: Sí, comences a girar.
2: Me voy a morir, aquí no sé què, els nens, que m'ho deixo tot, no sé què. I, ostres, i després no es va equivocar. I li estic totalment agraïda. I jo vaig pensar, ostres, com puc fer jo per ajudar a una persona? Dic, començo a entrenar un model d'IA per ajudar, que sigui com un segon diagnòstic, no? Que la pacient, el metge, sí, i la pacient, una vegada tenint les proves, la passem per la IA i la IA diu, si coincideix, doncs repetim les proves. Si no, bueno, com, a veure què podia fer.
0: Vale.
2: Bueno,
0: sí, sí.
2: I amb aquest model li vaig donar de nom Esperança. I les dades, que jo no tinc ni idea de tema de medicina, havien de venir etiquetats per un oncòleg, òbviament, no? O sigui, algú m'havia de donar accés a dades que posava càncer, no càncer, així s'entrena una IA, no? Uh-huh. Com ara aprèn un nen, no? Uh-huh. O sigui, a un nen no li dius això és un mamífer de quatre pates, sinó això és un gos i això és un gat. Sí, sí. I quan veu amb molts, diu, ostres, vale, això és...
0: Sí, deu ja ser el mateix.
2: Doncs la IA, salvant les distàncies, el mateix, si li fiques moltes imatges a aquest càncer, això no és càncer, al final,
0: aprèn.
2: Amb una probabilitat alta, aprèn. I jo aquestes dades, aquí a Europa és complicat accedir a dades que estiguin etiquetades, i ho vaig fer en un hospital de... Soc molt picapedra, i mentre estava en tota aquesta tormenta del càncer, vaig tenir accés a dades que estaven etiquetades, 200,000+ dades.
0: Carai.
2: Sí, i vaig entrenar un model des de casa també, no sé què, i dava probabilitats de gairebé el 90%. És a dir, ficava una altra imatge, diferent amb aquestes, i havia après correctament. Però això... Com ara l'estadística és una mostra molt localitzada, necessito més dades i això es va quedar. Doncs amb un calaix, sempre pensant que hauré de fer coses per ajudar i encara estic fent coses, no? Li vaig donar de nom Esperança i es va quedar aquí i fixat coses de la vida, després lo de la NASA, que també li vaig donar de nom Esperança. Jo pica pedra amb l'esperança perquè crec que s'ha de tenir esperança a la vida.
0: Sempre.
2: Que la gent jove ha de tenir, que a vegades les coses no venen ben dades, però que a vegades dius, no, l'esperança és l'últim que se pierde. No, nosaltres ens posem al límit. No, jo no puedo, jo no sé què, això no sortirà bé. Ostres, sí, el que passa que a vegades
0: costa
2: i a vegades la vida et posa moments molt difícils.
0: Sí.
2: No? I pensava que això, que era... Els 50 anys van venir, va ser com un punt d'inflexió, que han passat moltes coses en 7 anys, tinc 57, fa res, un mes i alguna cosa m'han donat l'alta definitivament.
0: Jo
2: continuo amb aquesta esperança del càncer, continuo fent coses, continuo picant portes, i l'altra sí que ha obert com portes, no? És com ha donat visibilitat, encara que he d'anar jo, perquè...
0: Sí, va, sí, no, res et regalen, no et regalen
2: si
0: res.
2: Si t'explico, però no és fàcil.
0: No és fàcil,
2: no? Jo vaig guanyar i vaig pensar, bueno, perquè, clar, els nens deien, bueno, que injusto, no? Com que has treballat i ara no n'hi ha premi, no? Els intentava enviar el missatge que a vegades el premi no és la recompensa econòmica, sinó altra cosa, no? Jo la NASA la tinc com hidrolatada, no? Mm-hmm. La NASA ha enviat a mi a casa un certificat, un títol, un diploma, no? Com la guanyadora, i per mi això era impensable, no? Jo els deia als nens, sembla que es tanquen portes però s'obriran finestres, no? Mm-hmm. Una finestra s'està aquí, una finestra és poder tenir la possibilitat de contar la meva història, que qualsevol es tingui i diu, ostres, si aquesta noia des de casa ho ha fet, jo intentaré fer l'altre, un curs de no sé què que tinc a mitges, o no sé què, o aniré a fer una revisió, perquè fa ja 3 anys que no vaig, no?
0: Això estaria molt bé, sí.
2: Això és... jo em quedo amb això, no? I amb la possibilitat de somiar, que tinc 56 anys... Ahir em deia la meva filla, mamà, ja estàs cerca de los 60. Jo, ostres, nena...
0: Em queden 3?
2: Però i què? I què? No, no, jo tinc ganes de somiar, estic fent coses, i continuo fent coses. I bueno, la vida no acaba.
0: Bueno, potser la vulnerabilitat t'ha fet més forta.
2: Jo ho tinc clar que sí. La tormenta, no?
0: La tempesta perfecta t'ha fet més forta.
2: Jo tinc clar que és això, no? Que a vegades ha de passar alguna cosa si no estàs en una zona de confort, no? Que sembla que la cosa no va conmigo. Això, no? L'egoisme, que quan et dona el diagnòstic, per què a mi? Si estan als hospitals plens de gent. Vale? El que passa que a vegades ens sublimem que no estem sols a la vida, no? I n'hi ha més gent que ho està passant malament i a vegades et toca a tu per dir, espavila. O no, o et toca perquè toca i has de lluitar amb això i no passa res.
0: Escolta, que has après de tu mateixa amb tot això que no sabies?
2: Jo he guanyat confiança. La meva filla a vegades em diu, mama, vas un poc sobrar, eh? Sí. Els nens a vegades et posen en el lloc, eh?
0: Sí, et vaig
2: perquè s'escolta, perquè ara amb això de Mart, i diu, vaig a Mart, i diu, guanyaràs? Això no ho diré, perquè no soc tonta, perquè quan fas un compromís d'aquest amb la família, no es pot després... No, no, jo vaig a intentar-ho i que m'acceptin el projecte. Però sí que vaig a fer un projecte que es parli. Da igual si guanyo o no, que es parli. Ja faré jo després perquè es vegi, no? Si no guanyo. Però si no, perquè ho sentin.
0: Però els perdona, és que...
2: I mi... he guanyat confiança, el que et deia. Ella diu, vas de sobrar? No. Jo confio en les possibilitats.
0: Clar que sí. És que,
2: si no ho faig jo, qui ho farà?
0: Exacte.
2: Qui ho farà?
0: Però jo ara confio molt en tu.
2: Sí?
0: Sí, les nostres...
2: M'escoltes.
0: T'escolto. Que guai. Escolta'm, i amb tots aquests projectes, què es farà de tot això? La NASA ho farà?
2: Clar, la gent em pregunta, què guanyes amb això? Res. O sigui, no, jo no tinc
0: no
2: un contracte...
0: No es poden fer.
2: Jo no tinc un contracte milionari darrere de tot això que diu. Escolta, no. El projecte de la NASA no estava protegit. O sigui, no perquè no ho posaven les bases, vol dir que jo amb aquest projecte pugui fer el que vulgui.
0: Vale.
2: Sí que s'han interessat empreses, no per fer no per la Lluna, sinó per fer coses semblants a terra aquí,
0: vale.
2: I col·laborar amb elles, i bueno, estem fent coses. Però... És que a vegades, clar, la gent diu, per què has de protegir, has de fer una patente, no sé què, perquè això és complicat i això val molts calés, no? Sempre poso el mateix exemple, no? En alguna beguda, que no direm aquí, no farem anunci, no? Que és molt coneguda i que dius, ostres, i que posa l'etiqueta als ingredients, fes-ho, a veure si surt igual. No. Jo si ara faria el mateix projecte, el mateix model, si començo a entrenar-ho de nou, sortiria diferent. O sigui, que això, prova-ho i a veure si ho fas, no? No tinc por d'això, jo confio en... que amb això sortint en oportunitats, jo sóc freelance i em dedico a això i assessoro empreses, i són aquestes finestres que s'obren després de fer alguna cosa que, bueno, que fa soroll, no?
0: Escolta, què és el que ha de fer encara una dona científica com tu que als homes no els hi cal en el món científic? És a dir, hem de picar més fort...
2: Sí, a vegades sí. Bueno, primer, jo no soc científica, soc enginyera.
0: Bueno, enginyera, no? Clar, tècnica, digue-li tècnica.
2: Sí, bueno, soc una persona... Sí, efectivament, soc una persona que... Encara que jo soc de pensar de que has d'anar de ciències i també has de passar coses de lletres, eh? O sigui, ara ens trobem un moment apassionant, que hi ha molta informació, estem consumint informació constantment i els perfils que més són perfils multidisciplinars.
0: Sí.
2: O sigui, ja no podem estar... No, és que jo soc enginyer de mines i aquí no me muevo. No, o sigui, jo he anat a les... a fer un projecte a la NASA que ha fet soroll i no sóc enginyer aeroespacial. Escolta, que si segurament que ho faria millor, o no. Són perfils ara...
0: Obrim els perfils.
2: Obrim, i hem d'obrir mires. I amb el gènere, també. Això va de persones, això no va de gènere. ¿Vale? No ens podem limitar ni amb l'edat ni amb el gènere. O sigui, no... Jo què he de demostrar? Jo vinc d'una professió que és molt masculina, no?
0: Bàsicament, sí.
2: I bàsicament, a la mineria, fonamentalment. Jo no he tingut mai que tu, perquè ets dona, potser perquè potser estic amb un staff que ja comences a dalt i potser és més fàcil, no? Però és veritat que jo crec que això ve de persones. Això va de persones i va d'empenta, de querer lluitar,
0: de voler estar allà i lluitar i
2: sí,
0: per atar.
2: Sí, no, perquè, bueno, perquè ets una dona, has de demostrar... No, jo, el projecte Esperança, i encara que la NASA té moltes rules, moltes normes, no té una norma per gènere, com no pot ser d'altra manera, i aquí no es presenten persones, sinó teams que es dona un equip. O sigui, no ha guanyat Maria Jesús Puerta, ha guanyat Esperança.
0: Vale?
2: I darrere això, i això està molt bé. Així han de ser
0: els
2: projectes i han de ser, va de persones, no?
0: Escolta, quin error cometem quan intentem atreure les nenes cap a una carrera tècnica? Perquè algun error
2: Jo no sé per què, perquè fixa, jo quan vaig començar a fer enginyeria no n'hi havia jornades de portes obertes. Jo vaig anar perquè, on van les meves amigues? Aquí? Doncs jo l'altre, sempre soc una miqueta fric, no? Tu què faràs? De no sé què, no sé quant, dret? Doncs jo a l'altre cantó, no? No havia aquesta informació que tenim ara, però sí que és veritat, i aquesta paritat no s'ha aproximat. És veritat que a les carreres d'enginyeria, i algunes més que altres, no sé per què motiu, i he fet conferències amb... Jo soc alumni de la UPC i hem fet coses, i què passa perquè no arriben les dones? Potser falta el referent. Jo no sóc un referent perquè vinc de volta ja, no? Però potser la gent jove que està així que haurien de fer soroll i dir, escolta, que a lo millor associem determinades carreres a gèneres, no? I això no hauria de ser així. Això, ja et dic, no sé per què, no sabria explicar, però és veritat que aquesta paritat no s'equipara, no? L'altre dia del rector, no sé si estava un 20%, no arriba al 30%, no?
0: I ha crescut, eh?
2: Sí, ha crescut. Jo, al meu moment, em sembla que n'hi havia una altra companya i la resta eren homes, no? Haurien de tenir visibilitat o donar visibilitat, normalitzar-ho.
0: Tu has dit que no ets un referent, però jo crec que
2: Home, jo vinc de volta, ja.
0: Bueno,
2: ja ho han dit de volta, que no sóc una influencer que a la gent jove miri a mi. No
0: ets un influencer, clar. I no saps com m'alegro de que no ho siguis, però sí que ets una influència positiva i sí que ets una imatge. Si alguna nena ens està veient, ens està escoltant ara i diu, mira aquesta senyora des de casa seva,
2: sí.
0: Té dos fills, ha tingut un càncer i la dona se li ha la manta a la cabeça.
2: Clar. Però això...
0: Sí que ets una...
2: Clar, amb això sí que m'agradaria, perquè la gent vegi, escolta, que això no és promocionat, que a mi no m'ha pagat ningú,
0: no.
2: Que no vinc de cap, vinc altruistament, i envieu-me una miqueta el missatge, que sóc de... que em poden tocar, em poden trucar, cridar... I això passa. O sigui, s'ha fet des de casa, des d'un ordinador, que l'havia de ficar perquè hielo i tot aquí...
0: Perquè no se t'escalfeix amb
2: els càlculs. Sí, perquè estava allà que no podia, no sé què. Una passada. El meu home deia, però això és un centre de càlcul o què? O sigui, una passada. Però és veritat que han anat passant coses i jo, encara que passaven dient, semblava que es tancava una porta, mirava cap a l'altre cantó. De fet, vaig guanyar el premi i els hi vaig dir als nens, bueno, ara vindrà la recompensa, que és la gent parlarà d'això, es parlarà del projecte d'esperança, no tot és un tema econòmic. I ells, vale, mama. I el dia següent no va cridar ningú, no va trucar ningú, i això no va tenir cap visibilitat. Si estem aquí és perquè jo vaig anar darrere als medis, vaig anar a cridar, escolta, no sé què. O sigui, es tancaven portes i jo anava...
0: Això
2: és el que ha de fer la gent. Això no serà fàcil, no aniràs al primer lloc i ja, venga, bingo. No, això va de treball, i a vegades el treball té la recompensa al començament, i a vegades no, a vegades al final. I a vegades no té recompensa. No passa res. I a vegades no és el camí. Direm, és que sembla... Tenim aquest concepte de que és un fracàs no obtenir resultats. I això no. Això també forma part del camí. ¿Vale? I hem de quedar-nos amb això. Si jo no hagués guanyat, seria el mateix. Exactament el mateix. Ho hagués intentat i hagués presentat. Fiques el límit que baix era que m'acceptin el projecte. No era guanyar. No puc. Perquè, clar, els fills diran, bueno, si no guanyes, això és un fracàs. Perquè estem mentalitzats amb això. Ara podria dir, vaig a Mart i vaig a guanyar. Però no puc dir perquè la gent associa fracàs a no guanyar.
0: Sí, és veritat.
2: I ara he de ser comedida i he de dir, vaig a presentar-me, però jo interiorment dic, vaig a por él. ¿Vale?
0: És una mica aquesta, no?
2: La idea que volies, confessió.
0: No? Clar. Que volies donar-li als teus fills, treballeu, que la civada guanyareu.
2: Efectivament. I no passa res si no guanyeu a la primera ni a la segona. L'èxit és intentar ser la millor versió teva. No mirar sempre al costat. Jo els hi deia als nens, no? La meva filla jugava a tenis, i sempre em miraven amb qui tocava, que no sé què, els punts que tenia. És que això no va. Hay sitio para todos. Hem de mirar de ser la millor versió. He perdut, no passa res. El dia següent torno a apuntar-me. I el dia següent també. Aquest l'èxit. Si no, estem abocats a sempre estar amargats, no? Perquè, clar, l'èxit no arriba, i arriba amb uns quants. Vale?
0: Sí. Escolta, què pensa ara la Maria Jesús quan veu la lluna?
2: Fixa't, ara, bueno, ja veig coses de la NASA, veig coses dels Artemis i no sé què, i sembla com tinc il·lusió, no? Com he posat aquí un granito d'arena, no? Encara que no sé si aquest projecte els ha servit o no per continuar o per donar... Jo crec que sí, perquè en la segona fase n'hi ha alguna cosa del meu projecte, de la primera, com una pista, i dius, bueno, alguna cosa suposo, no? I fa molta il·lusió, no? Jo mai he pensat, em deien, i tu aniries a la lluna, no sé què? Ai, estem molt bé aquí a la Terra, no? Però, bueno, seria una experiència, baixant ràpid, eh? O sigui, que almenys una setmana puges i baixes, no?
0: Bueno.
2: Mart és una altra cosa, no?
0: Això Mart és una mica més complicat.
2: Ostres, són 7 mesos i ja és una altra cosa, sí.
0: No, Mart no. Escolta, quin consell Aquesta és la darrera pregunta i sempre la fem a totes les nostres convidades. Quin consell li donaries a la Maria Jesús dels 20 anys?
2: O sigui, jo parlo amb la meva dels 20 anys.
0: Exacte, parles amb la...
2: Sapiguem el que sé ara, exacte. Com si fos la meva mare. O què? Bueno, una cosa així, no?
0: Algú...
2: Fixa't, jo no som molt de donar consells perquè tampoc m'agrada que me'ls hi donin. Sempre els meus pares em deien el que havia de fer perquè ell s'havia passat i que no caigus. Jo crec que hem de caure nosaltres per saber i és forma part del procés, no? El consell és no donar crèdit a el que la gent et digui. O sigui, no fer cas. Has de tenir la pròpia teva història i l'has de viure tu. I aquest és el... O sigui, tu has de marcar, has de tenir una il·lusió, has d'anar cap a ella i les coses passen. Vale? I això, moltes vegades penses que no, penses que no és el camí, que estàs equivocat, i això no sé què. No, confia. La paraula és confia. Potser si faig un altre projecte, perquè encara aquest de Marc li dic Esperança i Esperança 2, perquè si, si no, clar, hi ha quina esperança,
0: ja la
2: primera, la segona, la tercera, però potser un altre seria confia, no? S'ha de tenir confiança, no? I confiança en nosaltres mateixos. Si no ho tenim nosaltres, què hem de fer?
0: Déu-n'hi-do. Jo m'estaria tota la tarda...
2: Ah, jo també, m'ho passo molt bé.
0: Veus? Jo és que és fantàstic. Venen, estan encantades, una mica ja... Hem
2: està
0: de preparar uns entrepans
2: i ja continuar,
0: sou, no? Pim-pam.
2: No, està molt bé. Jo també m'ho he passat molt bé.
0: Me n'alegro.
2: És superinteressant i encantada de...
0: Doncs escolta, no sé si podem ajudar. Des d'aquí col·laborarem amb el que podrem. Dir a la gent que tenim una enginyera de mines que ens ensenya com reciclar coses a Mart i també com viure grans experiències a la Terra. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per invitar-me. Un plaer.
0: Gràcies. Doncs avui, com som així per acabar la temporada, hem decidit començar una nova col·laboració. Tenim a la Vanessa Moreno, que ens vindrà a parlar de... llibre!
3: Que bé, quina alegria, no? Hola, molt bé.
0: Omplim aquest prestatge amb tu, Vanessa. Ens fa molta il·lusió.
3: Que bé, a nosaltres també, que bé.
0: Vinga, explica'ns, què ens portes?
3: Doncs us he portat una selecció una mica variadeta. Els temes he intentat que sigui una mica, doncs, experiència femenina, perquè aquí ja veureu que hi ha molta, diguem, experiència intrínsecament femenina. Es parla de maternitats en plural, perquè no hi ha una manera única, no, de conèixer la maternitat, el postpart, doncs els avortaments espontanis, volguts, hi ha una mica de tot. També hi ha menopausa, també hi ha sexe, especialment en l'últim llibre, que el deixo pel final perquè és la gran cirereta. I res, és això, és experiència femenina, però voldria fer com una falca inicial, que encara que sigui experiència femenina, estem a 2026, això és un tema d'interès universal, i tot el que sigui coses de dones, que es deia antigament, no, això només interessa a les dones, 2026, nois i noies, això ens interessa a tot i ens interpel·la a tothom. Llavors, us he portat llibres de dones, però diguem que amb l'objectiu de que interessi a tothom, i de tots els gèneres. Hi ha poesia, hi ha còmic, hi ha novel·les,
0: vinga,
3: hi ha assaig autobiògràfic.
0: Som-hi, per què comencem?
3: Comencem pel primer, per La Substituta, que és un còmic que a mi em va agradar moltíssim, justament el vaig llegir quan jo vaig quedar embarassada i em va acompanyar durant el postpart. És un còmic de Sophie Adriansen amb dibuixos de Matú, publica Garbuix Books, i és un còmic que, això, que parla sobre el postpart, però de manera molt realista, de manera molt, molt, molt, molt concreta, no? Reflexiona molt bé sobre aquest contrast entre el manual, no? Tu quan estàs embarassada llegeixes tants manuals sobre la maternitat.
0: Ui, sí.
3: I què passa, no?, quan et posen la criatura als braços, dius, se m'ha oblidat tot, no recordo res. Com es feia tot això, no?
0: Tornar-lo de tot.
3: Exacte, puc tornar-ho, i sobretot això, la pregunta de com es feia això? És que no sé com alletar, no sé com... Què són aquestes clivelles? Què és aquest dolor que em fa? I sobretot el moment també aquest quan tornes a l'hospital.
0: A casa, sí.
3: Oh, que ja no tens, no?, el botó del socorro.
0: Sí.
3: I és aquest moment quan arribes a casa que dius, no sé què fer. I el que li passa a la protagonista és que li visita una substituta, que és com un revers del seu propi mirall, i aquesta substituta ho fa tot perfectament, a diferència d'ella, no? Ella es veu com incapaç, i aquesta substituta és perfecta, és meravellosa. I llavors ella veu aquest contrast de dir, no seré capaç de fer-ho, i capta molt bé les primeres setmanes de bogeria que és a l'arribar a casa després de tenir una criatura als braços.
0: La inseguretat, no? Total. I que qualsevol ho fa millor que tu, que total, tu seràs total, una mare total. Nefasta que se t'ofegarà.
3: Exacte, exacte. Se't caurà el nen.
0: Se't caurà, el perdràs, no saps per què, però penses sí, sí, que el perdràs.
3: Sí. I parla també d'aquesta cosa que és molt interessant i és molt important, l'acompanyament de les dones embarassades, de lo important que són la companyia, no? Ja no només els nostres companys, les nostres mares, els nostres germans, les nostres amigues, l'acompanyament, ja no només el procés hormonal nostre intern, sinó que la cosa externa és importantíssima perquè ens acompanyin.
0: La xarxa, les sí. dones ens importen molt i som... Jo sóc molt fan, i aquest programa Fogots és molt fan de les xarxes, de crear i generar molta xarxa. Som la substituta, meravella.
3: Indispensables, sí, sí.
0: A veure...
3: Després us porto un poemari. Jo he de confessar, Charo, que jo no sóc una gran lectora de poesia, però és un gènere que intento conrear de tant en tant perquè s'ha de llegir més i més sovint. I aquest és una antologia meravellosa. És una antologia que recull gairebé 100 anys de poesia catalana que parlen justament de mort neonatal i és d'una bellesa estranya perquè... Parla d'unes coses molt doloroses, però les paraules que trien són tan meravelloses, i les paraules i els poemes que tria la prologuista i l'antologuista Anna Gual són tan meravellosos que val la pena, encara que sigui un tema complicat i delicat, val la pena fer-li una ullada. La llavor, diguem, d'aquesta antologia és la pròpia antologuista, l'Anna Gual, poeta també, que durant un any pateix, malauradament, dos avortaments. I ella decideix... Òbviament, això no és cap consol, però diu, intentaré trobar alguna cosa de consol, no?, en la literatura i en la poesia, que és el gènere que ella conrea. Llavors, es va trobar, òbviament, amb un buit, no?, i va fer una tasca de recerca fins a arribar, diguem, a un nom, no?, que és Isabel Andrés Lorente. Isabel Andrés Lorente, qui era? Va morir als 4 mesos d'edat. Era la filla de Vicenç Andrés Estellés, que és el pare que, diguem... Amb el dol de la seva filla va inspirar-se per crear una sèrie de poemes meravellosos que també donen títol a l'antologia, i diguem que d'aquesta llavor l'Anna Gual el que ha intentat és recuperar doncs, tot un recull de plecs i de poemes meravellosos sobre el dol perinatal i és, vaja, d'una bellesa aclaparadora i molt necessari. També la gràcia d'aquest llibre és que és únic en la seva espècie, no trobareu gaires més com
0: la veritat
3: com
0: és que jo que sí que he patit, malauradament, avortaments espontanis i sembla que pensa que tu tens les hormones preparades per parir i que elles no baixen ràpidament. I tot això és un aprenentatge duríssim i, a més, et sents molt sola. I la companyia que et poden fer uns versos i la coneixença d'altres dones... Mira, jo l'altre dia llegia la Maggie O'Farrell, que també va tenir una mort i avortaments. Em vaig sentir... Mira, que ja tinc una edat, eh? Em vaig sentir tan a prop.
3: És que d'això es tracta.
0: També hi vaig pensar, ostres, si ho hagués sabut abans.
3: Sí. Això, d'això es tracta, no ho curarà,

0: L'home que prenia la meva, que és, jo segurament et diria que és dels títols menys coneguts d'ella. Maggie O'Farrell és una escriptora irlandesa i diguem que la seva obsessió són els vincles familiars. O sigui, ella no fa un altre tipus de novel·les que no parlin d'aquestes coses, no? De com es construeix i de què es nodreix una mare i una filla, un home i una dona que s'enamoren, no? Els vincles fraternals, com funciona una família. I és, diguem, que la seva obsessió, i ho fa realment totes aquestes novel·les seves, giren entorn als relats familiars. I aquesta història en concret és la història de dues dones separades per, diguem, un marc temporal. Hi ha una noia jove a Londres als anys 50 i hi ha una altra dona jove diguem, al Londres contemporani. Estan lligats, tenen un lligam secret que no es pot confessar, que el lector ho anirà destriant a poc, i llavors és una novel·la meravellosa sobre maternitat i que també no és el tema central, però retrata de manera super, super ben feta una depressió postpart. Diguem, insisteixo, no és el tema central de la novel·la, però jo poques... Vull dir, només pots parlar d'aquestes coses quan les has viscut en primera persona. I és una novel·la excel·lent per defensar-la més enllà de Hamnet, que és la novel·la que l'ha fet més coneguda.
1: Sí, perfecte. La mà que prenia la meva. Preciós el títol, també, eh? Vinga, seguim.
0: Doncs la penúltima aportació a aquesta tria literària és L'esdeveniment, que es va traduir en català. Jo us he portat l'edició que jo vaig llegir, que és El Acontecimiento. Uh-huh. En català ho va publicar Angle i en castellà ho va publicar Tusquets. Annie Ernaux, per mi, jo no és perquè ara m'apuntaré al tanto, però és de les meves escriptores preferides molt abans de que guanyés el Nobel l'any 2022, i és una autora, crec que és com difícil d'arribar-hi, perquè pot semblar una mica gèlida, pot semblar una mica críptica, però és una dona que el que intenta és mirar el món, no?, amb ulls crítics, i llavors el que intenta és de desfer-se de certa emoció per veure el món amb ulls clínics. I llavors parla moltes vegades d'experiències personals, com en aquesta que parla del seu avortament, que ella va quedar embarassada, quan era molt joveneta, estava estudiant, va quedar embarassada, i ella, que s'havia preparat, diguem, el seu futur, això t'ho trenca per la meitat, no? Venint de pares, com era el seu cas, venint de pares obrers, diguem que el seu futur es trenca per la meitat i decideix practicar un avortament clandestí en aquell moment. I llavors, ella està parlant, insisteixo, del seu cas personal, però està parlant d'una França molt concreta, de la França dels anys 60, de la situació de les dones en aquell moment, de la salut reproductiva de les joves, de l'accés a la informació i del desig, també. Aquesta cosa de dir, ostres, tot això m'està prohibit com a dona, però jo també desitjo el cos de l'altre, no? És un llibre que tracta tots aquests temes des de la, diguem, des de la visió del jo, però fent una visió molt àmplia. És la millor, és la jefa, i qualsevol llibre que llegiu de l'Annie Ernaux, jo crec que us encantarà.
1: Segurament.
0: És una meravella. Jo la vaig començar a llegir amb un llibre meravellós que també us recomano, que no he portat, que es
1: Pura
0: diu...
1: Pura passió és fantàstic,
0: però el primer que jo vaig llegir d'ella va ser No he salido de mi noche, que també farem una llista de recomanacions. És un llibre que parla sobre els últims anys de vida de l'Alzheimer de la mare.
1: I és, meravella, també.
0: És una meravella. És també un llibre també que fa molta companyia.
1: Jo recomano Pura passió, també.
0: És meravellós, és meravellós. Sí.
1: Annie Ernaux, la jefa, no li has
0: la
1: dit?
0: La jefa absoluta.
1: Doncs molt bé, ho teniu en castellà Tusquets i en català...
0: Angle
1: editorial. Perfecte. I no, anem cap al darrer.
0: Aquest, jo crec que he deixat el millor pel final. Saps això de vegades que passes per moments de sequia lectora, que hi ha llibres que no atrapen, llibres que dius, ostres...
1: Ai, sí.
0: A mi em va passar durant molt de temps, fins que va arribar de quatre grapes a la Miranda, de la Miranda Julai a les meves mans. També t'he de dir que, com venia d'aquesta sequia, les primeres 30, 40, 50 pàgines costen. S'ha de fer com un petit esforç, però fent aquest petit esforç arribes, diguem, al paradís. És la història d'una noia en plena... Noia, una dona, en plena crisi de mitjana edat, en plena perimenopausa. Però realment, diguem que ella és com si a partir d'aquest moment no mor, sinó que reneix, s'enamora, redescobreix el cos, redescobreix el sexe amb dones, el descobreix per primera vegada, perdó, i s'enamora de manera com quan t'enamores quan tens 16 anys de nou.

0: I és com, ostres, és una manera de descobrir el cos com per primer cop. És un llibre divertidíssim, perquè això també ho té, és una veu humorística molt fresca i molt divertida. La protagonista és torpona i ho fa tot malament, però és meravellosa. I llavors ella el que fa és... fa com un viatge, no? Intenta programar-se un viatge de punta a punta dels Estats Units, però al cap de 20 minuts es queda en un hotel, en un motel cutre de carretera, i allà, en aquell motel...
1: Descobreix el món.
0: Descobreix el món. És una novel·la divertidíssima i, vaja, recomanació absoluta i per tothom, la veritat.
1: I què et anava a dir? D'on és aquesta senyora? Americana?
0: És americana, sí. És de Nova York. I la protagonista, volgudament, no té nom. Jo crec que ja... Això ja és com lectura meva, perquè jo la segueixo a Instagram. És molt curiosa, aquesta autora. I jo crec que hi ha moltes coses de la protagonista que són pròpies de la pròpia autora, la Miranda July. Insisteixo que és una protagonista sense nom, perquè jo crec que la voluntat de l'autora és de dir, mira, jo han arribat als meus 50, als meus 45-50, i he descobert una nova jo, i jo crec que sí, vull dir, és un llibre divertidíssim i per regalar i per recomanar.
1: Fàcil. Doncs, escolta, sí. Ara que ens hi acostem a passes agegantades, a gegantines, a l'estiu, és meravellós.
0: És molt llibre d'estiu. És molt llibre de piscina, de platja, com jo dic. És d'aquests... I a més és un llibre, això, com per passar-li d'amagat a la teva amiga. És divertidíssim.
1: Saps que jo no sé llegir ni a la piscina ni a la platja? Bueno, és igual. No. Algun dia parlarem d'això, de la capacitat de lectura. A mi haurien de prohibir les pales.
0: Sí.
1: En algun moment. O piscines, amb un
0: sí, racó. Piscines en silenci, no? Una mica.
1: Sí, com també el vagó del silenci que exacte. Tenim al Vallès, doncs pues igual.
0: Jo ho compro, això, Xavi.
1: Que sí?
0: Compro.
1: Bueno, des d'aquí farem una crida. Escolta, Vanessa, moltíssimes gràcies. Jo m'he quedat amb tots, em tinc moltes ganes de Jo tinc un amor petita, però també del de la Mari... Bueno, el acontecimiento...
0: Tots.
1: Res de tots. Potser... Clar. Potser la substituta amb veu més de resquiló, però em fa molta gràcia que sigui un còmic.
0: És molt divertit, també.
1: Fa molta
0: també.
1: Gràcia, sí. Perquè això és per regalar a les joves, a les amigues...
0: Correcte.
1: No?
0: Correcte, sí. És un molt bon regal. O per això, per la persona potser que no té tant el cuquet de la lectura, un còmic sempre és una bona... Sempre
1: és una bona entrada.
0: Sí, bueno, sí.
1: Això a les mares que tenen fills, sobretot nois, que no entren tant... El còmic és un gran què, és una porta d'accés, una porta falsa cap a la lectura.
0: Fonamental, també, sí, perquè és narrativa, també. El que passa que és narrativa visual, amb el suport visual, però còmics endavantíssim, sempre. Sí, jo sempre en tinc a la tauleta de nit.
1: Jo a la tauleta no, però a casa sempre en tinc. Escolta, Vanessa, un plaer, benvinguda a aquest vaixell.
0: Que
1: en comptes d'enfonsar-se, tira cap amunt.
0: Que bé.
1: Amb nosaltres esperem que la trajectòria sigui... Cropícia.
0: Llarga vida.
1: Llarga vida, fogots. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, a tu, Charo.
1: Doncs fins aquí el capítol d'avui. I la primera temporada de Fogots, on hem conegut dones interessants, lluitadores, sàvies, que com la nostra convidada d'avui, la Maria Jesús Puerta, ens ha donat exemple de com seguir lluitant davant de qualsevol discriminació, sigui de procedència, gènere o raça, perquè ni la intel·ligència ni la ciència admeten aquest biaix. I hem vist que per arribar lluny s'ha de començar simplement per atrevir-te a fer el primer pas. Gràcies a totes elles per voler compartir amb nosaltres el seu temps i les seves vivències. A la doctora Valls, la doctora Freixas, a Jou López, Isona Passola, Anna Lós, Emma Ribas, Beatriz de Vicente, Vic Bama Montse, Mercè Conesa, doctora Luciana Bergamazzi, Sílvia Munt i Maria Jesús Puerta. Conèixer-les ha estat un gran plaer i, sens dubte, un valuós aprenentatge. Gràcies també a Màxima Health, especialistes en dona i menopausa, que ha volgut apostar per aquest podcast. Gràcies també a les nostres col·laboradores, la Marina Enrique, la Sandra Ferrer, l'Andrea Román i la Vanessa Moreno. Totes elles ens han aportat amb generositat el seu temps i els seus coneixements. Gràcies, com no, a l'equip de Cugat Media, en Pol, en Lluís, en Juanmi i a la direcció. Gràcies, Cristina, per apostar a ulls clucs per Fogots. I com no pot ser menys, gràcies a totes les fogoses que ens seguiu. Sense vosaltres, res d'això tindria sentit. Gràcies. Ah, i us avenço que hi ha nova temporada amb més dones fogoses i sàvies per seguir aprenent de nosaltres, dones. Perquè, sabeu, la samba sigue. I com deia la Marilyn Monroe, si deixes sortir les pors, tindràs molt més espai per viure els teus somnis. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Wiki, wiki.
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Tancat, els migdies ens advent per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bata que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu...

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: hores.
1: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
2: Hi ha un no, no i no.
0: Sí.
1: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es passin la idea de què vol dir estem fins al coll?
0: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
3: Han venit a la xarxa del discurrito.
2: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.